0: acompanyen molt especialment a l'Oto Lucic, que és professor de secundària, i la seva mare, Branca Lucic. No sé si ho he pronunciat bé, benvinguts.
1: Sí, has pronunciat molt bé, moltes gràcies.
2: Bones.
0: Amb ells repassarem la història de la Guerra dels Balcans i molt especialment el setge de Sarajevo, que els hi va tocar viure en persona, i per tant pensem que és un document molt important i que volem brindar als nostres oients perquè aquest coneixement ens quedi en aquest Portes de Troia i puguem compartir-ho amb tots vosaltres. La pregunta inicial és, podria ser l'última del segon programa, però serà la primera. 30 anys després de la guerra, Branca, Otto, Bòsnia ha pogut passar pàgina?
1: No.
2: No, i sens dubte no. De fet, les tensions internes del país segueixen vives, i de fet a dia d'avui estan més vives que mai. La batalla que hi ha actualment política entre la part de República Srpska i Bòsnia-Hercegovina és un tema que està molt viu i és un tema que el país preocupa. Potser aquí no ens arriba tant, perquè no és un tema d'actualitat, perquè l'actualitat a dia d'avui va per un altre camí, i clarament, però allà a la zona dels Balcans és una cosa que bueno, que està complicada, no? Branca?
1: Molt complicada. La situació està molt complicada perquè el país està dividit en dues zones, que és la federació entre croates i musulmans, i la República Srpska. I en aquest moment hi havia un procés contra el president de República Srpska. Tu imagines com està la situació. Amb 45% del paro. No tenim que dir-lo res més.
0: Doncs tindrem moments en aquest programa per seguir analitzant tot això. Comencem.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem amb aquesta cançó que té un rerefons que l'Oto i la Branca poder ens volen explicar.
1: Jo poso una mica el context històric, però a mi mare en sap més, perquè jo sé que ella li agrada molt, és un tipus de música que li agrada. El que estem escoltant és una Safe Darling, que és una cançó popular, folklòrica de la zona de Bòsnia i Herzegovina. Prové de l'època de l'imperi otomà i segurament hi ha d'algunes influències prèvies a la invasió otomana. I és curiós perquè té una connexió molt directa, jo crec que els oients segurament ho hauran detectat ràpidament amb una reminiscència potser al flamenc, amb aquesta pujada, aquestes lletres allargades, i és perquè segurament es creu que hi ha una influència especial dels sefardís musulmans que, fugint de la península ibèrica, van arribar a la zona dels Balcans i bueno, té aquest punt, aquest reminiscent. La paraula sefdànica prové del turc, que vol dir del turc sefda, que és una paraula que fa referència a l'estar enamorat, no?, i aquesta sensació d'amor, i una mica la melancolia, que bueno, està relacionada també amb una paraula persa, referència a melancolia, i és una mica cançons que parlen d'això, no?, de l'amor i del desamor i d'aquest procés, i és important doncs, per remarcar aquesta influència turca i otomana que té tota la zona dels Balcans.
0: I a més és el to de mòbil de...
1: No, aquesta no és, aquesta no és. Aquesta ja arribarà, ja arribarà.
2: No, aquesta no, després ve. Després. Això parla sempre d'amor. La Safe Darling que sempre parla d'amor, o de desamor, o de dejadez, o... saps? En principi són cançons que són una miqueta tristones, però ara la última, quan jo era jove, no hem buscant comparació entre cançons, però ara se està

0: una dona o un home.
1: Més endavant també tindrem ocasió de parlar de les sefardites, però de moment comencem pel principi, perquè si no, el nostre públic, l'Otto ho deia molt bé al principi, és un territori que ara mateix no està al primer focus mediàtic mundial. Hem escoltat a parlar moltíssim, però sobretot es va escoltar malauradament als anys 90 per la guerra de Bòsnia. La meva primera pregunta per vosaltres és, aquest territori, per què ha tingut tants i tants conflictes en els darrers segles?
2: Bueno, és que clar, per entendre això hem d'anar molt enrere, tampoc ara cal que aprofunditzem en èpoques molt passades, però sí que clar, és un territori que sempre ha estat a la frontera entre imperis, diguem, polítics, però també entre imperis culturals. L'imperi romà es parteix pels Balcans, l'Església Catòlica es parteix pels Balcans, després és la frontera entre l'imperi otomà i l'imperi austríac, vull dir, sempre hi ha hagut imperis, i a part d'això ha sigut una zona molt de pas, hi ha hagut moltes grans migracions que han passat per allà. De fet, els eslaus, que ara és l'ètnia, diguem, més gran que hi ha a la zona dels Balcans, no és una ètnia que sigui pròpia d'allà, és una ètnia que ja ve d'una gran migració empesa per altres invasions. Llavors, clar, és una zona que sempre ha sigut de pas, cosa que ha fet que sempre hi hagi moltes cultures, això sempre genera enfrontament, no s'ha aconseguit homogeneitzar la cultura de la zona com altres llocs que ha passat, i això sempre provoca conflictes, i el fet d'aquest constant límit entre imperis sempre genera un conflicte, i això totes les zones que han sigut límit d'imperis han sigut conflictives.
1: Clar, d'aquest tema vam tenir ocasió de parlar-ne als programes 311 i 312. Avui nosaltres estem gravant el programa 489, ara ja fa temps, i segurament doncs, hi ha molta gent que s'ha incorporat a escoltar-nos al Portes de Troia ara fa poc, però recordem que hi ha aquests dos programes que vam gravar allà ja fa
3: molt temps. Va venir en Dani Hernández a parlar-nos-en, perquè aquí l'Otto ha estat molt valent i ens ha fet un resum en un minut i mig de la situació dels Balcans. Vull dir, en Dani va estar dos programes sencers perquè si algú li interessa recuperar-los. I, Otto, què va ser la qüestió d'Orient de finals del segle XIX?
2: Clar, com parlàvem abans, al final l'imperi otomà arriba a finals del segle XV a tota la zona dels Balcans i clar, estableix una frontera que a més es va movent moltíssim durant els segles perquè van amunt i avall, sempre no, estaven amb aquest enfrontament amb la dinastia Habsburg, no, per la conquesta de Viena. De fet, hi ha dos grans batalles, si no recordo bé, són dos, corregiu-me vosaltres, que són les històries, són dos.
3: Dos setges de Viena, sí.
2: Dos setges de Viena, on els otomans estan allà a les portes, però per diferents raons acaben per mai acabar de conquerir Viena, i aquesta tensió que genera pues, provoca que l'imperi otomà sempre tingui molt males relacions diplomàtiques i polítiques amb la resta de regnes europeus, especialment per un conflicte religiós. Clar, vull dir, és un imperi musulmà dins d'Europa i això sempre genera aquest problema. Però clar, l'imperi otomà entra en decadència, especialment per la seva poca adaptació al món modern, poca industrialització, i al final, pues, el que parlàvem, no? Pues, el que deies tu, a finals del segle XIX, se'l considera el malalt d'Europa. És un imperi que està en desfeta, les tensions nacionalistes comencen a aflorar, és difícil de controlar, és un imperi que ja té una forma que a la geopolítica d'aquell moment és disfuncional absolutament, les relacions diplomàtiques amb la resta d'imperis són molt difícils i comença a desfer-se a poc, però és que es comença a fer des de dins, no des de fora, que és el curiós.
1: Justament aquests regnes cristians, que ja estan dins un imperi malalt, ja generarà durant el segle XIX moltes tensions.
2: Sí. A veure, al final, amb les guerres de l'imperi otomà, amb tots els diferents regnes amb els que d'alguna manera estableix frontera o té relació, són constants. Té batalles amb la ciutat de Venècia, té batalles amb l'imperi austríac, té batalles amb l'imperi rus. Però és una constant aquest punt d'estratègia, però perquè també l'imperi otomà ocupa una zona que per tots els regnes cristians és molt important, perquè ocupa dues zones molt importants. Una és Constantinople, que és la gran ciutat que queda després de l'imperi romà, perquè Roma queda una miqueta en segon pla fins que ara l'hem recuperat, no?, en els últims segles com a ciutat històrica, però Constantinople és la gran ciutat, no?, que queda en aquell moment, i l'altra és Terra Santa. I clar, els regnes europeus sempre han volgut recuperar el domini tant de Constantinople com Terra Santa, especialment pel fet de que volen, bueno, aquest punt històric, no?, que tenen en dos llocs, però també perquè hi ha una qüestió geopolítica, vull dir, una qüestió estratègica. Constantinople controla la sortida del Mar Negre, i clar, a Rússia vol tenir el control del Mar Negre perquè és la seva sortida cap al Mediterrani, i els altres imperis volen controlar-ho també. Llavors, clar, és una zona que a nivell geopolític és important, i això fa que també els regnes europeus sempre vulguin lluitar contra l'imperi otomà.
3: Molt bé, i a més també històricament controlau un territori que és un, com una aixeta, no? L'aixeta del Mediterrani.

0: que històricament és importantíssim, no? I més quan ens acostem al segle XIX i al segle XX amb tot el tema del petroli, etc., és un punt clau. Avancem ja cap una miqueta, perquè si no, és que no acabaríem mai de parlar dels Balcans i de la seva història. Quina és la situació abans de l'inici de la Primera Guerra Mundial?
1: Clar, abans de la Primera Guerra Mundial, just a finals del segle XIX, principis del segle XX, com dèiem, l'imperi otomà està una mica en desfeta, i com deia abans, el desfeta és des de dins, perquè les tensions nacionals, clar, l'imperi otomà aglutina moltes sensibilitats nacionals diferents, perquè dins d'aquell imperi hi ha serbis que volen la seva independència, hi ha grecs que volen la seva independència, croats que volen la seva independència, bosnis, etc, etc, etc. Més tard apareixen també els països àrabs que també demanen la seva part d'independència. Ara centrem-nos en els Balcans, perquè si no ja la història se'ns amaga una miqueta. Sí. Però en aquest sentit, clar, comencen a passar diferents guerres ja als Balcans, a principis just abans de la Primera Guerra Mundial, que són les dues guerres balcàniques. La primera d'elles és en la que s'assoleix la independència d'algun dels regnes que ja existien a la zona, com per exemple el regne serbi, Grècia també aconsegueix la seva independència, i a la segona ja és una guerra entre els regnes nous que apareixen després d'aquesta primera guerra, que una miqueta que entra en conflicte perquè les noves fronteres dibuixades no estan amb les que elles els agradaria dibuixar. Mm-hmm. Perquè sempre apareix això, no? Quan es dibuixa una frontera mai està a gust de tothom.
2: Clar, estem parlant d'un batibull, aquesta primera i segona guerra balcànica, 1912-1913.
0: Que cou.
2: Clar, 1914, al juny, esclata la Primera Guerra Mundial a Sarajevo.
1: Sí. De fet, nosaltres aquest estiu hi vam estar. Sarajevo és una ciutat que aquest punt històric el té i sempre es rememora. De fet, hi ha un museu sobre el tema i està marcada, però clar, el juny, com deies, de 1914, ha mort l'hereu de la corona austrohongaresa a Sarajevo. Mor en una situació una mica estranya, perquè...
2: Convidem els nostres oients
1: a
2: visitar algun vídeo a YouTube, sí, on sigui, sí, perquè realment expliqui com va ser el fallit atemptat i no fallit a la
1: Exacte,
2: vegada.
1: Fallit i no fallit. Al final tots els preparatius acaben amb una cosa molt absurda en un cafè, perquè és així com acaba.
2: A Franz Ferdinand.
1: Franz Ferdinand, sí.
3: I la seva dona.
1: Que estava embarassada.
2: I va ser el detonant, com dèiem, de tota la cadena de successos que van fer esclatar la Primera Guerra Mundial un mes més tard.
1: Que clar, venen de totes les tensions prèvies, perquè sempre es posa això com a inici, però clar, vull dir, aquí hi ha una tensió prèvia i una situació prèvia que al final també és molt important. Àustria-Hongria acaba d'annexar-se a Bòsnia sota el seu propi permís, en contra de tots els desitjos de Sèrbia de recrear l'imperi serbi de l'edat mitjana, i en tota aquesta idea de que els Balcans són la seva zona i els eslaus estan a su merced, no? Llavors això provoca grans tensions en la zona, i aquestes tensions deriven, pues, a partir de l'assassinat de Francesc Ferran, de desenvolupar-se tota la cadena d'aliances, no?
2: Sí. Com dèiem, tenim els programes que vam fer, 311, 312, per si voleu recuperar més detalls, però avui avançarem i ens entendreu, perquè hem d'arribar a la guerra de Bòsnia i no ens podem aturar gaire, però seguim avançant amb aquest ritme fins a arribar sobretot a la Iugoslàvia de Tito, on ens aturarem una miqueta més, ja que tenim aquí avui a la branca, perquè com queden els Balcans després de la Primera Guerra Mundial?
1: Clar, després de la Primera Guerra Mundial, el Tractat de París acaba establint unes noves fronteres, perquè desfà els dos imperis. De fet, la Primera Guerra Mundial és el fi dels imperis, no?, a Europa, perquè s'acaben tres imperis de cop. L'imperi austrohongarès, que és el que ens compete ara, i l'otomà, acaben desfent i generant tota una sèrie de nous regnes que els Balcans es transformen, pues, per un costat Bulgària, per un altre costat tenim l'imperi, el regne que es forma de la unió dels eslaus del sud, no?, que per això s'anomena Iugoslàvia, perquè Iug és sud en idioma serbo-croat i en general en quasi tots els idiomes eslaus. Llavors d'aquesta genera el regne dels croats, serbis i eslovens, que és un dels regnes que després passarà a ser el regne de Iugoslàvia, que està sota la dinastia Karađorđević, que és una dinastia sèrbia. Això és molt important, perquè això és el que fa que en realitat la zona mai arribi a pacificar-se, perquè al final aquest domini serbi de la unificació fa que moltes de les identitats nacionals no acabin de sentir-se reconegudes dins d'aquest nou regne.
2: O sigui, és una primera Iugoslàvia, aquesta.
1: És una primera Iugoslàvia.
2: Un primer intent. D'entre guerres.
1: Exacte.
2: Amb un rei al capdavant?
1: Amb un rei al capdavant, que és de la dinastia Karađorđević, és Jordi I, Karađorđević significa cara negra en idioma en serbi. I llavors, a partir d'aquest regne, tampoc aconsegueix pacificar ni unificar la zona. La idea aquesta del paneslavisme al sud, de la unió de tots els eslaus, ja era una cosa que hi havia present i que se'n parlava i que s'estava desenvolupant, però aquest primer intent de Iugoslàvia, doncs, com deia abans, no acaba de funcionar precisament perquè les tensions nacionals no se solucionen, però perquè hi ha una de les nacionalitats que està dominant molt més a la resta. Clar, això en què es transforma? En unes tensions molt grans, en guerres internes, en derives polítiques, en problemes d'inseguretat, perquè existeixen faccions violentes, perquè estem també al període entre guerres i la violència és una cosa que s'apodera del tauler polític, en aquest sentit, i clar, això provoca unes grans tensions entre els diferents bàndols, que al final deriven en certs problemes i que veurem que tenen conseqüències a l'actualitat i també tenen conseqüències durant la Segona Guerra Mundial.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: tornem al Portes de Troia, com dèiem, programa 489 dedicat a la guerra de Sèrbia. Atenció, perquè us hauríeu d'anar apuntant a l'agenda, perquè si us hi fixeu, ens apropem perillosament al programa 500, que ja us avancem, atenció, oients del Portes de Troia, els més fidels sobretot, què farem en públic, en directe, algun lloc per determinar...
1: Segurament de...
0: La ciutat de Barcelona, probablement, però encara per determinar...
1: Per primer cop a la història.
0: Per primer cop a la història, i aneu-vos apuntant perquè us seguirem donant dades a través de xarxes, a través d'aquests micròfons, de quan serà aquest esdeveniment, cap als vols de finals de maig.
1: Finals de maig, començaments de juny, més o menys.
0: Exacte, ja us anirem dient quan sapiguem més coses, però sapigueu que ja, això passarà, però que encara no us podem dir res més perquè ho acabem de decidir. O sigui que tampoc.
1: Ara mateix.
0: Estem escoltant, Otto?
2: Estem escoltant Índex, i la cançó és Sebe Godine, que vol dir Tots aquests anys. És una cançó d'això del grup Índex, que és un grup format a la ciutat de Sarajevo a principis dels anys 60. Jo sé que per mi té un significat especial, perquè de petit la vaig escoltar molt, però jo la vaig escoltar perquè això té un significat encara més especial per la meva mare. És una banda de la ciutat de Sarajevo, com dèiem, i és una mica, segueixen l'estela dels Beatles, una mica aquest so anglès, no?, adaptat als sons que a Iugoslàvia en aquell moment es portava, una mica de pop jazz. Passen al rock progressiu en algun moment, més apropant-se a Led Zeppelin, i el nom Indexi ve dels carnets universitaris, perquè tots eren estudiants universitaris i el carnet universitari es deia Índex, i d'aquí una miqueta neix el nom d'Indexi, i eren gent que, per el que m'han parlat a mi a casa, perquè jo no ho vaig viure, evidentment, eren gent bastant coneguda dins del món cultural de Sarajevo, i especialment a la nit, també, una miqueta. La noche de Sarajevo,
3: sí,
2: eren coneguts.
3: La nit de Sarajevo, perquè el cantant d'aquest grup tenia un bar, tu imagina't, en l'època dels anys 60, que quan comencen els cafès aquests importats de fora, ell tenia un propi bar, i allí s'ajuntava tota la joventut, i nit darrere de nit, fins a la madrugada. Tu saps, un grup que porta aquest tipus de música que ve... I aquest noi de Gretat mai no... Saps, tenia això per tancar el bar, fins que es pot entrar.
0: Clar, estem parlant de...
3: Estem parlant d'anys 60 i potser 3-4.
0: Una bona època de Iugoslàvia, de Sarajevo, de la qual parlarem una miqueta que més endavant.
3: Començàvem una bona època.
0: Començàvem una bona època.
3: Una bona època, saps? Per a la gent.
1: Però abans d'arribar-hi, no, ens toca continuar una miqueta el recorregut que estàvem fent abans. I ens hem quedat just abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Com s'iniciarà aquesta guerra, Otto?
2: Clar, la Segona Guerra Mundial, tots ja sabem que s'inicia al centre Europa, al nord, amb la invasió alemanya de Polònia, i un altre cop, no, com a la Primera Guerra Mundial, aquest moviment d'aliances que es desencadena i acaben totes les grans potències enfrontades. Clar, en aquell moment el regne de Iugoslàvia no és una gran potència, per tant, el primer que passa és que s'intenta mantenir neutral. Però és que està en una situació molt complicada, perquè just a l'any 34, pocs anys abans de l'inici de la Primera Guerra Mundial, és assassinat el rei Alexandre I, és assassinat per nacionalistes croats. La tensió entre Croàcia i Sèrbia és una constant sempre pel domini, perquè Bòsnia sempre ha sigut relegada a una segona posició, no ha tingut mai el gran regne, no ha tingut el gran suport dels grans imperis i regnes europeus, llavors no té mai aquesta posició de poder dins dels Balcans, però croats i serbis sempre han tingut aquesta posició de poder, llavors sempre estan en una lluita constant per ser el gran dominador, no, del tauler. Llavors, al principi, per això, s'intenten mantenir neutrals, però al final aquestes tensions també es condueixen en que les diferents faccions internes acaben establint aliances amb els diferents bàndols, no? I al final, d'alguna manera, acaba unint-se a l'eix, al govern iugoslau, i al final, bueno, hi ha un cop d'estat, s'enderroca el govern, i bàsicament Iugoslàvia, o sigui, l'estat funcional deixa d'existir al principi de la Segona Guerra Mundial, i després ja entra directament a la Segona Guerra Mundial amb les invasions alemanyes, degut a precisament d'inoperància italiana als Balcans, que aconsegueixen una part dels Balcans, però mai aconsegueixen acabar de dominar-ho, i llavors Hitler ha de recular i dominar els Balcans per poder seguir amb la seva ofensiva cap al...
0: Quin poder de síntesi, l'Otto?
1: Es nota que és de ciències.
0: És professor de química, eh?
1: Es nota que és de ciències.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Torna amb el tema aquest dels fenòmens interns que, diguéssim, d'alguna manera es posicionen, no? Els que formaran part de la resistència, els col·laboracionistes... Com els podem caracteritzar i quins noms propis ja ens han de començar a sonar?
2: Clar, aquí podem destacar principalment tres noms propis, no? Un és Tito, que serà el líder de la resistència antifeixista, que serà el que liderarà, d'alguna manera, la resistència interna contra aquesta invasió de l'Eix. I, per altra part, tenim els col·laboracionistes que es transmeten en Pavelić i Nedić, que acaben sent la gent que dona suport a les forces de l'Eix. De fet, ara me recordo quin dels dos és, em sembla que era Pavelić, va acabar fugint i mai va ser jutjat perquè va escapar a Sud-amèrica, com tants altres.
3: Sí, sí.
2: És Pavelić, oi? És Pavelić, que era el líder dels croats,
3: sí,
2: i ell va aconseguir fugir. I de fet, Pavelić acaba sent líder perquè no acaba de ser envaït, sinó que es crea un estat satèl·lit, com totes les grans invasions europees. Hi ha parts envaïdes, hi ha parts que són estat satèl·lit, i es crea l'estat satèl·lit, que és la Croàcia de Pavelić, que acaba sent això, un estat a les ordres de Hitler i Mussolini, que pues, es dedica a ajudar en tot el que necessiti, aportant homes a l'esforç de guerra, però també ajudant amb les neteixes ètniques que s'estan produint i amb l'Holocaust.
0: Però l'home fort... Josip Broz.
2: Josip Broz Tito és el gran home fort. Al final, no sé si... Sí, bueno, Josip Broz Tito al final és el gran personatge, no, de la Segona Guerra Mundial als Balcans. Ell neix durant l'època de l'Imperi Austro-Hongarès, a la zona que ara es correspondria a Croàcia, just a la frontera amb Àustria, i això li permet viatjar molt a Àustria. De fet, a la Primera Guerra Mundial ell comença allistat a l'exèrcit austro-hongarès, perquè li toca, però fuig i surt fora i acaba anant a Rússia. I allà és on comença a introduir-se tot el tema del comunisme, perquè just arriba a Rússia en el moment de la revolució, i allà estableix també contactes amb el Partit Comunista Rus, cosa que li aportarà el fet de poder arribar al poder del Partit Comunista Iugoslau anys després.
1: I quines són les característiques de la Iugoslàvia que funda Tito?
2: Pues jo crec que aquí ja li deixo la paraula a la meva mare, perquè aquí ja no parlo del que he llegit, sinó que parla ella de la seva pròpia experiència.
3: Al principi, quan comença Iugoslàvia del Tito, hi ha una situació molt complicada l'any 1948 per tota aquesta gent que lluitaven per partisans de Tito. La Rússia era seva mare i tot voltava al costat de la Rússia. Però el Tito va veure que això no acabarà bé, i era una cosa molt, molt curiosa. En una nit van decidir: o ets per a la Rússia o no ets per a la Rússia. La gent estava molt confusa, perquè tota la vida era la mare Rússia. I ara què? Deixarem la mare com deixarem la mare? I en aquesta situació, moltíssima gent va acabar en una presó, en una illa que es diu Goliotok, que és una illa descoberta, que no creix res, sense saber per què, saps? Perquè, com l'han dit, clar, jo sóc per la mare Rússia, perquè la mare Rússia ens va portar, ens va ajudar, i això. No, tu ets contra Tito. És una cosa molt, molt, molt curiosa, saps? I allí va començar a despertar-se una miqueta d'aquest nacionalisme. La majoria d'aquesta gent era de la nació sèrbia, perquè els serbis són molt propensos per a la Rússia. Avui al dia també tenim la situació.
1: Històricament, sí.
3: Saps, històricament. Mm-hmm. I la majoria d'aquesta gent eren serbis, i hi havia algun que se van quedar molts anys, inclús en la família del meu marit. El tiet va acabar i estava 3 anys en aquesta isla. La nena que deixava en la casa, quan en va tornar, ella no la coneixia, el seu pare, saps? en un període de pas. Estem parlant de 1948 i 30 anys. Ella va néixer a 48 al final, ell va posar a presó i quan ell va tornar ella tenia 3 anys. Era una cosa molt curiosa, sap? Però mira, a poc a poc, jo no sé, aquest Tito tenia una karma, tenia una força, tenia... Sabia posar-se, sabia...
0: Perquè el que no havia aconseguit ningú fins al moment...
3: Ningú.
1: Ho aconsegueix.
3: Ell va aconseguir. Sí, sí. Ell va aconseguir ajuda, com? Ens nos va endeudar fins allí. Però ara, aquests tots països sis que se queden després de la Iugoslàvia estan molt més endeudats i molt pitjor que en el Iugoslàvia. Nosaltres, per exemple, jo podia estudiar el que volia. Clar, tenies que tenir les notes. Després, si vas a estudiar a la universitat, era aconsejable que siguis el membre del Partit Comunista. Era aconsejable. Però tampoc no era obligatori. Jo mai, per exemple, no era membre del Partit Comunista. Mi marito sí, però jo no. Teníamos cosas. Estábamos un país comunista, teníamos drets, teníamos seguridad social. Yo, por ejemplo, cuando he vingut aquí, saps, vaig comparar amb les meves amigas catalanas y españolas la situación que he viscut yo, por ejemplo, en la primaria, que he viscut ellas aquí, en aquest periodo. Yo no me podía imaginar que yo tenía que venir a la educación física unas bombachos aquí fins la rodilla. Yo tenía como un body y anaba, wow. ¿Sabes? Y ella dijo, no, nosotras tapadas y eso, ¿sabes? Digo, ¿por qué? Per mi era això una cosa normal.
0: Clar, estem parlant dels anys 50-60, sobretot el nivell d'avançat de Iugoslàvia comparat amb Espanya.
1: Home.
0: Era...
3: A veure, i després, no 60, i 68, perquè la meva mare ha vingut en Espanya l'any 68, primera vegada, i me hablava de la situació, saps? Perquè allí, per exemple, la meva mare era religiosa, molt religiosa, anava a la iglesia, y ella dijo, tú imagínatelo, todas las españolas están con la cabeza cubierta como nuestras donas antes de la guerra. Y allí en nuestra iglesia las donas entraban sin cap pañuelo en el cap, ¿sabes? No tenían res. Y son cosas... A veure, molta de gent va dir que la religió era prohibida, però no és cert. Tu podies anar a la iglesia.
0: Sí, a veure, no estaves
3: ben vist, ¿vale? Uh-huh. Però ningú no et prohibia. Vale. Sí que havia molt control policial, havia molta policia secreta, però mira, per exemple, en Sarajevo, la gent que se recorda la meva generació, i jo vaig néixer a 55, la meva generació i totes les meves amigues encara se acorda de la missa de Gallo de Sarajevo. Serbios, croatos i musulmanos. Saps? Diuen, això era el millor que hem viscut en aquest període de la nostra joventut. Es pot ser que no entrava a la iglesia, però fora de iglesia havia un ambiente. I això era una cosa inexplicable.
0: Per tant, ens hem d'imaginar que tot aquest polvorí d'Europa, que és els Balcans i en aquest cas Iugoslàvia, s'aguanta per la figura d'una persona i del seu carisma, com tu deies.
3: Jo crec que sí.
0: Però com és?
3: No ho sé, no et puc explicar. Jo ara estic pensant...
0: Si no ho saps tu, jo ja...
3: Escolta'm una cosa. Jo ara estic mirant moltes coses, perquè aquesta tecnologia jo mai no sabia això abans. Diuen que el protocol en la Casa Blanca que no es pot fumar. I el president Tito entro amb una cubana, entro en el despatx oval i se va encendre un cigarro,
1: un puro,
3: este de Cuba, un puro.
1: Cubà, sí.
3: Tu imagina't, perquè ell tenia molta amistat amb el Castro i Castro s'enviava. Ell volia luxe, però també donava que la gent pot viure. Ell vivia com un rei. Jo crec que el rei no vivia com ell, perquè ell tenia la seva isla, tenia seu barco, tenia seu tren, tenia totes les cotxes. En cada ciutat tenia la...
1: Una residència.
3: Un edifici.
2: El vaixell tenia nom.
3: Sí, sí.
2: Que era molt conegut. Com es deia?
3: Galeb.
2: Galeb, que era...
3: Sí, que és la gaviota.
2: La gaviota.
3: Sí.
2: Sí, sí, tenia nom, tota la gent d'allà el coneixia.
3: Però ell no tenia res, no estava res. Ell això tenia en usufructe.
0: Clar, ell
3: tenia el tren que es diu Pla Vivós, el tren azul. Però això era usufructe d'ell. Ell, quan va morir a Ljubljana, aquest tren passava el seu cos de Ljubljana a Zagreb, des de Zagreb a Belgrado, per donar-li l'últim funeral allí. La plaça en Zagreb, mai, davant de l'estació, mai, no serà tan plena com estava aquell dia.
1: El dia del funeral, eh?
3: El dia de quan el seu cos passava amb aquest tren.
0: 1980?
2: Sí.
3: 1884.
2: No mor el 80, Tito?
3: Sí, 80, perdona que em vaig equivocar, la memòria una miqueta, sí,
1: no
3: falla, falla.
0: Clar, fruit de tot aquest carisma, també, Otto, podem parlar de Tito en aquest cas, perquè va ser un dels líders en el moment de la Guerra Freda, recordem enfrontament dels satèl·lits dels països que estaven al darrere per una banda dels Estats Units, per l'altra per la Unió Soviètica, i Tito obre camí amb uns altres líders del món, del moviment de països no alineats, fruit d'aquest carisma, segurament.
2: Sí, clar, això és molt curiós, perquè, o sigui, com dèiem abans, o sigui, Tito al final té al principi una aliança amb la Unió Soviètica, de fet és Stalin el que ell el posa al càrrec després d'una de les purgues, l'acaba posant com a cap del Partit Comunista, però a l'acabar la guerra passen dues coses. Un, que Tito no vol ser un vassall de Rússia. Ha sigut vassall de molts imperis durant molt de temps i ell no vol això pel seu... La seva idea de la nova nació no és que sigui un vassall d'un altre. Primer passa això, i segon, que a diferència de tots els altres països de l'est que acaben a l'òrbita de la Unió Soviètica, quan els russos arriben, la Iugoslàvia està pràcticament alliberada. Llavors, no hi ha un deute amb Rússia. O sigui, ell no té un deute amb Stalin, com tenen tota la resta de líders, perquè ells arriben i Rússia els allibera i després poso una persona. O sigui, ell no necessitava que Stalin el posés. Ell ja havia fet
1: el
2: seu
1: fet
2: camí.
1: No?
2: Llavors, clar, aquest fet de no deure-li res...
3: Ell ha donat l'espalda a Stalin.
2: Clar, ell ja el deu a l'esquena. I al donar-li l'esquena, el fan fora del Comintern i del Pacte de Varsovia, queda fora, però llavors ell funda aquest moviment dels països no alineats, que a dia d'avui segueix existint, ha quedat en un segon pla, però segueix existint, amb casos curiosos, perquè Corea del Nord, per exemple, està dins del moviment de països no alineats, però bueno, que la idea era una miqueta presentar una tercera via, diferent a la idea aquesta dels dos blocs, entre el bloc comunista i el bloc capitalista, no? Occident contra Orient. Intenta presentar una tercera via que busca pues, el no enfrontament, el punt pacífic, el desenvolupament dels països, i molts països s'acaben adherint, i és al voltant d'aquesta figura tan carismàtica de Tito que aconsegueix. I parlant que parlàvem abans una miqueta també de la Unió, sí que és veritat que el carisma de Tito imposa, no? Però a part d'això, ell és capaç de generar... És quasi... Podria estudiar-se des del màrqueting, el que fa Tito, perquè aconsegueix agafar tota la gent que hi ha i totes les diferents ètnies i els aconsegueix donar un sentit a la seva pertinença a un país que ell intenta molt desmarcar de les identitats nacionals. No és de rotllo, no, estem sota una dinastia sèrbia, no. Ell diu, no, vale, cadascú és el seu.
0: Iugoslaus.
2: Hi ha 6 repúbliques, cada república té les seves característiques i tindrà la seva constitució, això és federal, ens reunirem tots, etcètera, etcètera. Llavors hi ha aquesta idea de que ningú queda a sota de ningú, sinó que hi ha una mica la igualtat entre 6 repúbliques. I això també és molt important. Llavors hi ha un lema que des del final de la Segona Guerra Mundial s'acaba convertint en el gran lema del titoisme, no? Que és aquesta branca de l'animisme i socialisme adaptada a la Iugoslàvia, que és bratstvo i jedinstvo, que és germanor i unitat. No? Que és, vale, estem junts, però som germans, i aquí la idea és ajudar-nos i desenvolupar-nos tots. Però això tampoc acaba sent la panacea, perquè les diferències de desenvolupament entre les diferents repúbliques són molt grans.
0: Molt bé. Per acabar el programa, anem encaminant cap als anys 90, però aprofitem que tenim avui la Branca. Tenies 25 anys amb la mort de Tito, 1980. Per resumir, Tito Dobro? Sí? No? Tito B?
3: Per a mi, Tito Dobro. Perquè el Tito Dobro que vol dir Tito B, no han donat la possibilitat per a poder escolaritzar-nos sense pagar res. Teníem seguretat social. Tots els treballadors treballaven.
0: No hi havia atur o poc atur?
3: Poc atur. Vale? Tu tenies una seguretat social impressionant. Tu tenies que treure els dents, te posava la dentadura amb poc. Tu tenies que pagar una miqueta. Mm-hmm. Vale? Necessites les ulleres, també tenies per seguretat social. Per exemple, el cas de meu marit, el porta un audífono des de 3 anys. Aquest audífono entrava en la seguretat social. Ara no entra res. Ni ulleres, ni dentadura, ni el metge, ni la medicació, ni res. On estem? On estem? Sí que costa, ja ho sé que costa, però també tots els treballadors que treballaven, saps, portaven per a la seguretat social. I això, tothom no necessita la mateixa quantitat de cèntims per a currar-se, perquè una persona que no porta audífono no necessita gastar tants cèntims. ¿Vale? Per exemple, per mi, jo comparo, vols que... Què vols que et digui? Comparo. Jo, quan hem vingut aquí, tu tens que comprar-lo. Jo treballava en una empresa especial i teníem un treballador que no tenia mig cama, que li faltava. Ell tenia que comprar aquesta pròtesi, portar-lo la factura a benestar social, entrar en una PUA, ¿vale? Portar aquesta factura en benestar social i si lo donguin i quan li donguin. Qui se va a comprar una pròtesi? Això és la situació ara en Bòsnia igual, en Bòsnia, Sèrbia, Croàcia. Tothom té el mateix patró, saps? No solo aquí, jo parlo d'allí. Qui va a comprar mitja cama per tenir-lo com un adorn en la casa? I aquesta persona, si treballa, evidentment, té molt poc ingressos. I mitja cama, una pròtesi de mitja cama costa moltíssims cèntims. Moltíssims. Dos audífonos costen molt, molt, molt per a un pensionista o per a una persona que treballava, saps? Són coses que... I això allí era tot amb una aportació. Pot ser 10%, 9%, no sé, o 5% que té que pagar la persona que necessitava. Això era el paraíso.
0: He tingut la sort d'estar dos vegades allà, sí. A Iugoslàvia, a Bòsnia dos vegades també, una amb l'Oto l'estiu passat, i el fervor que existeix per la figura de Tito apareix per totes bandes i tothom el venera, encara a dia d'avui. Suposo que ara ho entenc millor després de la teva explicació. No és normal, després de tant temps, que aquesta figura encara sigui tan recordada i tan intocable o tan ben vista, no? D'alguna manera.
3: Després de la guerra hi havia un període que no podies trobar res, que dic jo, no podies trobar res. Era un dictador, era això, era allò, i encara hi ha una part que el considerava que era un dictador. Jo, quan penso en frío, potser que era dictatura, però, a veure, jo, com ha crescut en aquest període de comunisme, clar, jo tinc diferents pensaments que el meu Otto per la tema de democràcia. I què penses tu? Perquè jo crec que no és molt democràtic que tu pots sortir en la tele i dir un president, vostè és un ladró, vostè és un mentider, vostè... Jo crec que això és de mala educació. Saps? A veure, hi ha canals, hi ha la situació com se pot presentar això, però no en aquesta manera vulgar. Allí, si no parles del Tito, contra Tito, mejor dit, contra Tito, ningú no et va tocar. Jo he viscut 37 anys, mai no me cridava per venir a una entrevista en policia.
2: I vale. Vull deixar clar que mi mare tampoc, o sigui, no és una persona que sigui molt d'esquerres, ni militant comunista, ni
3: no.
2: Res. No ho ha sigut mai.
3: Ni soc militarista d'un ni de l'altre. Jo estic una miqueta amb això, saps? mig religiosa, hi ha una força. Mm-hmm. Hi ha una força, i si tu demanes la força a l'universum, t'ajudarà. No és una figura, allò, que jo, si tu això, jo no te donaré això. Jo dic, jo no he tingut mai problema amb això. Hi ha molta gent, jo subraio, que diuen, oh, no podies això, no podies allò, no podies... Però, clar, era contrasistema. I tu, quan estàs contrasistema... Sabem. I avui el dia.
0: Sí, sí.
3: No és fàcil.
0: Deixem les reflexions de la branca perquè cadascú sí. tregui les seves pròpies.
3: No, no, jo... Això és meva opinió perquè jo he viscut, saps? Jo he viscut. Jo, a mi mai nunca no em va preguntar a ningú ni quina religió soc quan me vaig matricular a l'escola, quan me vaig matricular a la uni, quan vaig començar a treballar a la uni. Normalment seria que un treballador de la universitat serà el partido de comunista, saps? Membre del partido comunista. Jo no era. I no m'han preguntat per què tu no ets. M'han donat perquè estava qualificada per aquesta feina i m'han donat la feina. I ja està, saps? Però hi ha de tot. La gent que no podria aconseguir les coses que ell queria aconseguir-lo, te va dir, ui, era un dictador, això, això, això, i ja està. Però jo he viscut molt bé. Ojalà que torni aquest temps. Ho sento molt, però és així.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
5: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Recte final del programa. Recordem als nostres oients que ens acostem al programa 500 i, per tant, que es vagin reservant una data, segurament un dissabte, un divendres, veurem com per on van els trets, ja us informarem, de finals de maig i començaments de juny. I comencem aquesta, bueno, aquesta última part del programa amb una cançó bastant curiosa. Ara ho comentàvem fora de micròfons. Otto, no sé què ens has posat.
1: Això és Dubiosa Collective. És que quan em va dir allò de les músiques vaig pensar que donar una mica un sentit discursiu a les músiques, perquè, bueno, jo és que sóc una cosa, sóc molt fan de la música, sóc, és una passió per mi, i vaig voler donar-li una mica un sentit discursiu. Clar, hem començat amb una Sef Dalinka, època otomana, música folklòrica i tal. Hem seguit amb Indexi, la gran època, no? L'època esplendor de la Iugoslàvia de Tito. I ara anem a Dubiosa Collective, que és un grup modern format el 2003 a Bòsnia també, a la part sud de Bòsnia. I és un grup que al final el que fa és una mica, fa una mescla entre rock, reggae, dub, rap. També molta, molta influència de la música folklòrica de la zona de Bòsnia, i amb unes lletres doncs, bastant reivindicatives, de lluita contra la corrupció, una mica contra l'estat. Aquesta cançó es diu No Escape from Balkan, no? Que parla una miqueta de que tu pots sortir físicament dels Balcans, però els Balcans no surten de tu. No surten de tu, no? Una mica aquesta cosa que passa moltes vegades amb la gent que marxa dels llocs, no? Que tu físicament marxes, però el lloc no marxa de tu. Llavors és una mica el No Escape from Balkan. I s'ha convertit en un dels grups més populars, i una mica també per veure les diferències, no? Tenim la Sef Dalinka otomana, de la pena, l'amor, la melancolia. Tenim Indexi, que era una cançó molt, molt animada. I aquí tenim una mica l'estat actual del país. Reivindicació, lluita...
2: Molt bé, anem avançant, que ens queden pocs minuts i ens quedem a les portes de la guerra, no passa res, perquè per sort tenim una altra gravació, sí. I això és la màgia de la ràdio, però ens havíem quedat Mortito 1980.
0: Ens havíem quedat Mortito.
1: Mortito.
2: Ens havíem quedat Mortito, coma, Tito, el 1980...
1: Clar,
2: Otto, es manté la unitat dels iugoslaus després de Tito?
1: Sí, durant un temps. O sigui, es manté la unitat de l'estat iugoslau. O sigui, l'estat iugoslau segueix mantenint-se. La unió a nivell social i aquest teixit social del que parlava la meva mare abans comença a desfer-se. I es desfà perquè, abans ho dèiem, la unió de Iugoslàvia depèn molt de la figura de Tito. I al desaparèixer la figura de Tito, hi ha molts líders que volen aquest punt de poder, no? Volen aquest punt de poder. Llavors apareixen pues, Milošević, Tuđman, no? Karadžić, que comencen a buscar el seu lloc, no? Rei muerto, rei puesto, pues, intenten trobar el seu lloc. Llavors comença a haver-hi i a destapar-se aquestes tensions nacionals novament, les acusacions, no? És que nosaltres seríem més rics si no estiguessin amb vosaltres, la nostra indústria és més potent que la vostra, no? És que ètnicament tots hauríem de ser serbis. Llavors comença a aparèixer unes tensions molt, molt, molt complicades. També la tensió en Kosovo, que a dia d'avui segueix mantenint-se. I, bueno, una miqueta tornen a néixer tots aquests fantasmes nacionals de l'època prèvia a que Tito aconseguís unificar i pacificar la zona en el període probablement més llarg de pau que hi ha hagut als Balcans.
2: Val, i caurà el mur de Berlín, es dissoldrà la Unió Soviètica, es conforma el Tractat de Maastricht, la formació de la Unió Europea, i en aquesta tessitura, en aquest context, Eslovènia i Croàcia es volen separar de la resta de Iugoslàvia. Per què?
1: Clar, jo explico la meva part històrica, ma mare podrà posar el context encara més real, però bueno, anem una miqueta rapidet. Bueno, Eslovenia i Croàcia al final fan un referèndum per la seva independència i voten independència. Què passa? Hi ha una cosa molt important aquí, i és que s'ha de valorar molt si els països que es separen tenen o no majories sèrbies en la seva zona. Clar, què passa? Eslovenia no té una majoria sèrbia, no hi ha una gran part sèrbia de la seva població.
2: És bastant homogènia.
1: És bastant homogènia. Eslovenia és bastant homogènia, no té minories ètniques reconeixibles. Llavors, què passa? Quan s'intenta separar, clar, no hi ha una oposició interna a aquesta separació. Clar, és un referèndum, participa el 90% de la població i el 90% vota sí. Clar, és difícil que tu externament puguis justificar mantenir això unit. Però, en canvi, Croàcia i Bòsnia són situacions diferents. A Croàcia i Bòsnia hi ha una gran majoria de serbis, evidentment no és la majoria de la població, la majoria de la població a Croàcia són croats i a Bòsnia són bosnis, però sí que hi ha una gran quantitat de gent de Sèrbia, i això provoca que, clar, la gent digui, ei, jo no em vull separar de Sèrbia perquè per mi Sèrbia és la meva nació. I això és un gran problema, és el gran problema dels Balcans, que per molt que la gent estigui desplaçada, i el No Escape from Balkan també va una miqueta d'això, per molt que els serbis no estiguin a Sèrbia, ells segueixen considerant-se serbis i consideren que aquella és la seva nació, que aquell terra és la seva nació. I això és aquesta idea de la Gran Sèrbia, que torna a recuperar Milošević al 95 de l'expansió sèrbia, i ell diu que Sèrbia és qualsevol lloc on hi hagi un sèrbi enterrat, proposant doncs, una miqueta aquesta idea de que tota Iugoslàvia en realitat és Sèrbia, especialment els tres territoris mencionats, no? Sèrbia, Croàcia i Bòsnia. Llavors, bueno, una mica es conforma això, i el 92 esclata la guerra quan les forces de l'antiga exèrcit iugoslau estableixen ja setges a les grans ciutats i comença a haver-hi doncs, disputes. Tot això sumat a una situació internacional que tampoc era favorable ni ajudava gens.
2: Clar, i ara quan ja estem acabant el programa, perquè estem acabant, em tocaria fer-te una pregunta molt difícil, però que estic pensant que
3: serà
2: millor...
3: Que potser no la facis, eh?
2: Serà millor que la deixem pel pròxim programa, que ja enganxarem, vale. Perquè estem sí, a les sí. portes de la guerra, com tu acabes de dir ja. De fet, has acabat així.
1: Explota, comença la guerra.
2: Clar, però justament ens tocarà entrar de ple a Bòsnia, ens deixarem respirar una mica per poder-ho fer amb calma i tranquil·litat. Per tant, de moment ho aturem aquí. Ens queda un programa sencer, com us anunciem, el programa 490, que ja us podem dir que serà centrat en el setge de Sarajevo, en el marc de la guerra de Bòsnia. De moment ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
0: A tu, i moltes gràcies a vosaltres per venir.
1: Moltes gràcies, adéu.
2: Otto Lušić, Branka Lušić, avui el control tècnic, Carlos Lecegui, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia.

0: Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.
1: Tot udub, nur fretig.

0: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de Dudu Tassa. Dudu Tassa és un dels més importants, amb més èxit, cantants i guitarristes de rock a Israel. De fet, amb 46 anys en aquest moment, és això, és un autèntic mainstream de l'escena rock a Israel. Ell és jueu i doncs el seu nom, David Tassa, Dudu Tassa, és això, un gran artista de rock amb molt de reconeixement. De tant en tant fa discos com aquest. En aquest cas, aquest és això, és el darrer i relativament recent, doncs, amb Johnny Greenwood, conviden una sèrie de cantants com aquesta noia, Nur Freteik, i després tot el disc hi han cantants diferents on doncs, fan una autèntica mixtura, posar sobre la taula també el folklore de l'Orient Proper de la manera més àmplia i sense fronteres. Dudu Tassa i Johnny Greenwood. El disc, doncs, aquest tema que hem sentit es diu Tak on Dub i, de fet, doncs, el disc es diu Jarak Quaribak. Allà apareixen tots dos, Dudu Tassa i Johnny Greenwood a la portada. De fet, són, doncs això, és un exercici de memòria musical. Feta això, feta per artistes que tenen, doncs això, gran èxit, però que de tant en tant, com també vam sentir aquí el Mixtures i després recuperarem la seva formació, Dudu Tassa and the Kuwaitis, doncs recuperen el folklore popular com una, podríem dir, com una certa, doncs, això, recuperació de la memòria original, en aquest cas, de la seva família, d'origen, doncs, a Iraq i a Kuwait. Dudu Tassa, un nou disc i un nou disc especial. Hem sentit ara aquesta cantant que es deia Nur Freteik i ara Rashid Al-Najjar. Dudu Tassa i Johnny Greenwood.
1: Ashufak Shay, Rashid Al-Najjar, Beirut.

Dudu Tassa i Johnny Greenwood com a productors i músics en aquest disc que ens permet recuperar, que ens permet conèixer el folklore d'Orient Proper, des de Beirut, el Líban, Síria, també Palestina, Israel o el que és Jordània i fins al Golf Pèrsic, Kuwait, Iraq, tot el Golf, tot Orient Proper està d'alguna manera en aquest disc, amb alguns cantants, com hem sentit, diferents, veus femenines i alhora veus masculines com el que acabem de sentir, Rashid al-Najjar. Dudu Tassa, hem dit, és jueu, viu a Israel, on té un gran prestigi, un gran èxit. De fet, és un artista mainstream a Israel, va fer també el disc 2019, el disc El Ajar, un homenatge a les cançons que es cantaven a taula a casa seva, que són provenents de Kuwait. Dudu Tassa and the Kuwaitis, el disc de 2019, El Ajar.

Una segona novetat és el nou disc de Freddy Masamba, aquest cantant i músic del Congo, nascut al Congo, que actualment viu a Bèlgica. Doncs és capaç de reunir en aquest disc, que es diu Transcendental, ja ho hem vist també, doncs amb aquestes veus ancestrals, doncs Freddy Masamba aconsegueix reunir en la seva música doncs un soul, un funk, un hip-hop amb el que és la música africana amb molta, molta facilitat. Aquest músic, com dèiem, que viu a Europa, doncs té ja una bona colla de discos i és un dels músics, això, amb arrels al Congo, doncs amb més projecció. Freddy Masamba, un altre dels temes d'aquest nou disc Transcendental, amb la col·laboració del guitarrista Lokua Kansa. Freddy Masamba.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Entrem en la fase més punk del Mixtures d'avui. Això és el nou single d'Onipa. Onipa, una banda que hem sentit aquí al programa tot allò que ha anat fent. Van debutar l'any 2020 amb un disc que es deia We Know Be Machine, No Som Una Màquina, i després hi va haver el segon disc, Tapes of Utopia. Ells són el major exponent del afrofuturisme, o sigui, aquella vessant que projecta la música africana a un futur, doncs, diguem-ne, bestial. Ells són Onipa. Viuen a Londres i, de fet, és una banda que té seu a Londres, publiquen amb Real World, el segell de Peter Gabriel, el segell, doncs, de Womat, dels estudis Womat, i acaben de publicar aquest, que serà el primer single, és el primer single del que serà el seu tercer disc, Off the Grid, que no arribarà fins a l'octubre. Aquí, en aquest tema, hem sentit la veu de David Walters, però en el disc ja anuncien altres col·laboracions com les de Theon Cross, doncs, que toca la tuba, o Dele Sosimi, el gran mestre de l'afrobeat, etc, etc, etc. Onipa, un dels grups que seguim des d'aquí al Mixtures i que acaben de publicar un nou single amb David Walters. I ara tornem a una promesa. Vam sentir aquella banda sud-africana autènticament punk que són els BBCUC, Bekuk, i vam sentir, doncs, aquest tema. Tornem-hi.

Bekuk, Bantu, Continua, Uhuru, Conscientiousness. Són un grup de sis músics punk de Soweto, a Sud-àfrica. Aquest és el seu tercer disc i es diu Millions of Us. I realment, o sigui, no hi ha major bufetada a la consciència, diguem-ne, mundial per part, doncs, això, d'aquesta consciència negra dels Bekuk, Bantu, Continua, Uhuru, Conscientiousness. El seu disc de 2023, ja ho hem dit, es diu així, Millions of Us, que és el nom del tema que sentim ara. De fet, doncs, això és realment una bufetada. Aquí la tenim, Millions of Us.

I segueix, i segueix, i segueix. A Millions of Us és el disc de B. Cook. Segur que no ho dic bé, B.C. U.U.C. Però bueno, de fet, venen això, venen de Soweto, canten en Zulu i en anglès i en una altra llengua, la llengua Soto, i doncs això, segueixen amb aquestes línies de baix funky i aquestes percussions i sobretot aquests cants reivindicatius, aquest activisme doncs que d'alguna manera doncs els converteix això en activistes de la igualtat a Sud-àfrica. BCUC. I per canviar de registre, anem a la nostra secció de records. Fa 35 anys que tenia lloc un festival en el qual es reivindicava la llibertat per Mandela. Era l'11 de juny de 1988 a l'estadi de Wembley. Ara que parlem de futbol i que recordem els partits del passat, doncs bé, en aquell estadi de Wembley va tenir lloc aquest festival en homenatge i alhora en reivindicació de la llibertat de Mandela, que llavors tenia 70, complia 70 anys i portava 26 anys a la presó. I doncs en aquell festival van actuar Stevie Wonder, Sting, Dire Straits, Eric Clapton, Eurythmics, George Michael, bueno, etc, etc, etc, Peter Gabriel, per exemple, i entre totes elles una cantautora que va tenir molt èxit en aquells anys i que després apenas se n'ha sentit a parlar. Ella es deia Tracy Chapman, Talking About a Revolution.

0: El nostre concert recomanat és aquest. El proper dijous, dia 22, ve a Barcelona, a la Sala Apolo, Martinalia, la filla de Martino Davila, una de les figures que actualment millor representa el samba. Hem sentit ara aquest darrer single que ha publicat amb Toquinho, amb qui doncs es parlaven per sobre de la música. Hem pogut sentir, és una tradició que d'alguna manera doncs comença el propi Vinícius de Moraes. Martinalia, això, una de les cantants doncs més importants que passa per Barcelona, passa per la Sala Apolo i que va tenir enorme èxit l'any 2019 amb el disc Martinalia canta Vinícius de Moraes. Per tant, aquí al Mixtures ens aturem un moment per celebrar aquest concert que tindrà lloc, això, el 22 de juny a la Sala Apolo. Sentim Martinalia i Maria Bethània en aquest clàssic de Vinícius. Eu sei que vou te amar.
1: São demais os perigos dessa vida.

Martinàlia serà a l'Apolo el proper dia 22. L'acabem de sentir en aquest tema de Vinícius de Moraes amb Maria Bethània. Maria Bethània o el mateix Caetano Veloso van ser padrins d'aquesta senyora quan començava a cantar. Aquesta senyora ja té també uns quants anys i és, com dèiem, una de les cantants importants al Brasil pel que fa al samba. El samba i al pagode, aquella variant més romàntica del samba. Un dels grans èxits de Martinàlia es diu Cabide, del disc Menino do Rio. La majoria dels discos en un segell que val la pena tenir en compte es diu Biscuito Fino i es serveix doncs, per doncs això, està al tanto de les novetats al Brasil. Biscuito Fino i Martinàlia, Cabide.

A l'Apolo tindrà lloc aquest concert de Martinalia el 22 de juny, el proper dijous 22, però ja fa uns dies, el dia 14, hi va haver una gran festa de l'Afrobeat que aquí al Mixtures no vam encertar a poder recomanar. En ella hi havia ni més ni menys que Seun Kuti. Amb Seun Kuti i el seu Black Times marxem. Gràcies per escoltar el Mixtures. Fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent que ja havien passat allí un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no?, popularment la del pulpo, doncs això, però més. Va caure un diluvi brutal, ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia ja en tenim referència. Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap. Qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora. Doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur, que tornem a repescar perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us explicaré la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida més que del món, I tothom té un festival al cap i un any o una anècdota concreta, o tothom té, doncs, la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival, i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem i ho fem amb col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric,
1: què tal?
0: Núria, com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances, avui estic obert per vacances més que mai,
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: d'aquí
1: doncs,
0: fins
1: sí,
0: a l'eternitat.
1: Sí. Ah, exacte, no, però no, ens cuidem molt bé uns dels altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, Jo crec que us ho heu passat bé, quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, i tant, home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, l'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí
0: que ho estat. Ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto. Ara que començarem vacances tots, Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? O no sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja en coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curt, que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està Imagina't, tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: En sèrio?
1: Que... Sí, que no, ningú hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Veuràs, aporto tres mostres dels, bueno, no sé si hi ha referents, però sí dels més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabra Rock. Els d'enguany, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, bueno, 6, no. Vaja, 6, no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. mentre que al Festiuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar. Estem... La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflex del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines doncs, trobar, tirar endavant,
1: exacte.
0: I per tant ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Què és causa i què és efecte.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la ciutat està muntada d'aquesta manera. Manera, no? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música. Si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals al nostre país encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fent Jazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo de dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica. En definitiva, demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que, en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música, és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé. Una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enric.
1: Va, sí. Més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja, o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira. Jo sóc molt de festivals, però no sé si podíem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals.
0: Ah, vale, sí.
1: Els cicles de música, o aquests festivalets, que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Mar Atafol, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu, i que es porta uns artistassos sempre increïbles, increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones, i després
1: correcte.
0: Hi ha aquells que es fan com a petit comitè, no? Com a, sí. que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles, sí.
0: Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim
0: de fer?
1: Xarxes.
0: Com
1: obrim xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs que ho expliquin a comentaris, i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem el mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix, a les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara, a veure.
0: Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no?, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, bé, noves propostes dins el cinema, noves

0: Està molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom, vaja, dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats, les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps friki, que ens porten des de Vilafant, avui al darrer lliurament, per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime, que ens agraden tant a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant amb Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama. Això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però l'alt tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signi amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia de curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.

0: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus del lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar als préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
1: També es preveu una pujada del tipus d'interès en setembre del 2,25 a estar al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
0: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euribor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
2: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sustracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alt Camp i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
0: Moltes gràcies a tu, Núria.
2: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí, i nosaltres que seguim avançant, ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida, i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
4: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
2: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
4: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu, almenys, igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
5: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim, i tant el sector hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, pues estan amb unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost, pues estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
4: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les Terres de Lleida visitants de tot arreu, com a Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
2: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
4: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen andorrà. Com dèiem, 3 han estat crítics. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
2: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent. Judit Castellà, UAU. Gràcies.
4: Gràcies a tu, bon dia.
2: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
3: Bon dia.
2: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
3: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de 2 anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé. Amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals ebrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Turebra, Juan Jovel.
6: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pot hi haure una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues, ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, amb rondar el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut una cosa millor que l'any passat.
3: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols seguit dels francesos i britànics.
2: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, vare, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
3: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 amb folre, del 2 de 9 amb folre i manilles i del Pilar de 8 amb folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
2: I
3: Núria...
2: Contents també? Avui.
3: Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'11a edició de la Tarracoaigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
2: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Amb la connexió darrera amb Tarragona Ràdio, amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
7: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar. I qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no? I per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé. No? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines. No? Això és normal, al final estem passant. És com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures, després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no? Tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I, bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no?, quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I bueno, ja abans de la tornada a les rutines i a l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades, és per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes de totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho, perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible, i per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé, i a més compartir-ho en xarxes socials, etcètera, etcètera, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això dèiem abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà. L'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, ostres, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible?
2: Sí, sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no, d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes. Però és un clàssic, sí. Ja sabeu també, no?, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no?, perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I, de fet, hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no?, perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, mm-hmm. no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagi aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etc, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu, o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Mm-hmm. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid, tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
2: Tres exemples. Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre també gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria, així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem pendent.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre. I ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
3: L'Obert casteller, 5 minuts a plaça.
0: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
4: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells que recorden.
0: No t'ho donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
4: Exacte, exacte.
0: Doncs tu mateix, per on comencem?
4: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de 10 amb forra i manilles, però sí que van descarregar el 3 de 10 amb forra i manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest Pilar de 9 amb forra, manilles i puntals, que fa el virar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món castellà el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i això valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
0: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
4: Sí, tant, a més deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig a assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res,
0: seguim endavant. Concurs de castells, perquè...
4: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
0: tot
4: diada.
0: Tot això ja comença a puntuar, sí, exacte, el concurs. Per això estan les colles tan posades.
4: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Sigues de Valls, que van descarregar un 4-9 net, un altre cop un 4-9 net de postal. Van intentar el 4-10 amb forra i manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4-9 amb forra i pilar, i finalment un Pilar de 8 amb forra i manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys de les castells en xarxa...
0: Aquí és de patir.
4: De patir molt, perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest Pilar de 8 amb forra i manilles.
0: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
4: La millor dia de la seva història, de
0: sí,
4: la Jove de Tarragona, tal qual.
0: Això sempre es diu, eh?
4: Sí, exacte, això sempre es diu, però en aquest cas sí, eh? En aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises i, de fet, diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels xiques del Serrallo. Per tant, va ser una diada on i Tarragona hi va ser present i la Jove, que va descarregar el 3 de Banforra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de Nova Banforra, que ja van fer per Sant Magí i també el Catllà, el 2 de Nova Forra i Manilles i el Pilar de 8. Tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix. Una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Tarragona.
5: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 a 10 necessitàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
0: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
4: El concurs serà espectacular, Núria.
0: Però les expectatives són enormes,
4: molt altes, molt
0: altes. Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la Colla Jove Xiquets de Valls.
4: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer el 4 de 9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 en forra i manilles i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer Pilar de 8 en forra i manilles aquesta temporada. Per tant, de les quatre colles, tres piles de 8 en forra i manilles i un pilar de 9 en forra i manilles i puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps. Ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
0: Els Diables Vermells, els
4: sí.
0: Diuen, a la Colla Jove sí que...
4: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles i sí, són els Diables Vermells, a la Colla Jove sí que
0: és. Molt bé. Vinga, va, i a banda de Sant Fèlix, que encara tenim ressaca, tots els del món casteller, quines diades més hem de repassar?
4: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances. I bé, aquest petit apunt de que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de 9 forra, 3 de 9 forra i 5 de 8.
0: Repassem ara ràpidament l'agenda del que les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
0: Moment ara de repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
4: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Sigues de Valls. Primer serà a la Dia de la Sagrada Família. Actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant Colla Joves com Colla Vella de Sigues de Valls. I a l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una dia que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra. Seran els Castells de Lleida, els Nois de la Torre i els Sigues de Tarragona. És el plat, potser, on hem de fusar la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes colles fan vacances.
0: I a Cambrils?
4: Cambrils també. Cambrils hi haurà la Dia de la Mare del Camí, que on hi seran els Sigues de Cambrils, els Sigues de Reus i els Sigues del Serrallo, que ja sabeu que també estan fent, doncs, vaja, una temporada absolutament històrica.
0: Molt bé. Toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de castells, aquesta setmana. Eric, què et sembla?
4: Sí. Home, avui es tanca, Només he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
0: Doncs vinga, abans que s'acabi l'obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de castells, vinga, que és l'opera supercita castellera que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls. Gràcies, company.
4: A tu, Núria. Adéu.
0: I avancem d'un tema a l'altre. Anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Avui parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis. No és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte. No, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels Creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo, preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica de transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres, ¿cómo es ser? No sé si la única, pero de las pocas que hay.
7: Sí, es verdad que no somos muchas. Es verdad que cada vez somos más. Pero bueno, también yo, por ejemplo, elegí ir a cruceros donde las mujeres están mucho más normalizadas, vamos a decir, y ellos también optan por tener muchas más mujeres, también porque está de cara al público y tener mucho más equidad, pero luego es verdad que en barcos de carga general todavía hay mucho recorrido que hacer, hay muy pocas mujeres, es un mundo muy masculinizado, pero bueno, también hay que ir, o sea, yo cuando entré a la carrera ya iba con la mentalidad de que es una realidad. Pero, bueno, no hay que achantarse, vamos, que hay que elegir bien la compañía, que tengan también un sistema de apoyo en caso de, bueno, pues en caso de que a bordo no estés a gusto, da igual si eres, en este caso, si eres mujer o hombre, necesitas que te ayuden y, bueno, yo creo que es verdad que está cambiando, así que, bueno, yo no he tenido problemas por mi caso.
6: Y quería preguntarte, ¿no?, vamos a conocer un poco cómo es por dentro un crucero. ¿Cómo son de diferentes las zonas de tripulación de las de, por ejemplo, los pasajeros a nivel de camarotes, los comedores?
7: Bueno, a nivel de camarotes hay mucha diferencia. Normalmente la tripulación, vamos a decir, duerme debajo del agua, lo que se diría. Son muchas más pequeñas. La mayoría de la gente comparte habitación, los oficiales no, pero yo como soy alumna todavía he compartido habitación hasta ahora. Y luego comedor, bueno, en mi caso, en nuestro barco, teníamos permitido a los oficiales comer, desayunar y cenar arriba en el buffet con los turistas, vamos a decir, pero tenías que llevar el uniforme adecuado y si por lo que sea no te apetece ver a nadie, pues comes abajo con el resto de la tripulación. Y bueno, la comida es la misma, lo que se sirve arriba se sirve abajo, la verdad.
6: ¿Y cómo se organiza internamente un crucero? Supongo que hay turnos de navegación, guardias... O sea, cuéntame un poco cómo es un día para ti a bordo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué cosas tienes que hacer?
7: Bueno, yo como soy alumna, solo trabajo 8 horas al día. Pero un oficial en su contrato tiene una jornada de 10 horas. En mi caso solo hacía 4 horas de guardia y luego 4 horas de trabajos, vamos a decir. Entonces, yo entraba a guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, luego me iba a desayunar y luego seguía trabajando hasta las 12. Y luego, a la tarde, porque si teníamos maniobra, pues igual me iba con los marineros a cubierta a desatracar o, bueno, o igual hacía algo más. Y luego también puede ser que tengas la guardia a la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Entonces, hacías el trabajo de los trabajos extras por la mañana, de 8 a 12.
0: Leire, hola, Leire. Pregunta, ¿y en, hola, el tiempo libre, entre esas horas que tienes libres, ¿no? Porque dices que obligada, o sea, la jornada laboral era de 8 horas. ¿Qué hacías en el tiempo libre? Porque no puedes, si no estás atracado, no puedes salir del barco.
7: Sí, bueno, muchas veces yo optaba por dormir, porque dormir es algo que no se hace suficiente para la carga de trabajo que llevas a bordo, pero luego también a mí me gusta mucho ir al gimnasio, de cansarme físicamente y si no, y si estábamos atracados, aprovechaba para bajar donde estuviésemos y darme una vuelta, aunque sea irme un poco lejos sin ver el barco y luego tomarme un café y luego volver.
6: Y bueno, quería también, ¿cómo es estar fuera de casa por periodos largos? ¿Cuántos viajes se pueden llegar a hacer sin volver a casa? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona, no? Familia, amistades, pareja, estando embarcada, todas esas relaciones interpersonales.
7: Bueno, es verdad que no es fácil. Yo no lo llevo mal, la verdad, porque bueno, ya iba mentalizada de eso y me gusta lo que hago. Los oficiales tienen una rotación de 3 meses a bordo, 3 meses en casa. Y de los viajes, pues depende del itinerario de tu barco. Igual si tienes cruceros que se venden de una semana, pues ya haces mogollón. Pero luego hay viajes especiales que se venden, que igual son como 35 días haciendo, pues yo qué sé, Latinoamérica, o hay veces también mi empresa vende vueltas al mundo, vamos a decir, entonces ahí son como 2 meses un mismo viaje, eso depende. Pero nosotros no miramos cuántos viajes vas a hacer, miras cuántos meses vas a estar. O sea, tú te desembarcas cuando te toca tu fecha y te embarcas cuando llega la hora.
6: ¿Y qué rutas has hecho tú? ¿Por dónde has navegado?
7: Pues esta vez he estado en Canadá, Nueva Escocia, y luego nos fuimos al norte, a Groenlandia, y pasamos a Islandia, luego a Noruega y luego me desembarqué en Holanda. Y la anterior vez, mi primer embarque que tuve, hice Latinoamérica, la Antártida y bueno, el Canal de Panamá y así.
6: Y nada, las últimas dos preguntitas. ¿Cuál es la cosa más extraña que has visto trabajando en cruceros?
7: Bueno, extraña sí. Bueno, siempre se ve, pues lo de siempre, ¿no? Gente borracha que hace un poco disturbios y hay que llamar a la seguridad. Pero bueno, eso yo creo que la gente que trabaja en hoteles también habrá visto de todo. Lo único así que mucha gente no sabe y que es bastante habitual, nosotros a bordo tenemos mucha gente y la mayoría de la gente que llevamos es gente mayor. Y claro, la gente mayor a veces se muere. Y sobre todo por infartos. Y entonces nosotros tenemos una morgue en la que tenemos que mantener a la persona para poder desembarcarla.
6: Bueno, Leire, muchísimas gracias por habernos ayudado a entrar en las entrañas de un crucero y saber cómo es la vida a bordo.
7: Sí, de nada. Muchas gracias a vosotros.
6: Adiós.
0: Leire Orpegozo, estudiant a bord de Creuers. Moltíssimes gràcies també a Lídia Porta, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta entrevista tan xula. Una abraçada, Lídia.
6: Una abraçada, fins després.
0: Fins després. I toca encara fer l'agenda d'activitats. Això serà, però, abans de tancar el programa. De moment, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Ja ens temíem que aquesta setmana hauria de sonar aquesta cançó de Figa Flowers. Ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba a setembre, però que no s'acabi, que no s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, eh? Amb imatges de platgeta, mare de Déu santíssima.
0: Però, a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu, en principi, encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vull dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, no? Bon, per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta és tot estiu gairebé, per tant, no patiu els que voleu platgetes gairebé. Sí,
0: sí. Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu és el Cabra Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival, aleshores només hi vaig algunes horetes, però si jo si hagués de triar un, triaria el Cabra Rock. També he de dir que ara mateix, miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que tampoc hi ha moltíssima varietat.
1: Així és, podríem parlar de... Sí, sí, sí. De festivals de setmanes, el festival de la setmana 1, el festival de la setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar menjar, amb uns bons entrepans i bossos de patates o així, que és més econòmic, i així també doncs et vas aguantant durant tota la nit, eh?
0: Tu ets més de got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record? Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius? Enric, no, en sèrio?
1: És del tamany d'un got, una bota de pell, sí, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica portar una banya de bou que allà ben grossa, però sí, sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí, sí.
0: Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com entre la multitud, no?
1: I germans de sang, no? Que diríem... Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu.
0: La Pilar?
1: Sí, vinga, la mateixa.
0: La Pilar, sí.
1: Sí, sí, sí. Conserva Pilar Espinavell, tot així, viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Marata Folk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ho veus, Marata Folk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, mai millor dit,
0: digues,
1: avui que parlem de festivals.
0: El Marata Folk, dona'm referència del Marata Folk, no tinc ni idea.
1: Marata Folk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir, és un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó, sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada. Són festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Sí. Doncs mira, tenim també en Roger que diu, per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
0: De circ o de pallassos?
1: Sí, de circ, Sant Joan de les Abadeses organitzava xarango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt, molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Estava polititzat, portava xarango, sabem els ideals de xarango, no?, que portaven i tot, i realment estava, era molt, molt amè. Molt, molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només...
0: Ja existia, això?
1: Sí, sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins al pla de Can Sala llavors que estava al mig del no-res. Quin temps, eh? Quin temps.
0: Clar,
1: quin temps.
0: És que també hi ha festivals que han evolucionat, ja no existeix el Canet Rock, estic veient, pot ser, eh?
1: Sí, sí, el Canet existeix.
0: Existeix, sí, val.
1: Existeix,
0: el que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, 1975.
1: Sí, van començar... De fet, mira, el sí, primer any que jo hi vaig anar, quan es va tornar a fer, que crec que es deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, la meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També va anar el del 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Cisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria... Jolines!
1: Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I el dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui, que
1: sí, tampoc... sí, de fet, és que el Pla Cansal està damunt de tot, de Canet, no? A tocar a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no?, al dia, llavors toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets, jo arribo allà destrossat quan hi he anat, i surt el sol en aquell moment, vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja està anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí, sí, sí,
0: les
1: sí, ara
0: dates,
1: mateix...
0: el cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit, sí, clar, 80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual. Pot ser, ja, tirem.
1: Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu. Allà. Pirineu, fantàstic, Ferrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomanar aquesta zona. També és una forma de fer territori i de deixar, d'alguna manera, també, doncs, aquests ingressos de cultura, doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista, eh? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Molt bé, aquests petits festivals també estan molt bé.
1: I tant. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu.
0: Clar.
1: Això passa moltes vegades, clar, que aquest primer sempre fa molta il·lusió, eh?
0: Clar.
1: Aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, eh? Depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent, que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari, ja tot
1: és un ritual. És un ritual. Fet de la polsareta, ja sí, coneixes l'espai normalment si vas cada any, i és un... Ai, ja hi torno a estar, un any més, eh? El que va sent... Sí.
0: Caldria veure com ho veuen, eh?, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que de sobte se'ls inundi de gent.
1: Clar, ara potser, mira, t'ho confirmaré, sí, però crec que Vic multiplica per dos la seva població, imagina't, i amb el Cabra Rock, i Vic no és una població petita, ja. O iguala. Després t'ho dic exactament, que estic patinant, eh? Potser des d'aquí a audiència agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
0: Molt bé. Enric, si et sembla, parlem de més festivals, si ho deixem de moment aquí...
1: Fantàstic.
0: Sí, doncs vinga, tornem a connectar. Abans que s'acabi el programa, podeu continuar aportant les vostres experiències.
1: Sí.
0: A mi me trobo a faltar anècdotes. Una mica d'anècdota que us hagi passat en els festivals.
1: Fantàstic, anècdotes. Vinga. Gent, ja ho sabeu. Va, la meva és la bota de vi. Quina és la vostra?
0: Molt bé. Doncs gràcies, Enric. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no?, quan et pregunten un festival d'estiu. Doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
4: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
5: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no?, de la mostra del cine a la fresca, no? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori, i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants, i a partir d'allí doncs, vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
4: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribuís les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
5: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que, evidentment, s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana. No? Aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem partix de com som. Llavors, este festival pues, té esta identitat molt pròpia, molt marcada.
4: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reunís només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
5: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts. No, que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
4: La relació de Bot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb la elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
6: És tot un any que porta la feina fins que en una setmana es concentra tot, no? I sí, ja enrere any sempre faig la comparativa amb el vi. Tu fas un vi, jo mira, la feia i faig vent, llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots trobar aquest vi, si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors, amb Infecta, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que veig ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, enguany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Fent la mateixa feina, però bueno, va arribar una miqueta més, va traspassant totes les fronteres, i la prova està en això, en la participació.
4: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no decreixer sense mesura.
6: Arrelar que ja tenim, o sigui, l'estructura, si va bé, més o menys ho tenim per la mans, hem professionalitzat tots amb el festival, que som 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebre, bueno, doncs, potser l'any que ve les carreres les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar en aquestes modificacions, perquè creixem en públic, volem, no sé, el necessitem, però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... No, que hi hagi una afluència de la gent nova i que vagi bona vida, i algú rebella, però que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
4: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La Cúpula Lofato ha acollit 4 peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit 4 obres de 5 països. Les 4 peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la Cúpula Lofato.
7: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla, amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera d'explicar històries molt, molt potent.
4: L'experiència conserva elements del cine, com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
7: Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem...

0: el nostre territori, un territori que està lluny de tot aquest tipus d'experiències i que, per tant, també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important, no? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació, no? I en això estem. La secció BR va ocupar aquest espai per facilitar a la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
1: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de BOT, prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
2: Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final també aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert. O sigui, la realitat virtual, aquest tipus de suport, no?, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat. I treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
1: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, 4 visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
3: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a BOT, que fan a BOT cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
4: Bon dia, Núria, què tal?
3: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta gent...
4: De fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
3: Clar.
4: Però de vacances res.
3: Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí, perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions des de dintre.
4: A Altafulla, de moment, no tenim aeroport. No,
3: de moment.
4: I, per tant, hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó, perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament a anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som el mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici... Al fons, fins i tot la Mussara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el Cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
5: Què tal, bon dia.
4: És el Cap de Salou?
5: Correcte, sí. Avui hi ha molt bona visibilitat. Inclús més enllà es veu el Montsià i tot, eh? O sigui que sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
4: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que... tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent. Tu volies ser enginyer.
5: Totalment. La nostra professió és totalment vocacional, i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim, que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment... quan afrontes els estudis universitaris, no?, i has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir, i supercontent amb l'opció que vaig triar.
4: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?

0: Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física, i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que, clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses, al final una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses, doncs, es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però, clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
1: Núria, no ho hem explicat. Sí. L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè, a més, és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
0: Sí, totalment, perquè, bueno, en moments d'estrès, no?, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment, no serviria de res, doncs, a alterar-te, no?, posar-te nerviós. Aleshores, és focalitzar molt, no?, focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació, doncs, amb els companys, no?, compartir-la i prendre una decisió, doncs, raonada.
1: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
0: En un vol normal, no? Sí. A veure, hi ha molts moments,
1: Què vol dir un vol normal?
0: No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic, en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de, inclús, la fase de preparació, doncs hi ha que nosaltres analitzem la informació del vol que farem i aleshores, doncs, aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no?, que ens proveeixen aquesta informació. Després, doncs, ve l'embarcament, no? Aleshores, hi ha molts agents que ens presten serveis. Aleshores, nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i de diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no?, de producció, i després ja ve, doncs, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part, que són els controladors aeris, no? Nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri i aleshores ells, doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus. Per tant, doncs, anem negociant, si ho podem dir així, no?, quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta. Aleshores, clar, un vol no va...
1: Voleu retallar la ruta? Això ja és...
0: Per eficiència, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París. Doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol i però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de la ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no?, que ens agradaria, perquè hi ha molt de tràfic, i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aeris, no?, que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen, perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
1: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
0: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no? Perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs, clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs, sí que estem molt en contacte, doncs, sempre amb els diferents sectors de control aeri.
2: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
0: Bon dia, què tal?
2: Hola. Escolta, com funciona el teu, com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg, després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
0: Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis i depèn una mica de l'aerolínia que estiguis, no? Jo, en aquest cas, treballo a Vueling, una aerolínia, doncs, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig, llarg termini, vols comercials. Aleshores, clar, un vol normal, nosaltres, basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't, un vol normal, potser tenim, o sigui, perdona, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? El que deia, un vol a París i un vol a Roma. I nosaltres sortim des de Barcelona, anem a París, allà tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final,
2: sí,
0: perquè
2: sí.
0: Aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema de descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu i aleshores les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar, a veure, com, no vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal. Aquí, clar, hi ha companys que fan llarga distància, que sí, no? Si fas un vol de llarga distància, més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot van a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
2: Mm-hmm. I tu, en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona. I després tens sí. també descans. Descanses un dia...
0: No, sí.
2: Sí, no t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
0: Correcte, sí, sí. No. Descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
1: L'Arturo, però com els pilots, no va treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
0: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem als pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquestes, no? De que guai que vaig a volar, no?
1: Escolta, Arturo, una última pregunta que ho haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que hauran de pujar a l'avió. Això de volar, a alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte, no sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
0: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica a vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
1: Home, allò que sembla que cau,
0: i,
1: no?
0: I, o no saps per què es mou l'avió, no saps per què. I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona i només, a vegades, amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs, hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hem trobat casos i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creuarem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí doncs és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent i doncs amb aquestes explicacions així a vegades fent conèixer, no, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
2: Arturo, l'última, és que ara m'has fet pensar en una cosa, no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho. Justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, se fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us heu plantejat això? És molt difícil que s'entengui.
0: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir una mica, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació, és veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge, és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò doncs una mica perquè toca fer-ho, no?, i ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. M'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no?, de què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant doncs parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no? Però
2: bueno, si al final acaba bé el vol, doncs es perdona tot. Clar que sí.
0: Ens hi trobem de tot aquí, sí, és veritat.
1: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
0: Bueno, jo no m'enredio molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? L'hora, si estem arribant abans o estem arribant amb retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid d'Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat i els hi desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
1: I aleshores és quan tothom aplaudeix. Que clar, això tampoc clar. No ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments a dalt a l'avió.
0: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
1: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
0: Un plaer, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies.
1: A tu, que vagi bé, fins ara.
2: Ens retrobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat i que és l'asa dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
5: Jo crec que SOS Costa Brava doncs fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
4: A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
5: Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques, que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani, fins i tot de la península Ibèrica, pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt, perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs potser seria la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames. Per sort, estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
4: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
6: Econàutic neix d'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment, aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i a les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
4: Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
6: Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones, amb les seves activitats, evidentment tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra en un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. I fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser en algun moment, en algun cas, d'algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
4: Els ajuntaments dels municipis turístics que miren a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció, per poder regular l'espai, es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany, i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
7: Aquí, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, el que deia, no? Regulem platges, regulem abalisaments, podem regular inclús aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què administracions com, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, que és el competent, no?, amb el tema de costes, fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no?, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment del nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant, aquesta veu, fer-la arribar, jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem que any rere any hi havia entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de la que sabia que hi havia Posidònia sota, però no amb aquesta justificació vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
4: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes, i trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
7: Com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent que la Costa Brava i l'Escala en concret són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no?, del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns, que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, fondejant una caleta davant de la costa.
4: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos, i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
2: És el nostre trosset, de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades o de mar mediterrània que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui, ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé. Perquè el que hem de fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Mira, tinc ja aquí al davant a l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per bé. Les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
8: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major. Ahir vam tindre Sant Fèlix, ja, ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades, i demà hi haurà un sorteig a les xarxes socials on les guanyadores doncs podran escollir alguna de les peces exposades.
2: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la Festa Major de Vilafranca, que encara continua amb aquest Firart. Per cert, que també és Festa Major a Matadepera.
8: Doncs sí, a Matadepera tenim Festa Major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagin activitats. Avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt a l'Obert per Vacances, les festes d'espuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final, i Matadepera doncs no podria ser l'excepció.
2: Molt bé, Festa Major Matadepera, i acabem amb la proposta d'una exposició.
8: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Mont-roig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us he donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre al Centre Cultural Església Vella de Mont-roig del Camp podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró que havien estat conservats a Mas Miró i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
2: Molt bé. Exposició L'ànima de la forma, això a Mont-roig del Camp. Doncs Lídia, ja està, tanquem l'agenda aquí i demà més.
8: Sí, avui rapidet, molt així bé. Poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes sí. Les coses.
2: Sí, avui anem amb la calma, allò, a bon ritme. Velocitat de creuer, molt bé. Gràcies, Lídia, una abraçada, fins demà.
8: Fins demà, adéu.
2: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si bon dia, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
1: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu el tastautors de Cardedeu. Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, altra vegada us convidem cap a casa nostra.
2: És important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom. descobrir.
9: Sí, sí, sí, sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius, oh, jo vaig veure... Saps? Com, oh, que
2: quan
9: serà
2: no es coneixia ningú,
9: record.
2: Jo ja els veia.
9: Exacte. Exacte, exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert que ens diu, sigui quin sigui, però que sigui una programació en català d'artistes emergents. Mira, així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
2: Molt bé, molt bé. Tastautors a Cardedeu.
9: Sí, sí, sí, sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un soparet, amb, inclús amb l'autor o autors que estan allà, un sopar gastronòmic previ al concert, i val molt la pena.
2: Sí, molt bé, sí, ara sí, ho estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
9: Sí, sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el Tastautors és previ a l'estiu, per tant, jo dic que queda... Bé, estem a la meitat.
2: Molt bé. Doncs tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
9: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
2: Mira, no ho sé, t'ho diré perquè és el primer any que les faré al setembre.
9: Epa, ja et dic jo
2: clar,
9: que sí.
2: Clar, tu ho saps, tu, llavors sent mai al setembre?
9: Sí, de fet, jo n'havia fet a vegades al gener, i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja, i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
2: Ah, doncs mira, em fas venir ganes, perquè jo pensava, i què faré jo al setembre, sola, tothom treballant.
9: Qui va, és millor, home. Sí, a l'agost sobre gent, estaràs de conya.
2: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre, per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
9: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
2: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon
9: Salut,
2: dia.
9: Salut, fins demà.
10: Igual quan estimo em compta amb la calma, vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa.
2: Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final que tanca programa, avui d'haver d'anar corrents al final, han dit, calma, ens relaxem, tanquem poc a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no? Comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma, també i afrontar aquest final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant poc a poc. Allò que primer mulles el pouet, no? Després et vas anant sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11. Us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: Ja fa dies que els Òscar, els Premis Òscar 2024, són història. Però tot i així hem volgut recuperar per obrir avui Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, una banda sonora basada en el blues més genuí. La pel·lícula es titula The Devil in a Blue Dress. És de 1995 i forma part del gènere que coneixem com a cinema negre. És una pel·lícula que té una estètica que es va posar molt de moda en aquell moment, que, per ser cinema negre, té un aire una mica naïf. Aquestes pel·lícules se les va anomenar neo-noir i creiem que estarem tots d'acord si diem que, de fet, el que més ens interessa a nosaltres és la música, la banda sonora. I aquí tenim una de les cançons que formen part d'aquesta banda. Es tracta de Jimmy Witherspoon, que ens interpreta Ain't Nobody's Business.

Ain't Nobody's Business, Jimmy Witherspoon, una cançó que es va incloure dins de la banda sonora de la pel·lícula The Devil in a Blue Dress, que és de 1995. Està protagonitzada per Denzel Washington i amb una presència molt important del blues a la seva banda sonora. Washington fa el paper d'un treballador que es queda sense feina i amb una hipoteca per pagar. I, per sortir del pas, accepta l'encàrrec de trobar a una noia que ha desaparegut misteriosament i que és la promesa d'un polític. Sempre anem a parar allà mateix. Una altra peça que hi podem trobar en aquesta banda sonora es titula Hop, Skip and Jump. És del cantant de rhythm and blues Roy Milton. Aquest cantant també era bateria i director de Big Band. Va néixer l'any 1907 i va créixer en una reserva índia perquè tenia una àvia membre de la tribu dels Chickasaw. Als anys 40 i 50, Roy Milton va tenir gran èxit als Estats Units i se'l considera, a més, un precursor del rock and roll. Aquí teniu Hop, Skip and Jump, que va ser número 3 a les llistes de rhythm and blues l'any 1948.

0: Barcelona. Check it out. And I am Fred Wesley.
1: Jazzit, a la sintonia de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. El blues que forma part de la banda sonora de The Devil in a Blue Dress, que acabem d'escoltar, ens ha recordat la música d'una altra pel·lícula, de Hotspot, Llavis Ardents en la seva versió doblada al català, una pel·lícula dirigida per Dennis Hopper l'any 1990. En aquesta pel·lícula hi podem trobar a Miles Davis en un àmbit molt infreqüent a la seva carrera. El trobem formant part d'un grup en un ambient de jam session amb una base rítmica purament de blues, amb els guitarristes i cantants John Lee Hooker i Taj Mahal portant el pes rítmic del projecte. Tots dos proporcionen una sonoritat molt característica que normalment no associaríem mai amb Miles Davis. Sobre aquesta base, Miles improvisa i la cosa sona així.

Això és una mostra de la sonoritat de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Llavis Ardents, pel·lícula de 1990. Miles Davis, recordem, va morir el setembre de 1991. Per això, per tant, això és ben bé la recta final de la seva vida. Uns anys més tard, l'any 2000, a la pel·lícula Finding Forrester, del director Gus Van Sant, es van utilitzar gravacions de Davis, juntament amb altres músics com Ornette Coleman o Bill Frisell, a la seva banda sonora. Aquest és un plantejament musical força més arriscat, ja que estem parlant de músics de les tendències de més avantguarda dels anys 60 i 70. És una pel·lícula protagonitzada per Sean Connery en el paper d'un escriptor d'èxit, retirat i amargat, que torna a gaudir de la vida ajudant a un jove negre molt prometedor a convertir-se en escriptor. En aquesta pel·lícula hi podem trobar una curiosa versió de In a Silent Way, la gravació original de Miles Davis, passada pel filtre d'un DJ que es diu DJ Cam.

ballar amb el seu col·laborador Marcus Miller a una cinta experimental, una pel·lícula experimental que es titula Siesta i que és una mica anterior, és de 1987. Però deixem-nos d'històries. Si volem una autèntica obra mestra com a banda sonora signada per Miles Davis, hem d'anar, sens dubte, a 1958, sempre, a la pel·lícula Ascenseur pour l'échafaud, òpera prima del director francès Louis Malle.

Dins de la banda sonora de la pel·lícula, sense voler fos segurament la melodia més reconeixible i que ha passat a la història com a exemple de banda sonora de cinema negre, és aquesta balada que escoltarem ara, que només sentir-la ens transporta a carrers foscos i humits del París nocturn, per molt tòpica que sigui aquesta imatge.

0: Hola, sóc en Víctor de Diego i això és Jazz It, BTV 91.0.
1: Sí, esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A mitjans de febrer passat vam tenir la visita del saxofonista tenor Ralph Moore, que va tocar a Terrassa i a Girona en format de quartet. Avui, però, ens volem fixar en el bateria que el va acompanyar en aquesta minigira, un bateria que es diu Joris Dudley i que va néixer a Suïssa l'any 1957. Va créixer a Àustria, on va estudiar piano i harmonia, i paral·lelament va aprendre a tocar la bateria de manera autodidacta, essent aquest instrument el que finalment passaria a ser el seu principal. Gràcies als contactes que va fer amb músics americans aquí a Europa, l'any 1986, Joris Dudley es va introduir en l'escena jazzística nova iorquesa. Ha treballat amb molts grans músics, per exemple, Art Farmer, Clifford Jordan, Benny Golson, Joe Zawinul, i especialment des de fa un parell de dècades treballa amb el saxofonista alt Vincent Herring. Joris Dudley va aprofitar aquesta visita que va fer a les ordres de Ralph Moore per presentar-nos el seu darrer disc titulat Boundaries Expanded. I ara n'escoltarem un parell de cançons. Hem escollit, a més, dues composicions pròpies, dues composicions de Joris Dudley. La primera és Art Farmer, escrit així d'una manera una mica estranya, que, de fet, és una peça dedicada a Art Farmer.

Yoris Dudley i el seu septet tocant a la memòria d'Art Farmer. Els músics que acompanyen a Dudley en aquesta aventura, en aquest disc, són en general figures destacades del jazz actual novaiorquès. Per exemple, acabem d'escoltar a Vincent Herring en el saxo alt, Peter Bernstein a la guitarra o a David Kikoski en el piano. Però ens agradaria destacar el trompetista, que no és altre que Wallace Roney Jr., efectivament, fill del també trompetista Wallace Roney, que va morir de Covid durant la pandèmia. Wallace fill ja destaca poderosament i s'està convertint en un digne hereu del seu pare. El seu pare va ser un dels pocs músics que Miles Davis va apadrinar. Aquí teniu a Yoris Dudley, amb Wallace Roney Jr., Vincent Herring i, en aquest cas, amb Mike Ledon en el piano i la cançó Well Done.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim avançant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I us hem de dir que no variarem gaire d'escenari, perquè anem fins a l'any 2005 de la mà del saxofonista alt que acabem d'escoltar, Vincent Herring. Ens ve amb un disc on hi trobem a bona part dels músics que acabem de sentir. Herring és el líder, però el bateria, ja us ho podeu imaginar, és Joris Dudley, el baixista és E7E7, que també l'hem sentit, i en aquest cas el trompeta és Jeremy Pelt, un altre pes pesant. Tots ells ens porten Thoughts, una cançó escrita per... no ho diríeu? Sí, el nostre heroi d'avui, Joris Dudley.

El quintet de Vincent Herring, que ens acaba d'interpretar Thoughts, dona pas al Vincent Herring Quintet, però 6 anys més tard. El projecte, en aquest cas, està coliderat per 2 saxòfons, l'alt de Vincent Herring i el tenor d'Eric Alexander. En el piano tornem a tenir a Mike Ledon i ens interpreten la clàssica de Hank Mobley, Dig This.

Arribem a la recta final del Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ocuparem aquest temps amb fragments de la gravació del concert que es va celebrar a Nova York a finals de febrer de 1985, que va representar el renaixement de la discogràfica Blue Note després de 6 anys d'inactivitat. Hi van participar unes quantes estrelles que havien gravat en el segell i es va editar un disc i un DVD commemoratius. Escoltarem primer Blues Walk, amb Lou Donaldson en el saxo alt, Jimmy Smith a l'orca Hammond i Kenny Burrell a la guitarra.

I per acabar el nostre temps d'avui, una versió impagable del Cantaloupe Island de Herbie Hancock. Una cançó que va ser un dels grans èxits seus, de Herbie Hancock, i també un dels grans èxits de la discogràfica Blue Note. L'actuació forma part d'aquest concert que us parlàvem, de Nova York a finals de febrer de 1985, i Herbie Hancock va actuar amb la mateixa formació que va gravar la primera versió l'any 1964 d'aquesta cançó de Cantaloupe Island. Un quartet format per ell mateix al piano, Freddie Hubbard a la trompeta, Ron Carter al baix i Tony Williams a la bateria. Ara bé, aquest quartet hi van afegir a Joe Henderson i el seu saxo tenor com a convidat especial. Amb aquesta versió de Cantaloupe Island us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

Encetem avui una nova temporada de La Bona Música. Ja és la sisena en la que compartim amb vosaltres aquesta passió nostra, que és la música, i que ja sabeu que amanim amb petites històries que acompanyen la selecció de cada setmana. Cada música té una història al darrere i nosaltres us l'expliquem. La música, estimats i estimades oients, és el plaer que mai cansa. És l'addicció que no té contraindicacions. És allò que es pot gaudir a qualsevol edat. És el que ens alimenta l'ànima i ho fa millor que la meditació, que la lectura. La música ens fa més bons, més feliços, més plens. La música és un dels millors regals que ens ha donat aquesta vida i potser el millor invent de la cultura humana. Nietzsche, el filòsof, deia que la vida sense música seria un error. I quanta raó tenia. I nosaltres afegim: digue'm què escoltes i et diré com ets. Per tant, si voleu millorar com a humans, compte amb el que escolteu. I si voleu ser bons, heu d'escoltar la bona música.

Johann Adolf Hasse, així es diu l'autor d'aquesta música vital, desbordant d'energia. És música que pertany al seu oratori Sant Pere i Santa Magdalena. És un bon exemple que poden utilitzar aquells que defensen que la música del barroc és la més rockera de les músiques del passat. I això per la importància que hi tenia llavors la improvisació, per la seva voluntat d'experimentació, per voler trencar motllos, tenint en compte l'època, evidentment, segle XVIII. Segur que si en lloc de violins Hasse hagués tingut a l'abast guitarres elèctriques i bateria, la seva música s'hagués apropat força a la d'un grup de heavy metal. Tindrem, per tant, barroc a la nostra selecció de la temporada, no podria ser d'una altra manera, i us prometem exemples força sucosos d'autors coneguts, també desconeguts, d'aquesta música tan antiga que sona tan moderna.

0: Hem sentit la veu del contratenor de moda Jakub Orlinski i el grup Il Pomodoro, interpretant un fragment, el fragment titulat Mea Tormenta Properate, de l'oratori de Sant Pere i Santa Madalena de Johann Adolf Hasse. Hasse va ser un músic alemany que, fixeu-vos, va conèixer tant a Bach, a Johann Sebastian, com a Mozart. Per tant, això ens permet situar-lo en el temps en què va viure. Hasse va gaudir de molta fama a Itàlia, on se'l va conèixer com Il Sassone, el saxó.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

En aquesta nova temporada que comença tindrem alguns convidats, diguem-ne, estel·lars. Us fem esment, per exemple, el d'un home que va ser músic, però també va ser més coses. Va ser també un símbol del seu país, Finlàndia. Allà és venerat com un emblema de la pàtria. Ens referim a Jan Sibelius. De fet, aquest estiu hem fet un petit viatge a terres finlandeses per seguir la pista d'aquest compositor i hem descobert coses força interessants que compartirem amb vosaltres en un programa especial, tot seguint, evidentment, la seva música bellíssima, però no sempre prou coneguda. Us deixem escoltant, però, una de les seves peces més populars, el Vals Trist.

El que hem sentit era el vals trist de Jan Sibelius, una música que s'escolta aïlladament, però de fet forma part d'una peça més gran. És la música incidental per l'obra teatral QLM. És una peça, aquest vals trist, que ha esdevingut un dels moments musicals icònics d'aquest compositor finlandès i també gairebé de tota la música nòrdica. I bé, de la selecció de temes que ja us estem preparant, potser us sorprendrà que dediquem un espai sencer a un ocell, però no a una espècie, sinó a un ocell en concret. És evident que no va ser un ocell qualsevol. Va ser l'ocell que vivia a casa dels Mozart a Viena. Parlarem en aquest espai d'un petit protagonista que va tenir més importància del que podríem pensar a la música d'aquest gran compositor. Parlarem de l'estornell de Mozart.

que feia l'estornell que tenia Mozart. O va ser Mozart que va copiar el cant de l'estornell? No sabem. En tot cas, ho desvelarem en un programa que hem pogut documentar precisament per la publicació recent d'un llibre titulat L'estornell de Mozart, i on es desvela informació que us asseguro que us encantarà. Això serà ben aviat a La Bona Música.

0: Fins aquí hem pogut sentir a Daniel Barenboim interpretant el piano i dirigint l'orquestra en el tercer moviment del concert número 17, que és el 453 de Mozart. El concert de l'Estornell, diríem, que serà una de les músiques que serviran per explorar aquesta curiosa anècdota de la vida de Mozart.
1: La bona música. Històries de la història de la música.

a tristeza não te fim, felicidade sim. La tristesa no té fi, la felicitat sí. La felicitat és com una ploma que el vent s'emporta. Això i altres coses, el que ens diu l'abocador poema de Vinícius de Moraes i que ens demostra que al Brasil no tot és samba i carnaval i que la melangia, vestida en aquest cas d'una música meravellosa, és un dels principals trets del país carioca. Una música que ens fascina i, per tant, també li reservarem un raconet a aquesta sisena temporada, potser enllaçada amb algun tema conductor o simplement perquè sempre ens ve de gust la bossa nova. Hem sentit, doncs, A Felicidade, una altra de les meravelloses cançons d'aquest seductor meravellós que va ser Vinícius de Moraes.

Els que visiten avui Venècia diuen que ja no té res a veure amb la Venècia de fa 20 o 30 anys o més, evidentment. La massificació, els creuers, l'explotació turística desmesurada està transformant completament la perla més valuosa del Mediterrani, aquesta ciutat única al món. Nosaltres volem tenir aquesta temporada un record especial per Venècia, l'enyorada ciutat màgica del carnaval perpetu, dels 20 teatres d'òpera, de la música perenne als carrers, la ciutat hedonista per naturalesa, on gairebé tot era permès, la ciutat orgullosa i guerrera, la ciutat de la bellesa infinita, la de Casanova i Vivaldi. Explorarem, per tant, Venècia, com també ho farem probablement de Praga, París o Roma. Tenim apuntat a l'agenda uns quants viatges musicals que tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres. Hem sentit, per cert, el concert força conegut per a dues mandolines d'Antonio Vivaldi.

La bona música és aquella per la que no passa el temps. I per nosaltres és encara més bona quan sap traspassar les fronteres dels estils, fer-se dúctil, desacomplexar-se i fusionar-se. Per exemple, Mozart amb el jazz. Això és el que feia Jackie Terrasson amb la seva versió de Lacrimosa del Rèquiem de Mozart, una música que a les seves mans ja no és tan tràgica, sinó més aviat deliciosament melangiosa, això sí, sense deixar de ser Mozart.

A la bona música volem, sobretot, llibertat. Llibertat per escoltar el que ens vingui en gana, sigui clàssic o no. Llibertat per triar un tema qualsevol perquè ens guiï per l'univers musical. O potser ni tan sols seguir un guió, només sentir i gaudir. De tota manera, ja us avancem que tenim algunes seleccions preparades. Volem dedicar un espai a la música hebrea, interessantíssim, a les noves músiques que no solen faltar, i un o dos espais als grans compositors desconeguts. Això ens fascina, descobrir aquestes perles de la història. Però no només als compositors desconeguts, també a les obres menys conegudes dels autors famosos, com aquesta serenata del violinista i compositor navarrès Pablo de Sarasate.

0: Sentíem la serenata nocturna de Pablo de Sarasate per Tanhua Jiang, el violí, i l'Orquestra Simfònica de Navarra. Per cert, fer música és interpretar, és a dir, fer nostra i fer la nostra versió d'una música que algú ha imaginat. Per això els músics, com els actors, se'ls anomena intèrprets. Però hi ha músics que són molt més que això, que no només aporten el seu toc personal, sinó que arriben a encendre un auditori. Aquests intèrprets ho fan millor que els demés, més ràpid, més emocionant, més màgic que la resta. Tenen aquell toc diví que els eleva per sobre dels altres. I aquests éssers tan peculiars els anomenem virtuosos. Messi és un virtuós del futbol, no hi ha cap dubte, com ho va ser Bobby Fischer dels escacs, Liszt del piano o Sarasate, el navarrès, del violí. Doncs bé, hem reservat també un espai per parlar d'aquests éssers fascinants que són els virtuosos.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Gaudir de la música no és només un plaer, és més, pot ser una cura, una meditació, una addicció, fins i tot una forma d'entendre la vida. Aquesta, si més no, és la nostra filosofia. I amb la música, amb el prisma de la música, es pot explicar, si es vol, el món i la història. Ens agradarà també explicar l'origen i la història d'algun instrument, d'algun dels instruments més comuns. Una història fascinant que, a més, nosaltres podem detallar amb l'ajut de la música, a banda de les paraules. Ja tenim pensat fer un espai dedicat a un dels més antics instruments que existeixen. Els babilonis i els egipcis ja el tocaven fa 4.000 anys. I avui, encara avui en dia, és l'estrella de molts estils, com per exemple aquest.

Chet Baker tenia la veu tímida i el toc de trompeta sempre a mitja veu. No li calia més per transmetre pura emoció. La trompeta de Chet Baker no era la trompeta punyent de Miles Davis o l'instrument canònic perfecte de Wynton Marsalis, però era una autèntica joia sonora i emocional. Nosaltres hem sentit a tall d'exemple aquest Street of Dreams, un tema extret de l'àlbum del 1960, 50 Italian Strings.

Bé, i això que acabem de sentir impactant, evidentment impactant, simfònic, era l'obertura de l'òpera de Richard Strauss, El cavaller de la rosa. Música exultant, dionisíaca, sensual. Un record musical dels anys daurats de la Viena Imperial. Un record fet per un home massa lúcid que sabia que aquells anys gloriosos havien passat i mai retornarien. Però si hem volgut portar avui aquest enregistrament és pel senyor que estava al capdavant de l'orquestra de Viena en aquest cas. Aquest senyor es deia Herbert von Karajan i ell també serà un dels nostres protagonistes en algun espai. Repassarem la seva vida, la seva obra i la seva discografia, evidentment, i se'ns farà curt, no ho dubteu. Però no només tindrem l'inefable Herbert von, també repassarem, intentarem encabir la vida, la trajectòria d'algun altre director o intèrpret, això sí, d'aquests tan grans que ja han passat a la història.

Estimats i estimades, us asseguro que serà un plaer retrobar-vos en aquesta nova edició de La Bona Música que ha començat avui mateix. Ja coneixeu la nostra filosofia i els nostres gustos en el que gairebé hi cap tot, menys el reggaeton. Si ens acompanyeu a les properes setmanes, compartirem aquest plaer meravellosament addictiu que és la música i ens volem acomiadar amb el tema dels temes, amb l'amor. Tornarem a l'amor, evidentment, sempre cal tornar a l'amor com idea, com motiu, com motor de la vida i de l'art. I també la música, en el fons, s'ha escrit sempre per amor. Us deixem, per tant, estimats i estimades, amados míos, amb Pere Sánchez al control tècnic i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa, us deixem amb Pink Martini i us desitgem amor i música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui ho escoltàveu, que la Sílvia ens ho deia, comencem parlant de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció, perquè busca amb urgència unes 400 famílies per acollir menors. Les xifres de menors en centres s'han incrementat des del 2020 i preocupa especialment el nombre de menors de 6 anys que s'han duplicat, arribant fins als 260. Avui en volem parlar amb l'Helena Lladós, ella és directora de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció. Bon dia, Helena.
5: Bon dia.
4: Catalunya necessita entre 300 i 400 famílies acollidores més. Veient aquestes xifres, Helena, la situació la podríem titllar, la podríem qualificar d'urgent?
5: Sí, la podríem qualificar d'urgent, donat que aquests infants, com deies, no, menors de 6 anys que estan en centres, les normatives, la llei, i ens interpel·len a que la mesura preferent de protecció és viure en famílies, no estar en centres. Per tant, en aquest sentit, ho podem qualificar d'urgent, perquè aquests infants tan petits en centres no és on millor estan per poder-se desenvolupar i per poder créixer d'una manera integral i segura, com ho podrien fer amb una família.
4: Clar, perquè quines conseqüències té per un menor estar acollit en un centre? O quines diferències hi ha, no?, per al menor?
5: Bé, els centres estan ben cuidats, no estem dient el contrari, eh? Vull dir, els centres, aquests nadons, tenen tot el que necessiten, però sí que és cert que viure i créixer en una família es fa un vincle diferent, es té un únic referent, els dona aquesta seguretat, creixen amb valors, creixen amb aquest escalf que els centres no poden tenir, pel sentit lògic, no?, que en un centre pues, no hi ha un sol cuidador, hi ha entorns, i aquest vincle i aquesta seguretat i aquest no el tenen. Per això amb les famílies és, no?, tot nen té dret a viure amb una família.
4: Uh-huh. Dèiem que les xifres de menors en aquests centres s'estan incrementant des de l'any 2020. Per què creus que no han anat a l'alça les famílies d'acollida aquests anys? Perjudicis, falta d'informació?
5: Més que perjudicis, jo crec que... Bueno, crec no, és falta d'informació. L'enquesta Òmnibus deia que un 80% de persones enquestades no coneixien el que era l'acolliment familiar. Per tant, encara ens queda un llarg camí per recórrer, per explicar i per fer pedagogia del que és l'acolliment, que hi ha molts nens i nenes tutelats per la Generalitat, que la millor opció seria viure en família i aquestes famílies no estan. I, per tant, un dels factors pels que no hi ha famílies és aquest desconeixement. També és cert que la millor difusió, a part, no, del que puguem estar parlant aquí, tota la difusió que puguem fer, és les pròpies famílies acollidores, amb el boca a orella,
4: no?,
5: amb la seva experiència, també fan una gran feina en aquest sentit. I també és cert que el nombre de famílies acollidores no creix, però tampoc disminueix, perquè és un nombre estable, perquè també hi ha famílies que arriben amb el seu projecte d'acolliment fins a la majoria d'edat amb aquests infants, i llavors normalment ja continuen la relació i ja no fan un segon acolliment.
4: Uh-huh. Diríem que aquesta cultura de l'acollida, no?, que continua sent una gran desconeguda per molts, creus que s'ha de ser d'una altra pasta per ser família acollidora? Perquè, clar, entenem que acollir no és adopció. Sí que parlarem després que hi ha diferents tipus d'acolliment, però, clar, és un pas previ, però que no sempre és el pas previ, no és un pas pont, no?, a l'adopció. Aleshores, aquestes famílies, no?, que decideixen acollir a un infant i després ha d'haver-hi un desarrelament perquè ja no estarà més a casa, com són? S'ha de ser d'una altra manera.
5: No sé si s'ha de ser d'una altra manera o s'ha de tenir molt clar el que és l'acolliment i el que és l'adopció. L'acolliment és temporal, no té res a veure amb l'adopció. L'adopció és una filiació al 100%, no? Aquest infant passa a ser de la família, i l'acolliment és una mesura temporal, mentre aquest nen, nena, no pot estar amb la seva família per les raons que siguin. Que després hi hagin casos que aquest infant no pot tornar amb la família i la mesura ja passa a ser preadoptiu i es queda amb la família d'acollida, això passa. però les famílies acollidores, de fet, no es plantegen l'adopció com una primera opció, es plantegen acollir, no? Fer aquest servei, sí, aquest servei a la societat i amb aquests nens i nenes que, pel que sigui, no poden estar amb la família. No sé si són d'una altra pasta, si tenen el coneixement, però és aquesta la seva opció.
4: Ho deia perquè també acostumen a ser menors amb unes necessitats d'afecte molt grans i cal saber què els hi cal, no?
5: Sí, de fet, tots els infants desemparats, tots tenen, no, el que diem el trauma primerenc, no? Aquesta separació en un moment donat, sigui encara que sigui al sortir de l'hospital o quan sigui, aquesta separació els hi provoca aquest trauma i, evidentment, aquests infants necessiten, no, aquest escalf i necessiten ser acompanyats, si tu vols, més intensament o amb unes altres eines que altres infants. En aquest sentit, també a les famílies acollidores també se les forma, se'ls explica, no?, com han de procedir i què implica exactament acompanyar aquests nens, nenes i adolescents.
4: Clar, perquè quan una vegada ja, no?, la família o la persona, perquè pot acollir una persona individual?
5: Sí, pot acollir qualsevol persona, qualsevol tipus de família. De fet, parlem de famílies acollidores, però també ens referim a persones. Una persona pot acollir perfectament sense ella sola.
4: Deia, una vegada una família o una persona se li dona la categoria com a idònia, no? Entra en una borsa on s'intenta encaixar el perfil que necessita aquesta criatura. Com funciona? Com és el protocol?
5: Bé, de fet, durant el procés, no?, com deies, durant el procés d'estudi, de valoració per la idoneïtat de la família, ja les tècniques i la família, no?, ja van dient, bueno, pues si la família es veu fent urgències, que ja parlarem després, sí, o si es veu acollint un infant més gran, si es veu acollint durant un temps llarg o només durant un temps determinat, també en funció de la composició, si hi ha fills a la família que vol acollir, etc., s'acaba de determinar el millor perfil per la família. Llavors, un cop la família ja és idònia amb un determinat perfil, quan hi ha un infant, que n'hi ha segur, que compleixen els requisits que poden encaixar, si m'ho permets, amb aquesta família, llavors és quan es fa l'acoblament.
4: Ara, si anem a explicar quines modalitats d'acolliment hi ha.
5: Sí, mira, n'hi ha quatre. El que seria urgència i diagnòstic, que és aquelles persones, famílies que acullen els infants més petits, nadons entre 0 i 3 anys, 0 o 6 anys com a molt, que és mentre s'estudia quina és la millor mesura per a aquest infant. Són infants que han estat desemparats i mentre els equips es fan aquest estudi, que idealment hauria de durar 6 mesos, se'n fan càrrec aquestes famílies d'urgència. Després hi ha l'acolliment simple, que són infants que ja es preveu que estaran com a màxim 2 anys separats del seu nucli familiar i que amb molta probabilitat podran tornar mentre es fa aquest treball amb la família. I després hi ha l'acolliment permanent, que són aquells acolliments més llargs, que no vol dir que no puguin tornar, però sí que es veu que el procés serà més difícil, més llarg, i per tant aquest acolliment i agafa la modalitat de permanent. Després hi ha les famílies que acullen infants amb necessitats especials o grups de germans, que els hi diem les famílies UCAE, que en aquest cas aquestes famílies, si són 2 membres, un dels dos ha de tenir alguna titulació que pugui acompanyar millor amb aquests infants. Estem parlant d'una formació en psicologia, educació social, treball social, docent. I, bueno, i després hi ha la modalitat de famílies col·laboradores, que són aquelles famílies que acompanyen aquests nens, nenes i adolescents a partir de 8-9 anys, que estan vivint en centres i que surten amb ells durant els caps de setmana, els períodes de vacances, que és més flexible.
4: O sigui que amb el temps sí que algun acolliment es pot convertir en permanent.
5: Sí.
4: Això seria aleshores si hi ha un trànsit cap a l'adopció?
5: No té per què. Un acolliment simple, que ja es veu que realment aquest infant no tornarà, no pot tornar amb la seva família, es converteix en permanent. Normalment, quan hi ha una mesura de preadoptiu, passa més amb els infants d'urgència i diagnòstic. Ja es veu en un primer moment que realment no podran tornar a la família, que no hi ha relació, i llavors ja es fa un preadoptiu.
4: Només hi ha 87 famílies d'urgència i diagnòstic?
5: Bé, en aquests moments hi ha 87 famílies actives d'urgència i diagnòstic que acullen a 93 infants i en tenim 17 que estan descansant. Perquè les famílies d'urgència i diagnòstic, clar, fan molts acolliments. S'acaba un acolliment, estan un temps i fan un altre acolliment. Llavors, durant un període entre acolliment i acolliment, la família decideix... n'hi ha que descansen un mes, n'hi ha que descansen una setmana, però n'hi ha que estan durant 6-7 mesos, diuen, ara jo vull parar una...
4: Tornar a carregar per tornar a carregar a poder per... donar efecte a una altra persona. No?
5: Exactament.
4: Perquè què implica exactament aquest tipus d'acollida? És això, durant un temps, després tornes a començar... Per això et deia, no, si s'ha de ser d'una altra pasta.
5: S'ha de ser d'una altra pasta o tenir molt clar el que et deia abans, que l'acolliment és temporal. Llavors no has de pensar com que et prenen o se'n va, sinó que has de pensar que estàs acompanyant amb aquest infant fins que torna amb la seva família o fins que hi ha una alternativa més estable i més duradera per ell. Per tant, l'estàs acompanyant.
4: I tampoc s'ha de veure com un acte de caritat.
5: No és un acte de caritat, és un voluntariat social i és acompanyar amb aquests infants que pel que sigui no poden créixer en família.
4: D'aquestes 300-400 famílies que calen, quin perfil es busca?
5: En general, de tots. Evidentment, famílies d'urgència, no, perquè són aquests infants que estan en centre que no poden estar en centre, però també a famílies amb modalitat de simple i de permanent també, perquè després també hi ha infants més grans que estan en centre i, per tant, també seria la segona fase. Buidem centres, primer amb els infants més petits, però després amb la resta.
4: Hi ha uns requisits molt estrictes? Es demana un currículum molt acurat, entenent que estem parlant de menors, i que, clar, s'ha d'anar amb molta cura.
5: Sí, no, es demana, evidentment, estar en plena possessió de totes les capacitats civils, no tenir antecedents ni penals ni sexuals, tenir més de 25 anys, tenir disposició i capacitat per acompanyar amb aquest infant, tenir un entorn estable i un habitatge en condicions. Després ja durant el procés, amb aquestes entrevistes que es fan, amb aquest estudi psicosocial, ja s'acaba de determinar el perfil, però no es demana.

0: rejuvenir?
1: Bé, és d'edat avançada, sobretot amb urgència i diagnòstic, perquè com que són nadons tan petits, requereixen dedicació. Bueno, temps. Tots sabem temps, no? Clar. Un nadó és 24-24, per tant, necessiten aquest temps. I per tant, aquesta és la franja on hi ha persones de més edat. Per rejuvenir les d'urgència i diagnòstic, bé, recentment s'ha aprovat una modificació de del permís parental. Abans el permís parental era per acolliments, estic parlant permís parental per acolliments, era per acolliments de més d'un any, i ara no hi ha aquest requisit de més d'un any. Per tant, acolliments inferiors a l'any, que podria ser perfectament urgència i diagnòstic, també tenen dret, també es té dret al permís parental. Per tant, aquí hi ha una finestra d'oportunitat, no?, per rejuvenir aquests acollidors que fan urgències. A les altres modalitats hi ha més diversitat d'edats.
0: Les ajudes econòmiques que reben les famílies acollidores, creus que són suficients per garantir, doncs, que qualsevol família pugui acollir?
1: Bé, en principi estem parlant de complements i de prestacions bàsiques. Llavors, les prestacions bàsiques van al voltant de 400-500 euros, i després, en funció de la modalitat de l'acolliment, no, hi ha uns increments que, per exemple, amb urgència i diagnòstic són de 700 euros afegits als 496 que cobrarien d'aquesta prestació bàsica. Aquesta prestació és per fer-se càrrec de l'infant. Certament, el ritme de vida i el nivell econòmic ha pujat, i, per tant, estem estudiant de com
0: incrementar
1: aquestes prestacions. Com incrementar-les amb l'IRSC, que és l'índex amb què s'incrementen les prestacions socials.
0: Per acabar, m'agradaria que t'adrecessis a la nostra audiència, als nostres telespectadors, sobre si hi ha algú que s'ho està pensant o que li agradaria, on cal adreçar-se.
1: Sí, si esteu pensant en acollir, no?, en donar aquesta oportunitat a aquests infants que, pel que sigui, no poden viure amb les seves famílies durant un temps, us podeu posar en contacte amb l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció a través de la web acollimentgencat.cat. Aquí podreu trobar informació d'en què consisteix l'acolliment, on us podeu adreçar, o ens podeu enviar un correu electrònic, que també hi ha l'adreça, i allí us donarem tota la informació.
0: Doncs, Helena Lladós, directora de l'Institut Català de l'Acollida i la Infància, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí.
1: A vosaltres.
0: A veure.
1: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El canvi climàtic, com sabeu, està augmentant, la freqüència, la durada i també la gravetat de fenòmens meteorològics extrems, com ara sequeres, com onades de calor o també inundacions. Uns fenòmens que repercuteixen directament en termes socials i també econòmics, especialment quan afecten infraestructures crítiques de sectors com l'aigua, l'energia o el transport. Per quantificar i per prevenir aquests impactes, el projecte Icària, impulsat per la Comissió Europea i en el qual també hi ha participat l'àrea metropolitana de Barcelona, està provant eines digitals que són pioneres perquè administracions públiques, de fet de tota Europa, puguin abordar els desafiaments climàtics actuals i també els que vindran, els del futur. Tot plegat quan Catalunya ja ha anunciat que reforça el seu pla davant d'inundacions i afegeix nous avisos per pluja. Avui en parlem amb el professor de l'UPC, Beniamino Russo. Ell és també sotsdirector de l'Institut de Recerca de Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Quina mena d'estudis s'estan duent a terme dins d'aquest projecte europeu, no? Icària, quines són aquestes eines digitals pioneres?
5: Sí, el projecte Icària, un projecte europeu, com hem dit, de 3 anys, va acabar fa molt poquet, i entre els resultats d'aquest projecte, a part de la metodologia, si els estudis i els mapes que s'han fet, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, també ens portem un bon ventall de solucions tecnològiques per estudiar els impactes de canvi climàtic, sobretot dos, si se'm permet subratllar un portfolio de mesures d'adaptació climàtica. El projecte Icària és un projecte per estudiar els efectes d'episodis extrems sobre infraestructures

0: les crítiques, però sobre infraestructura d'interès, per exemple, també al parc de vivendes de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Doncs un paquet, un portfolio de mesures d'adaptació i, per altra banda, un decision support system, un sistema d'ajuda a la decisió per avaluar els impactes econòmics sobre sector estratègic. Doncs, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona vam estudiar els impactes econòmics sobre les vivendes, sobre les infraestructures elèctriques, sobre el sistema de transport i altres infraestructures, per exemple, el sector de l'aigua, el col·lector de Llevant, de Clavegueram, les depuradores, etc. Doncs tota una sèrie d'infraestructures d'interès, més que crítiques, d'interès per la societat.
1: I quin podria ser? Això vol dir que s'ha de començar a fer una reserva, si és que no es fa, a dia d'avui, ho desconec, per exemple, econòmica d'inversions, pel que fa a la protecció i també reparació, millora, trasllat d'infraestructures, com poden ser, per exemple, la R1, no? Ara que venim també de l'últim temporal, el Harris, on es va evidenciar la proximitat també del mar i com aquest pot acabar malmetent doncs una infraestructura important com és la de Rodalies.
0: Exactament, això és clau. El primer de tot que hem fet ha sigut fer un bon diagnòstic amb la informació que, com vostè pot imaginar, no és uniforme, no? Tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona ens hem trobat amb informació molt de detall per alguns casos, en altres casos hem estimat aquesta informació, però bueno, hem fet un diagnòstic del que pot passar en aquest moment, però també un horitzó temporal de 2050-2100 a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'àrea metropolitana ens hem centrat sobretot en el risc d'inundació pluvial i el risc de temporal marítim. I amb tot aquest diagnòstic hem fet previsió a curt i llarg termini, 2050 i 2100, per veure quines infraestructures poden ser més afectades en un horitzó temporal mitjà i en un horitzó temporal llarg. I a partir d'aquí, com vostè deia abans, inversions, perquè si no ens trobarem amb uns danys molt més grans dels que estem patint ara per l'augment de les pluges. Només una dada, les intensitats de pluja màxima a l'àrea metropolitana de Barcelona podran pujar entre el 15 i el 20% al 2050 i fins a un 30% al 2100. Doncs ens hem de preparar i ens hem de preparar les nostres infraestructures en alguns casos amb mesures de protecció, en altres casos canviar la localització d'aquestes infraestructures.
1: Quins són aquests riscos? Què patirà pel que fa doncs, a canvi climàtic i sobretot en relació a inundacions tant pluvials com marítimes, no? Doncs la nostra ciutat, per exemple, Badalona, i aquest context metropolità on es troba de cara al 2050?
0: Comencem amb el tema de temporal marítim. Doncs tots els models, treballem amb molts models per tenir poca incertesa, no? Perquè si treballem només amb un model, aquest model pot tenir un error.
1: Doncs, tindrem platja, per exemple, el 2050?
0: Els models coincideixen que tindrem 30 centímetres de pujada del nivell del mar. Doncs tindrem menys platja, perquè tindrem una pujada a nivell del mar de 30 centímetres, doncs tots els models semblen coincidir. Pel que fa a onatges i temporal marítim, hauria de ser pràcticament igual, però partim de la base que el mar pujarà 30 centímetres al nivell del mar.
1: I això és molt, encara que pugui semblar.
0: Això és bastant. I si ens anem al 2100, aquesta pujada, ja aquí tenim més incertesa, però estem parlant de pujada del nivell del mar, que segons les projeccions que han fet els companys, no, experts en aquest sector, podria estar entre 55 i 85 centímetres pel 2100. Doncs, bueno, va pujant, sí.
1: Això vol dir que desapareixeran les nostres platges?
0: O no vol dir que no? Primer de tot, això és una pujada del nivell del mar i tenim mesures d'enginyeria de costes, tenim mesures, per exemple, molts municipis del litoral estan canviant, no?, la filosofia, el paradigma de crear passeig marítim i zones de costes més esponjoses, no?, i substituint el formigó per dunes i obres de naturalització. Doncs totes aquestes mesures van en contra d'aquests efectes que, si no en fes res, malauradament poden tenir efectes d'aquest tipus.
1: Això pel que fa a la platja, per exemple, el col·lector de Llevant, que abans hi feia referència, passa justament per aquesta zona litoral. És, diguéssim, una necessitat el trasllat d'aquest col·lector cap a l'interior?
0: Jo diria que sí. Jo diria que sí. De fet, és una de les infraestructures que més hem estudiat amb carinyo, diguéssim, per els últims trencaments. També estava un interès, no? L'àrea metropolitana de Barcelona era soci del projecte, Aigües de Barcelona també. Doncs aquestes infraestructures crítiques s'ha estudiat i s'han estudiat també alternatives. I les alternatives més favorables des d'un punt de vista econòmic, diguéssim, és altres o el canvi de disseny, de localització d'aquesta infraestructura.
1: Per on passaria?
0: Bueno, aquestes són alternatives que encara estan en discussió, però ja plantejades algunes.
1: Mm-hmm. Per tant, es podria traslladar a la falda de la Serralada, per exemple?
0: Es podria traslladar i les alternatives estan sobre la taula.
1: Molt bé. Altres implicacions, abans jo feia referència a aquesta línia de Rodalies, no? Si puja el nivell del mar, 30 centímetres d'aquí a 30 anys, no? O bé 85 en els pitjors dels escenaris d'aquí al 2100, és viable encara un R1 per la costa?
0: Aquí ja l'àmbit és una mica més reduït, no?, el de l'àrea metropolitana de Barcelona amb respecte a l'R1. El que tenim ara són, en aquest cas, amb tota claritat, no hem fet un estudi tan de detall com el col·lector de Llevant, però tenim aquestes projeccions climàtiques de pujada del nivell del mar amb variables d'onatge que sembla que no seran més elevades que l'anterior. Doncs, amb aquestes dades s'haurà d'estudiar si és viable o no mantenir el traçat o no de l'arreu.
1: Abans deia, no?, una mica la conclusió d'aquest projecte europeu d'Icària passa per un sistema d'ajuda a la decisió, no?, per avaluar, doncs, impactes econòmics, no?, com ara comentàvem, per exemple, amb el trasllat del col·lector, i també per proposar, doncs, mesures d'adaptació climàtica. En matèria d'habitatge, que també n'ha parlat de l'habitatge, quines són aquestes mesures que haurem de prendre, no?
0: Bueno, primer de tot, m'agradaria subratllar una cosa. El model que hem desenvolupat i calibrat amb dades reals és un model molt de detall. El model d'inundació pluvial que tenim ara a l'àrea metropolitana de Barcelona permet estimar cabals, alçada d'aigua i velocitat pràcticament a tots els carrers de l'àrea metropolitana de Barcelona. Mm-hmm. I a Badalona, i a Barcelona, i a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana. Això és una eina molt pionera. Jo no tinc coneixement que s'hagi fet cap cosa semblant o similar en el món. Ara la idea és fem-la servir, no? Perquè aquesta és una eina molt valiosa i podem estudiar mesures molt específiques per reduir aquests impactes de manera precisa, no? Per exemple, estem a Badalona, el canvi climàtic, abans hem parlat de pujada del nivell del mar, les pluges també pujaran entre un 15 i un 20% i un 25 i 30% al 2100. Això què provoca? Això pot provocar un augment dels danys econòmics al 2100 del 50%. O sigui, una pluja que puja d'entre un 20 i un 30%, al 2100, a nivell d'impacte econòmic, pot suposar un augment del 50%. Ara, tenim aquestes eines on podem incorporar aquestes mesures d'adaptació i, a nivell puntual, anant reduint aquest impacte econòmic i també social, perquè quan si tenim un escolament, un flux descontrolat en un carrer, això pot suposar danys per persones, no? Mm-hmm. Pot arrossegar persones, pot arrossegar vehicles, etc. Doncs amb tot això tenim un diagnòstic molt ben fet que podem aprofitar també per plantejar mesures.
1: Si ens fixem en Badalona, quines són les zones, diguéssim, a més risc, no?, per inundabilitat?
0: Bueno, primer de tot, aquests mapes ara els que hem fet la feina tècnica, no? Els posarem a disposició i a l'abast de l'àrea metropolitana de Barcelona i després espero que es podran consultar. Però a Badalona, si vostè em pregunta quals són els barris, no? No anem a nivell de carrer per carrer, però bueno, per exemple, el casc antic, primer de tot, tenim dos eixos molt importants, que són Martí Pujol i Canyador, no? Aquests poden incrementar, no?, aquesta capacitat de transportar aigua descontrolada durant episodis de pluja molt gran. I després els barris, com dèiem, són el centre, no? I després Gorg, Sarroc, també hem vist que podria augmentar l'exposició a pluges intenses. I, bueno, pues aquests, sobretot aquests, són els barris que podrien augmentar l'exposició a fenòmens d'esdeveniment de pluja, d'inundació pluvial.
1: Ja sigui per la proximitat, entenc, al riu Besòs, com també per aquesta existència d'antigues rieres, no?
0: Estem parlant d'inundació pluvial, per falta de capacitat de la xarxa de drenatge o perquè aquestes rieres no són capaços de transportar aigua. No estem parlant de gran desbordament de rius, com poden ser Catalunya, el Llobregat i el Besòs, que arriben a l'àrea metropolitana. A l'estudi de l'Icària s'ha centrat en inundació pluvial, doncs dèficits del drenatge de l'àrea.
1: A Catalunya, el Servei Meteorològic Català ha reforçat el seu pla d'inundacions. La Generalitat ha calculat que 7 de cada 10 municipis catalans hauran de tenir un pla, de fet, contra inundacions amb el nou Inuncat. Badalona seria un d'aquests municipis?
0: Badalona és un municipi on tenim la informació. Abans parlàvem que en algun municipi tenim la sort de tenir molta informació, en altres no. Que en Barcelona tenim informació de qualitat, perquè Badalona va fer un pla director fa anys, després ha estat en altres projectes europeus, no recordo el Bingo, per exemple. Doncs té una xarxa modelitzada. El problema que té, com molts altres municipis, una morfologia adversa, diguéssim, amb, no, la serralada i després aquesta zona urbanitzada, i això, bueno, és una zona propensa, no, al risc d'inundació. Doncs jo crec que la resposta seria sí, però deixi'm subratllar que Catalunya, en aquest cas, en aquest moment és pionera perquè està introduint l'anàlisi i l'estudi de les inundacions pluvials, no només fluvials com altres comunitats, dins de la gestió del risc d'inundació. Per exemple, l'Inuncat, no, que esmentava abans, està proposant de manera pionera a l'estat espanyol introduir aquest tipus d'esdeveniment, inundacions pluvials. Doncs en aquest marc jo crec que sí, que Badalona podria adherir-se, no, a aquest conjunt de municipis que ja estan treballant en aquesta línia.
1: I d'aquí les alertes, que també rebem de manera, doncs, cada vegada més recurrent també en aquests episodis de pluja intensa. I en aquest sentit el Meteocat posarà en marxa també un nou avís per pluges d'entre 60 i 90 litres per metre quadrat en període de 3 hores. No? Aquesta quantitat és la que pot acabar derivant en inundacions sobtades. Està ben trobada aquesta quantitat? Està estudiat?
0: Sí, de fet estem col·laborant també amb l'Ajuntament de Barcelona per sobre aquest nou llindars de l'SMC per actualitzar, no?, aquests llindars de l'SMC amb avisos de pluja. Jo crec que sí, anem en la línia,
1: en
0: la bona direcció, i em costa, per exemple, que el llindar més alt de més de 200 mil·límetres és bastant, en 24 hores, és bastant elevat. A la ciutat de Barcelona, per exemple, no s'ha registrat mai, però al barcelonès sí. Doncs fem servir aquestes dades històriques per tenir unes pluges no només per fer avís, però també per dissenyar infraestructures, i anem en aquesta línia, sí.
1: I ja per acabar, dins del projecte Icària també s'han analitzat els riscos associats a depuradores, a plantes de tractament de residus, no? Amb quin objectiu? I entenc que la depuradora del Besòs també.
0: La depuradora del Besòs també, però la que més és posada i amb risc d'inundació està és la de Montcada, Montcada i Reixac, que està, és la que després de fer aquest anàlisi, no, amb carinyo, hem proposat també, estem proposant també mesures d'adaptació. Per què? Perquè, bueno, perquè amb els augments de la precipitació i cabals podríem tenir danys a infraestructures, i sobretot en aquesta infraestructura hem vist que hem d'adaptar el disseny d'aquesta infraestructura si no volem patir danys econòmics importants.
1: Professor Beniamino Russo, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, de la UPC. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies.
1: Bon dia.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: Una clínica dental podria ser també una galeria d'art? Doncs a Badalona hi ha qui diu que sí, i no només com a idea, sinó com a realitat. Al carrer Francesc Layret, un aparador trenca amb el que esperaríem trobar en un centre de salut i es converteix en un espai també d'exposició obert al carrer. Avui parlem amb la clínica dental MIM per entendre què hi ha darrere d'aquesta aposta. És una manera de fer comunitat, una experiència diferent també de cara als pacients, o potser fins i tot alguna cosa més. Per descobrir-ho, contactem a aquesta hora amb la Júlia Sussinó, la nostra companya, que es troba doncs, a les portes de la clínica dental MIM. Què tal, Júlia?
4: Hola, Núria. Doncs sí, estic a la clínica dental MIM i ja podem veure el seu aparador Obres de l'artista Anna Riera, on ara mateix ella hi té doncs, dos quadres exposats. M'hi acompanyen la responsable de la clínica, la doctora Alicia Ferrer, i també l'artista que hi exposa ara mateix, l'Anna Riera. Bon dia a totes dues.
5: Bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
4: Doncs, Alicia, comencem amb tu. Una clínica dental no és el primer lloc on hi esperes trobar art. Per què decidiu trencar amb aquesta norma?
5: Doncs, més enllà de l'odontologia, sempre he entès la meva feina com un acte creatiu, i que dissenyar somriures és treballar amb estètica, amb sensibilitat i amb emocions. I sempre hem pensat en els nostres pacients perquè es sentin bé, on la bellesa, el detall i l'experiència són centrals.
4: I des de quan teniu aquesta iniciativa? Quan vau començar?
5: Doncs, durant any vaig estar cuidant personalment els aparadors com una mostra exterior del que passava dins. Fins que va néixer una idea molt simple. Si aquest espai ja comunica el que som, per què no obrir-ho a la ciutat?
4: I des de llavors, quants artistes hi han passat per aquí, més o menys?
5: Més o menys fa un any que ho fem i han passat uns 5-6 artistes.
4: D'aquí neix més una inquietud vostra personal, o creus que és més com una estratègia vostra per diferenciar-vos d'altres clíniques dentals?
5: Doncs això neix d'una inquietud personal. La idea de MIM Boutique neix com una comunitat on compartir, crear vincles i connectar persones. I dins d'aquesta mirada, l'aparador es transforma en un espai viu on... un lloc on els artistes de Badalona poden exposar la seva obra i tenir una visibilitat real al carrer, en el dia a dia, perquè la gent de Badalona pugui disfrutar de les seves obres.
4: I com escolliu els artistes? O sigui, què busqueu exactament? Qualitat artística, que siguin de Badalona, proximitat?
5: Realment va ser una idea molt orgànica. La primera artista que va venir va ser la Marta Carreter, i a partir d'ella van anar apareixent els artistes. No elegim res, no intervenim en res, no demanem res, i l'únic que volem és que sentin lliures de fer servir el nostre aparador com una finestra de la seva obra, de la seva sensibilitat a la ciutat.
4: I m'han xivat, a més, que aquí a l'interior, a la sala d'espera de la clínica, també teniu llibres d'art, alguna escultura, quadres... Potser és més típic trobar revistes del cor a una altra clínica. D'on neix també aquest interès?
5: Des de que va néixer MIM, vam apostar per el que és la odontologia emocional, el que nosaltres vam crear com odontologia emocional. I la nostra idea és que trobin... O sigui, si la majoria de gent té por d'anar al dentista, doncs que aquesta ansietat o aquesta dificultat que la gent té per anar al dentista, doncs trencar aquesta barrera. I per això a la nostra sala d'espera hi ha llibres, hi ha art, hi ha una cadira de massatge, o fins i tot es pot fer aromateràpia. És una manera de crear una experiència i de molt diferent i de mimar els nostres pacients.
4: Això és molt bonic. I com gestioneu l'equilibri entre donar llibertat creativa als artistes i assegurar que el que s'exposa encaixa amb el vostre espai?
5: És una confiança absoluta amb el que faran. Serà el que s'ha de mostrar a l'exterior. I per mi és... La gent normalment va a buscar l'art i aquest aparador és perquè la gent trobi l'art sense anar-lo a buscar.
4: Moltes gràcies. Doncs ara anem amb tu, Anna. Exposar una clínica dental no és el més habitual. Com et va arribar aquesta proposta i què et va fer dir que sí?
6: Ho ha comentat l'Alícia, soc molt amiga de la Marta Carreter de fa molts anys. Ella s'hi dedica activament a fer obra, a crear obra. Jo m'he dedicat durant molts anys més a l'ensenyament i l'obra la vaig creant, però des d'una faceta o un treball més íntim, més perquè és el que m'agrada i quan trobo el moment, per mi és molt terapèutic. La idea d'exposar en aquest aparador preciós al mig del passeig, que encara ho serà molt més de passeig, perquè tal com l'estan fent, no? I aquesta finestra, que ja ho ha dit l'Alícia molt bé, que és una manera de que el transeüent, el que passeja de cop i volta, plaf, tingui un flash bonic als ulls, em va semblar genial, genial. He estat veient els aparadors durant aquests mesos i jo mateixa, no? M'hi fixo tant si passava un cotxe com a peu. És un moment que t'atures, que reposes, que penses o que somrius.
4: Clar, o sigui, el públic que passa per aquí no ve a veure art, llavors, creus que això ha influenciat en la tria de la peça que exposes?
6: Sí, clar, fa respecte sempre exposar-te de manera tan pública, no en una galeria o un entorn tancat, sinó enmig del carrer, però alhora també és un repte, és una aventura, perquè jo era molt conscient que la que posés els quadres i comencés a dir-ho amb baixet a través d'algun canal, hi hauria com un feedback, que és el que estic tenint, no? Molta gent que potser parlem poquíssim o quan ens veiem pel carrer, de cop i volta té la necessitat de dir-m'ho, no? Ostres, Anna, que bé, que bonics, m'han agradat molt. I per tant això genera comunitat, no? Genera ciutat.
4: Doncs la veritat que sí. I a més, ara mateix tens dos quadres aquí exposats. Què simbolitzen aquestes peces?
6: Les dues imatges són uns quadres d'un espai que visito. Jo vaig molt sovint, menys del que voldria, però vaig a Siurana, al Priorat, i m'agrada, no?, veure el paisatge de forma regular, com va canviant al llarg de l'any, i tinc un parell de llocs que sempre miro i admiro, no?, i que m'emocionen i m'arrelen. Llavors va ser la intenció de fer-me els meus aquests llocs i per tant pintar-los. Pintar sempre és això, és partir d'una emoció, tens una idea i una necessitat de projectar-te en el quadre i en aquesta projecció hi ha això, hi ha una emoció, un petit amor.
4: I a Badalona, a més, se't coneix per ser impulsora de la Festa del Dibuix i per estar darrere de l'Obrador de la Riera, que és un espai que apropa l'art a la ciutadania i que la fa participar. Treballes amb una idea molt col·lectiva de l'art?
6: Sempre i alhora individual, perquè tinc molt clar que allò que passa dins de cadascú és únic i per tant l'Obrador sempre ha volgut salvaguardar aquesta unicitat, aquest individualisme creatiu. Sempre en les meves propostes hi ha un recolzament i un acompanyament total al que és i vol fer cadascú, però això és molt important que passi en un espai col·lectiu, o sigui que siguem molts alhora sent individus amb força individual, que això és quelcom que potser sona redundant, però no, el món on vivim no ens acostuma a reconèixer, no?, com a individus tu el que ets, el que vols, el que penses, en el que creus i les teves emocions, allò que vols és important. I poder-ho transmetre a art és el millor que hi ha.
4: I ja per acabar, creus que iniciatives com aquesta poden canviar l'accés a la cultura i a l'art?
6: Absolutament. Malauradament vivim en un entorn. L'altre dia comptàvem amb les escultures públiques que hi ha a Badalona i ens vam quedar molt curts, vam celebrar arribar a dir-ne nou. No és una ciutat basada ni volcada en l'art plàstic o públic, no? Passen poques coses al carrer, passen molt puntualment i les hem com de buscar i rascar, i sobretot passen des de la iniciativa particular, passen molt des de tant entitats com negocis com MIM, que decideixen apostar per fer una ciutat millor.
4: Doncs ja ho heu escoltat, avui això és una porta que obre a la reflexió. Quan l'art surt dels espais tradicionals i entra a llocs com una clínica dental, canvia la manera com la consumim, però també ens obliga a preguntar-nos si estem davant d'una aposta cultural o d'una nova forma de comunicar-nos i de diferenciar-nos. Una mostra d'art que estarà disponible fins al maig, la de la Anna Riera, convertint aquest espai en una petita finestra oberta d'art al carrer. Sí, com sigui, Núria, el que és evident és que des d'aquí a Badalona, la clínica dental MIM, ja han decidit no quedar-se en el model habitual, i bueno, nosaltres ens quedem aquí gaudint d'aquesta finestra. Adeu, noies.
6: Gràcies, adeu.
5: Adeu, moltes gràcies.
1: Doncs adeu, Júlia, i moltes gràcies per ser els nostres ulls també en aquest aparador de salut i d'art.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I a aquesta hora ens acompanya la Laura García, de Book Life. Què tal, com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
1: Doncs molt bé, amb ganes de continuar aprenent. De fet, sempre ens agraden les teves recomanacions literàries, no? I avui, sota un motiu que ens portarà a parlar de l'alta sensibilitat, no? I de
7: sí.
1: Com aquesta doncs, és viscuda també en la infància.
7: Sí, perquè l'alta sensibilitat en els últims temps està agafant una mica de nom, perquè és molt veritat que abans, fa uns anys enrere, ni s'assassinat sabia que existia aquest tret, perquè no és ni un trastorn, estem parlant d'un tret de la personalitat, i això és important perquè a l'hora de treballar els contes que avui us he portat és una de les coses que més posen èmfasi als llibres i als contes, no? En dir que és un tret de la personalitat, com pot ser qualsevol altre, i que com a tret de la personalitat, si s'acompanya bé, és gairebé com un superpoder, no? I abans de començar amb aquestes recomanacions que avui us porto, dir-vos que l'alta sensibilitat en nens té una especificitats concretes per, evidentment per l'edat, però que es podria resumir en quatre grans grups. Això no vol dir que tots els nens i nenes amb alta sensibilitat siguin iguals, vol dir que tenen una certa tendència a complir aquests quatre grans eixos. El primer seria una sensibilitat molt alta als inputs externs, com podria ser la llum, el soroll, la roba. Això és important perquè veurem molts contes que treballen això, perquè a vegades els pares i les mares que no saben que els seus nens són altament sensibles, poden atribuir aquesta versió a certa roba o a certa llum, doncs com, bueno, doncs com una rabieta o com una...
1: mania.
7: O com
1: no?
7: Una mania, no? I aquest és un tret molt comú de les persones amb alta sensibilitat. Ara veurem per què, perquè un altre dels grans trets és la sobreestimulació. Els nens i les nenes amb alta sensibilitat es sobreestimulen. Què vol dir? Doncs que inputs externs que altres persones no els afecten, amb ells els van afectant al llarg del dia i pot ser que arribin al vespre amb el feix molt ple, no? I reaccionin desmesuradament a coses que no tenen gaire importància, no? I això és important també perquè els contes que treballarem avui també ens ajuden a acompanyar-los a carregar-se emocionalment, no? En espais de calma, en espais... de tranquil·litat perquè ells puguin relaxar-se. Una altra cosa molt comuna en els nens amb alta i nenes amb alta sensibilitat és el processament profund. Això què vol dir? Que es fan preguntes molt, molt profundes sobre temes molt diversos, no? Sobre temes com la mort, temes com l'amistat, no? I et fan preguntes amb edats molt petitons, molt profundes, que tu a vegades no saps ni com contestar, no? I els contes que avui...
1: del pas.
7: Exacte,
1: no?
7: I els contes que avui treballarem també ens van molt bé. I finalment l'empatia i la compassió que tenen. Són nens molt empàtics, són molt capaços de posar-se al lloc de l'altre, i això va molt bé si els tens com amics, però amb ells, que quan són petits i no saben gestionar-se, a vegades es desborden de tot el que senten.
1: De fet, Laura, es calcula, i ara recordava aquest titular, sí. I m'ho he anat a buscar. Que sí, que entre un 15 i un 30% dels infants tenen alta sensibilitat.
7: Sí, sí. Dels infants i dels adults.
1: I dels adults, clar, perquè ens oblidem, no, d'aquesta...
7: I hem de dir que aquest és un... Perdona que et digui, que és un tret hereditari. Per tant, hi ha molts pares i mares que han descobert que són altament sensibles perquè els seus fills avui en dia se sap, i gràcies a això s'han descobert. No? Anem primer a recomanar-vos contes que podeu utilitzar i llegir amb els vostres fills i filles, sobretot per dues coses molt importants: que s'entenguin i després per què els hi passa tot el que els hi passa i sobretot que ho vegin com una cosa positiva. És molt important acompanyar-los i reforçar, perquè l'alta sensibilitat també ve acompanyada d'una gran creativitat, d'una gran percepció de l'entorn, i això els fa ser nens i nenes doncs, especials en aquest sentit. Míriam Tirado va publicar fa uns anys enrere un llibre que es diu precisament Sensibles i que té o que recull tots aquests trets, no? L'alta sensibilitat vista com un poder, com una, com un do, més enllà de tots els malestars que ens pot ocasionar, que són reals, no? Perquè els nens i nenes doncs, no els agrada la llum, s'atabalen, a vegades fins i tot els hi fa estar mal, no? La llum del sol o el soroll molt estrident, quan estan molta estona en llocs on hi ha moltíssima gent, no? I aquest conte ens explica precisament la sortida d'excursió d'una nena altament sensible que descobreix que totes aquelles coses que li venen passant fins ara no només són petits grans malestars, sinó que es poden convertir en grans poders per poder observar el món i per poder viure d'una altra manera, no? Un altre llibre també molt important per l'alta sensibilitat és Tinc un superpoder, de la Úrsula Pereira. Aquest és un llibre de la col·lecció Neuricuentos, que és d'una editorial que, si no coneixeu, us la recomano molt, perquè és una editorial feta per psicòlegs de tots els àmbits i especialistes en diferents qüestions, i precisament van editar, en aquest cas, un llibre específic per l'alta sensibilitat. I al final d'aquests contes, que són contes per nens, trobareu moltes recomanacions pels pares i mares, no? Consells de com acompanyar-los, de com estar amb ells i de com que se sentin millors. Superpoders, de la Rocío Bonilla i Susana Isern, és un clàssic, no només parla de la sensibilitat, parla de tots els poders, com la imaginació, la creativitat, és a dir, els nens i nenes, cada un té un superpoder que va molt més enllà de volar, no? De travessar parets, sinó de realment poders reals, no? I la sensibilitat és un d'ells. Gabo el Dragón, de la Marta Gaitero, és un dels primers llibres que es va escriure sobre l'alta sensibilitat. Gabo és un dragó diferent, és un dragó que no ha vingut a aquest món per espantar els altres, sinó que és un dragó que ha vingut a aquest món per observar la bellesa i convertir les coses i els llocs en bonics pels altres, no? I a vegades això és incomprès, perquè els dragons són dragons i sembla que només puguin ser dragons, però els dragons poden ser de moltes maneres, no? I aquest és un llibre dels primers que es va editar per l'alta sensibilitat, i jo crec que és un llibre que va molt, que és molt adient en aquest aspecte, no? I pels més petitons. Hi ha clàssics de la literatura que no ens parlen directament de l'alta sensibilitat, però que sí que tenen protagonistes altament sensibles. Si recordeu l'Anna de les Teules Verdes, que ara l'ha reeditat Viena en una edició en català fantàstica, us en recordareu que era una nena molt especial. No sabíem per què era especial, però ara han passat els anys i descobrim que l'Anna de les Teules Verdes era especial perquè era una nena altament sensible. O Momo, una altra nena també molt especial, no? I són contes fantàstics perquè ens parlen de petites grans heroïnes que s'enfronten al món a vegades amb dificultats, però que gràcies al seu tret són diferents i són especials, no? I vull acabar recomanant llibres pels pares i les mares que poden acompanyar, que tenen la sort, perquè els que tenim nens a casa amb alta sensibilitat, jo crec que tenim una gran sort, perquè tenim, com jo deia abans, nens i nenes altament empàtics i compassius, però a vegades pot generar certa confusió, no saps com fer-ho, no tens les eines, no? Uh-huh. I hi ha llibres al nostre abast fantàstic. Una de les grans mestres i una de les primeres psicòlogues que va determinar el nom d'alta sensibilitat va ser la Leigh Narón. Té un munt de llibres sobre l'alta sensibilitat. El més conegut és El don de la sensibilitat, que és per adults, val? Però a partir d'escriure aquest llibre em va escriure d'altres específics per la sensibilitat en diferents àmbits. I un d'ells és El don de la sensibilitat en la infància. És l'ABC de l'alta sensibilitat en nens, no? I sobretot posa l'èmfasi a que tots els nens altament sensibles o les nenes no són iguals. No per ser altament sensible has de ser més tímid o no has de ser obert, no? Uh-huh. Hi ha moltes altes sensibilitats, tantes com persones, no? I això també està bé saber-ho, perquè sí que comparteixen trets, però no vol dir que tothom sigui igual, no? Uh-huh. No vol dir que un nen altament sensible sigui patró d'un altre, no? N'hi han de molt diferents, no? Altres llibres per acompanyar l'alta sensibilitat: 40 hàbitos per a peques altamente sensibles, de la Débora Rodríguez. Un llibre, doncs això, per acompanyar i per entendre, i sobretot coneixent com es, per què es comporten així, podem acompanyar-los millor. I acabem amb dos llibres per recuperar la calma. El que dèiem abans, com recarreguem piles? Doncs amb llibres que els hi donin amb ells eines, que això també els anirà molt bé per quan siguin grans, perquè a nosaltres ara els acompanyem quan són petits, els ajudem, no, a carregar, però quan siguin grans, això ja els hi quedarà per sempre.
1: I són referents d'infància, no? Els contes, també.
7: Exacte. I en dos llibres per recuperar la calma, un d'ells, que és un dels meus preferits, que es diu Amb calma, 50 històries naturals, és un àlbum il·lustrat gran, de format gran, d'aquell per seure al sofà amb els nens, no? I mirar-lo. Mm-hmm. Que simplement el que fa és recuperar hàbits tan bonics com mirar les estrelles, no? Anar al bosc i estar en silenci per veure què escoltes, no? És a dir, petits moments de calma que els nens altament sensibles, que a més són molt observadors i molt i perceben molts colors i moltes coses diferents, els pot ajudar a desenvolupar aquest superpoder que tenen i tu els pots acompanyar. I després, per acabar, Burbujas de Paz, de la Sílvia Comas, un llibre per introduir els nens en el mindfulness, en la meditació, que jo crec que és molt important també per tots els nens i nenes, però pels nens amb alta sensibilitat especialment, per trobar-se, bueno, en un espai tranquil, relaxat, poder respirar i sobretot poder fer aquest espai de càrrega. Penseu que els nens i les nenes altament sensibles o no, i tothom necessitem carregar-nos com el mòbil, no? Necessitem carregar piles, no? Perquè ens esgotem la nostra energia. Doncs als nens amb alta sensibilitat se'ls esgota més perquè com que perceben molts inputs i amb una amplificació molt gran, doncs se'ls agota més ràpid, no? I necessiten aquest espai de i
1: el mil forjar, aquest espai de pau.
7: Això mateix, això mateix.
1: Doncs, Laura, un plaer, com sempre.
7: Igualment.
1: Aquí al Badalona Matí. Cuida't molt.
7: Igualment.
1: M'estava imaginant. Quines prestatgeries deu tenir la Laura a casa seva?
7: Jo
1: plenes i plenes de llibres.
7: Estic pensant que en necessito una altra, però no sé com dir-ho a casa perquè no em facin fora.
1: L'altell. Sí. Comenceu a pensar en l'altell.
7: Estic pensant, a veure, com ho dic a casa o què tal, perquè, vinga, pobres, un dia caurem sepultats amb tots els llibres que
1: tens. Tens llibres a la cuina?
7: Tinc llibres a tot arreu.
1: Veus? Això ja és molt identificat.
7: Sí,
1: doncs,
7: sí.
1: Laura, que vagi bé.
7: Adéu. Igualment, adéu.
8: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
8: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
9: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: T'agrada la música i el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
11: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
10: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
12: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
13: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
14: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
15: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
16: A partir del 7 de setembre...
17: Torna al Badalona Matí.
18: Bon dia, Badalona. Són les 8.
17: Una nova mirada a la nostra ciutat.
19: Tota l'actualitat i els millors continguts.
16: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
19: Us esperem al 94.4 de l'FM.
17: Amb Àlex Sisó.
19: El despertador de la ciutat.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia. Drets Socials destinarà més de 7 milions d'euros per a finançar productes de suport i mobilitat a les persones amb discapacitat. El departament ja ha rebut 700 peticions per rebre els ajuts PUA, segons ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, en una visita al Goodman Hospital de Neurorehabilitació.
4: Ja, la prestació... primera setmana.
3: La prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat preveu arribar a unes 5.500 persones, un programa dotat amb 5 milions d'euros que s'ampliarà a 7 milions en funció de la demanda. Així, totes les persones que entre el 2024 i el 2026 van comprar cadires de rodes, llits adaptats o audífons, entre altres, podran presentar les factures perquè se'ls retorni part de l'import. Són elements essencials per millorar el dia a dia d'aquestes persones, segons ha destacat el conseller Raúl Moreno.
4: Ja en aquesta primera setmana hem rebut 700 sol·licituds per demanar aquestes prestacions, que la gent té temps a fer-ho fins al dia 2 d'octubre i, evidentment, les expectatives doncs, ja fan segur que incrementem a 7 i estudiarem quan tinguem totes les sol·licituds si podem fer algun esforç més per intentar garantir que tothom tingui accés a aquests ajuts per la compra d'aquests elements que són molt, molt, molt necessaris pel seu dia a dia.
3: Després de 3 anys sense convocar-se els ajuts PUA, les sol·licituds es podran presentar fins al 2 d'octubre. I en matèria de mobilitat, el govern espanyol rebaixa l'impost sobre els hidrocarburs de gasoil per fer front a la inflació i apuja el preu de la benzina. Aquesta diferència entre els dos combustibles es deu a la diferència de pujada de preu per una banda. El gasoil, segons les últimes dates de l'IPC de juliol, ha registrat una variació interanual del 15,7%, un 7% més sobre el llindar que té per avisar el govern per activar el paquet de mesures per mitigar els efectes de la guerra de l'Iran. D'aquesta manera, el gasoil tindrà un descompte de 20 cèntims per litre davant els 5 cèntims previstos pel mes de setembre. I d'una altra banda, la benzina s'ha encarit només un 7,3% respecte al juliol de 2025. Com no arriba al 15% fixat per al decret, el govern retirarà progressivament les ajudes per a aquest carburant. Ara bé, aquest setembre es rebaixarà 5 cèntims al litre. El govern va prorrogar aquest 29 de juny les mesures per combatre la crisi de l'Orient Mitjà, però les ajudes per la compra de carburant s'eliminaran a l'octubre. I continuem amb mobilitat perquè la incidència, la R1, entre les estacions del Clot i Badalona fa que els trens acumulin alguns retards. Es recomanen utilitzar serveis alternatius com la línia 2 del metro. I en esports, el Badalona jugarà contra el Sestao, un conjunt de segona federació, a les 700 de final de la Copa Federació. El Badalona debutarà aquest dissabte a la Lliga contra el Martinenc i es podrà seguir per Radio Ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Bon dia, obrint per vacances.

0: un tamacle, que diria Rodrigo Cuevas. Això és September dels Earth, Wind and Fire. Ens transporta directament cap als anys 70 i bé, és una icona ja de la música de tots els temps, però especialment de la rhythm and blues. No ho diem nosaltres només, ho diu la revista Rolling Stones, que la va numerar amb el número 65. Jo encara trobo que està massa baix. El número 65 en el que és la seva llista, ja sabeu que la revista Rolling Stones, bueno, és tot un... Això era el 2021. Jo no sé si era pujat o baixat la cançó perquè es va movent la llista, però era la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Estava en el número 65. La veritat que va ser un èxit directe quan va sortir l'any 78, publicada per ARC i Columbia Records, doncs discogràfiques de pes també. Earth, Wind & Fire treia aquest senzill September, que després ha estat reversionat, samplejat, en fi, regravat, se n'ha fet de tot amb aquest tema que ja és emblemàtic. Tan emblemàtic que forma part de, a veure si ho dic bé, de la llista o el registre, per entendre'ns, de gravacions que guarden com a document històric a la Biblioteca Nacional del Congrés dels Estats Units. Tenen això un registre, doncs, també de gravacions, d'àudio, de vídeo, suposem també, no?, a la Biblioteca del Congrés, que consideren que són culturalment o històricament o estèticament, diuen, també importants, i en forma part des de l'any 2018 aquest September de Earth, Wind & Fire. Si tot això no fos motiu suficient, clar, la data sí que justifica, el calendari justifica que comencem amb aquest tema avui. És 1 de setembre. Atenció, volem dedicar avui el programa a tots i totes les mestres, tots els docents que avui s'incorporen a la feina, que en sou moltíssims, que teniu un curs llarguíssim per davant i que esperem que hagueu descansat molt perquè us venen corbes, eh? Ja sabeu allò que diuen, doncs això, de que el curs, o el millor o el pitjor, tot just acaba de començar. I a nivell particular, deixa'm que dediqui especialment també aquest programa d'avui a la Núria, la meva neboda, que a part de ser mestra, per tant també li toca, avui és el seu aniversari fa anys. No sé en quina situació enganxem avui a l'Enric Rubio de Cardedeu. Enric, bon dia.
1: Bon dia, doncs treballant.
0: Mira, nosaltres, clar, ja hem començat fa temps, eh? Per tu, sí, que sigui 1 de setembre, sí. Com que no t'emociona massa, t'és igual...
1: No, a mi m'encanta, eh? Sí. La veritat. Haig de dir que crec que tots nosaltres som uns privilegiats per les feines que fem, que no tothom té la mateixa sort, no?, malauradament, però crec que la nostra feina, doncs, sempre s'esperen ganes, inicia temporada, sempre pots, els programes que fas més fixos, doncs, te'ls pots fer més teus i fer alguns canvis, etc, no?, però sempre hi ha il·lusió.
0: Sí, bueno, començament de temporada, ara ho has dit, eh? També per molta programació, no?, que un cop s'acaba la d'estiu, doncs ja has d'anar, no tens ni temps de descansar.
1: Exacte.
0: Has d'anar pensant en canviar-te, sí. No?, canviar la veu i posar veu ja de tardor.
1: Exacte, correcte, eh? Amb fulles allà baixats. Sí. Jo vull compaginar programes de fet d'estiu amb programes ja d'inici de temporada.
0: Així és, esquizofrènia total, eh?
1: Absolutament, sí.
0: Molt bé. Vinga, que preguntem per als que són afortunats i no han d'empalmar una estació amb l'altra, no? Preguntem avui si creieu que el setembre és un mes bo per fer vacances.
1: Doncs sí, i és que, Núria, de segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Visor...
0: Dades per tot, ja, eh? A veure què em diràs.
1: Hi ha dades per tot. Saps quants catalans i catalanes fan vacances al setembre?
0: No.
1: Un 17% agafa vacances aquest mes que tots just avui comencem.
0: És bastant.
1: Sí. I dit d'una altra manera, un de cada 6 catalans estava frisant perquè arribés aquest 31 d'agost. De fet, els coneixereu quan sortiu al carrer, perquè no aniran amb presses com molts que avui comencen i molt possiblement portaran un somriure d'orella a orella. I és que, Núria, de fet, no només trobaran una importada baixada de preus els que agafen avui vacances, sinó que també trobaran platges buides, aparcaments lliures a les destinacions turístiques i gairebé un inexistent turisme de borratxera, que sobretot això, molt important per poder gaudir. De fet, cada cop són més les persones, no?, que es cullen al setembre, com ara dèiem, per fer el seu merescut treballat i lluitat, deixa'm dir-ho així, descans laboral. Tant és així que només en aquests últims 5 anys, el percentatge de gent que ha escollit aquest mes ha estat d'un 5% superior al de fa 5 anys. Imagina, que no és poca cosa.
0: Déu-n'hi-do, sí. Les xifres confirmen la percepció que tenim, no? Sí, molt bé.
1: Un 5% en 5 anys és moltíssim pel que fa a nivell històric. De fet, pel que fa a l'ocupació de cara a muntanya, aquest setembre s'espera que sigui sobre un 40% aproximadament, mentre que la platja es creu que arribarà a un 75%. I si mirem el perfil de gent, com és lògic, baixa el turisme familiar, no?, perquè comencen les escoles, però creix el sènior, així com un augment de les reserves d'última hora. Així que, Núria, ja ho veus, tenim un mes per endavant, on serà molta la gent que ho dirà de sol a sol. Això sí, pel que fa a preferència, com tu bé recalcaves, vosaltres, oientes oients i oients, creieu que el setembre és un bon mes per fer vacances o en preferiu algun altre? De fet, us volem escoltar, com cada matí. Envieu àudios al WhatsApp del programa, que trobareu a Instagram, o envieu-nos també missatges de text explicant el que preferiu. Jo no sé, Núria, què prefereixes tu. Enguany prefereixes el setembre, no?
0: He de preferir el setembre. I li estic veient les oportunitats, de veritat
1: sí,
0: t'ho dic.
1: Sí,
0: sí, sí, li estic veient les oportunitats. Sí.
1: Seguríssim.
0: Sí, està bé canviar, està bé provar coses noves. Això sí que és
1: veuràs,
0: important, no?
1: Si t'agradarà, no però vigila perquè enganxa, això de ser fer vacances al setembre.
0: Ostres, això no li diguis al meu jefe, que si no m'encolomarà cada estiu aquí pringant. Ja veurem què passa.
1: Ja veuràs, ja veuràs.
0: Vinga, doncs, missatges de WhatsApp. Però tens el WhatsApp a mà, Enric? Ara t'estic demanant una cosa que...
1: Sí,
0: sí vai, que bé.
1: No, dic que m'estàs demanant una cosa que...
0: Ah. Que bo.
1: Doncs mira, podria dir que sí, però no, no el tinc aquí a mà. Després el recalquem i el diem per antena un parell i tres de cops si cal.
0: Disculpa, perquè sempre faig el mateix, el demano
1: no,
0: i jo no el tinc a mà. I...
1: Aquestes són les gràcies al directe,
0: sí,
1: Núria.
0: Bueno, gràcia,
1: si no, seria avorrit.
0: Una gràcia total. És que la gent ens ho diu. Diuen, escolta, i si volem fer per WhatsApp, repetiu-lo. La gent es dropa. El que li digues tot.
1: Per això fa vacances al setembre.
0: Aquí està. Doncs vinga, Enric, deixem-ho així. Jo, mentre t'estic parlant, estic revisant WhatsApps, perquè en el WhatsApp tinc el WhatsApp del programa.
1: Sí,
0: l'acabarem
1: sí,
0: trobant.
1: Sí. Jo estic igual, exacte,
0: igual,
1: que ho trobarem, seguríssim.
0: Vinga, després ho recordem. Moltes gràcies, Enric. Tornem a connectar a les 10.
1: Vinga, salut.
0: Gràcies,
1: fins ara.
0: Adéu, adéu. Per cert, mira, una curiositat més que ara acabo de trobar respecte a aquesta cançó, September, és una tonteria molt gran, però m'ha fet com a molta gràcia. Sembla que el vocalista, el Maurice White, era qui cantava la cançó, però després l'Ali Willis va escriure la cançó, no? I el Maurice li deia a l'Ali, escolta, què vol dir això de Badidia, ja, no? Aquesta tornadeta que... Això que estem escoltant, per exemple, no? Què significa? Ves quina tonteria. I l'altre li va dir, bueno, i a qui li importa? Queda bé per la cançó, no? Doncs ja està. I aquell ho va agafar com una revelació del món mundial, va dir, ostres, ara entenc com es composen les lletres de les cançons. Doncs vinga, en tot cas va resultar una cançó, doncs això, molt fàcil de cantar i suposo que aquesta va ser part, només una part de l'èxit, perquè la veritat que musicalment aquest tema ho té tot. Vinga, va, arrenquem amb aquesta energia positiva que ens dona setembre també, arrenquem l'Obert per vacances d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem parlant sobre els bombers i la tasca que fan i estan fent durant aquest estiu, però concretament amb una de les seccions dels bombers, que són els especialistes operadors de control. Passen per moments laboralment difícils i ens volem solidaritzar amb ells i donar-los altaveu. Serà la primera entrevista de la jornada. Després, dins l'espai de recomanacions de lectura, el territori lectura, que ens aporten des d'Ona la Torre, avui ens proposen llibres de cuina. No sabem bé si manuals per aprendre a cuinar o llibres que ens parlen de la cuina, no?, com una experiència més enllà dels fogons. Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Anirem cap a Obesa, Terres Lleidatanes, perquè allà ens volen convocar a una cursa molt tradicional, una cursa que porta moltíssimes edicions i que ja és tota una institució a Obesa. És la cursa de la Cordera. Coneixerem avui, sí, una botiga, una empresa,

0: Incombustibles durant tot l'estiu als companys de Girona FM. Pau Villafanya, bon dia. Hola, Pau, et tenim per aquí?
1: Sí, hola.
0: Hola, Pau, bon dia, bon dia. Deia jo que sou Incombustibles, bon dia, Núria, sí. Ja és setembre i escolta, com si fos el primer dia, esteu aquí, al peu del canó.
1: Bueno, fem el que podem.
0: Molt bé.
1: Ens agradaria tenir vacances també, però no és possible.
0: Ara, d'aquí no res, no, Pau? Sí.
1: No, ja estan fetes.
0: Doncs res, no en parlem. Nadal està aquí a tocar. Vinga, va, comencem la ronda informativa. Us expliquem que han detectat 16 taxis pirata que operaven sense autorització durant el mes d'agost a Girona.
1: Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona de l'aeroport de Girona, on es feien serveis amb vehicles particulars o de lloguer, a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer el transport. La campanya s'ha fet amb la col·laboració d'altres cossos de policia local d'arreu de la demarcació i en total s'han fet 66 inspeccions i s'han detectat 94 infraccions. A més, han immobilitzat 6 vehicles.
0: I marxem cap a la Vall de Núria, més que recomanable de visitar, però avui us en parlem en clau energètica. La Vall de Núria genera més de 900.000 quilowatts d'energia geotèrmica, això el primer semestre de 2026.
1: És el primer balanç semestral que es té des que es va completar la instal·lació de geotèrmia, una dada que, segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat la importància d'adaptar les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any, i ha recordat que aquesta és la primera que està oberta als 365 dies i, per tant, un model a seguir.
2: I hem de dir que, justament, aquí on estem, a Núria, és la primera estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte Pirineus 365 que està oberta tots els dies de l'any. Per tant, aquí hem assolit aquest objectiu de transformar un espai limitat en un espai que ofereix natura, que ofereix esport, en fi, que ofereix activitats tot el dia de l'any.
1: D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte al mateix període de l'any passat.
0: I seguim explicant-vos que Girona finalitza les obres de reforç de la plaça de Catalunya.
1: El projecte ha servit per enfortir l'estructura que aguanta la plaça, que està a sobre del riu Unyà, per tal que sigui estable i segura mentre es decideix els usos que tindrà en un futur. De fet, el consistori ja havia anunciat la intenció de pacificar-la i s'està treballant en l'aplicació de mesures per aconseguir reduir el volum de vehicles que hi circulen per tal que els vianants guanyin espai. De les 340 vigues que hi ha sota la plaça, el projecte ha permès actuar en 104 que estaven en mal estat.
0: Moltíssimes gràcies, Pau. Connectem ja de cara a demà. Una abraçada.
1: Perfecte. Fins demà.
0: Fins demà. Pau Villafanya des de Girona i ara saltem de Girona, com és habitual, cap a Rubí. L'actualitat barcelonina es la porta Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro, això entrecomillat, no?
3: Sí, escasses hores abans de l'1 de setembre de 2021, les barreres dels peatges de la AP7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 es van aixecar per no tornar-se a baixar més. 5 anys després, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de la AP7, que ha concentrat la mobilitat i que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, té una mala salut de ferro, com bé has dit.
4: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes i que anem solucionant. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar 3 paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors. Per això el nostre pla d'acció s'estructura en aquests 3 elements.
3: L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i, a més, les que involucren conductors en països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. La P7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, un percentatge que puja al 60% en el conjunt de les vies principals del país. Amb tot, la P7,

0: ferits greus s'han duplicat, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33%, fins a 12, 7 de les quals motoristes. El motiu és l'augment del trànsit a la via, que arriba a puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions, 25.000 dels quals pesants, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
1: I canviant de tema totalment, la CGT convoca 6 dies de vaga al mes de manera indefinida a Ubisoft Mobile Barcelona per l'eliminació del teletreball.
0: La coordinadora sindical del videojoc de la CGT ha convocat 3 dies de vagues cada 2 setmanes de manera indefinida a partir de setembre a Ubisoft Mobile Barcelona, com bé has dit, davant de la intenció de l'empresa de tornar a la presencialitat total. La primera jornada de les aturades és avui i seguiran els dies 2, 3, 16, 17 i 18 d'aquest setembre. El sindicat també ha convocat una primera manifestació avui a 2:15 davant de les oficines d'Ubisoft Mobile a la plaça Ernest Lluch i Martín. La direcció va anunciar al gener l'eliminació del teletreball per a tota la plantilla, amb efectes a partir de l'octubre d'aquest mateix any, tot i que ha ajornat l'aplicació de la mesura uns mesos.
1: I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que supera els 500 patinets elèctrics requisats, això és un 47,6% més que en tot l'any passat.
0: Sí, s'han requisat en total 502 patinets elèctrics des de que va començar l'any. Els motius principals pels quals s'han requisat són la manipulació de la velocitat i l'incompliment de les normes obligatòries de circulació. L'Ajuntament ressalta que l'augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls sobre els vehicles de mobilitat personal a diferents punts de la ciutat. L'última actuació va ser divendres passat en el marc del pla Campai Bastió. Aquest pla està actiu de forma simultània amb el dispositiu Nimbus, centrat específicament en el control de patinets elèctrics.
1: Parlant de patinets elèctrics, on tanquem la connexió amb Terres Barcelonines des de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, Mariona.
0: Gràcies, Núria.
1: Cap a Terres Lleidatanes, Judit Castellà, des de UAU Lleida. Bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Mira, comencem parlant de la collita de la poma Golden a Ponent, que s'avança gairebé una setmana a causa de les altes temperatures. Això ja ens ha passat amb el pressic, ens ha passat amb la pera, ara li tocava la poma. Quines són les previsions, Judit?
2: Doncs mira, segons les previsions d'Afrucat, es colliran unes 97.120 tones de Golden i similars, un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte als darrers 5 anys. En aquest sentit, el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquem, ha explicat que la calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits.
3: És una campanya que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, i bronzejat igual que les persones perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
2: Roquer adverteix que la campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. Segons apunta, encara hi ha explotacions que estan comercialitzant poma Golden de la campanya del 2025, de manera que la temporada arriba a superar els 12 mesos.
1: I en clau judicial us expliquem que el jutjat mercantil de Lleida perdona un deute de 131.816 euros a un matrimoni lleidatà que es va veure greument afectat per la crisi de la Covid-19. L'home era propietari d'un restaurant i la dona d'una botiga i van acabar tancant i van quedar en situació d'insolvència.
2: Així és, a finals del 2019 l'home va invertir uns 60.000 euros per obrir un nou local, però només uns mesos després va haver de tancar a causa de les restriccions de la pandèmia. De la mateixa manera, la seva dona havia començat amb una botiga en línia i a finals del 2019 havia obert un establiment físic després d'invertir-hi 20.000 euros. En aquest sentit, la situació familiar es va complicar perquè també s'havien de fer càrrec d'una hipoteca i dos fills i en alguns moments van arribar a pagar 4.000 euros al mes per fer front a les obligacions. Amb tot, el jutjat de la secció mercantil de Lleida ha acordat exonerar-los i ha homologat un pla de continuació. A partir d'ara, hauran de pagar 50 euros mensuals durant 3 anys als creditors, però podran conservar el seu habitatge habitual.
1: I acabem amb música, amb cultura, amb música feta a Lleida i per Lleida. Joan Pons, el petit de Calaril, que tancarà aquest divendres el festival Zona Pons amb un concert gratuït a l'esplanada del Castell.
2: L'esdeveniment arriba a la seva última cita amb una de les veus més singulars de l'escena musical catalana contemporània. El petit de Caleril torna als escenaris amb Eril, Eril, Eril, un disc que arriba després d'un període de silenci creatiu i que manté l'esperit inquiet, misteriós i radicalment personal que ha definit la trajectòria del projecte liderat per Joan Pons. L'artista de Guissona ha construït un univers sonor que es mou entre la tendresa i l'estranyesa i una manera molt particular d'entendre la música popular. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a l'esplanada del Castell amb la canònica mil·lenària de Sant Pere com a rerefons.
1: Ens l'estimem molt també per aquí a Tarragona, el Joan Pons. Moltíssimes gràcies, doncs, Judit. Una abraçada.
2: A tu, bon dia.
1: Bon dia. Tanquem ara sí la ronda habitual d'informatius amb la Marina Pérez Got i amb tema tarragoní. Marina, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Què ens expliques?
4: Doncs mira, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, com és conegut aquí a Tarragona, es traslladarà, diuen, a la Tabacalera durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.100 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la plaça d'en Rovellat, al cor de la Peralta. El govern català destinarà 6,3 milions d'euros per dur a terme les obres de rehabilitació d'aquesta part de l'antiga fàbrica de tabacs, un projecte més que ha d'anar a la Tabacalera. Veurem si aquest és així o no.
1: Perquè això és la idea, eh? A l'antiga fàbrica de tabacs, la Tabacalera és un edifici enorme, ple de magatzems, però molt malmès. S'ha de reformar. Llavors, bé, presenta un espai fantàstic per portar-hi equipaments i, no, i entitats, però alhora doncs s'ha d'invertir per posar-lo a punt. Sembla que l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que també és tota una institució aquí a Tarragona, bé, de fet, a tota Catalunya, podria anar allà. I parlem de teatre.
4: Doncs sí, perquè ahir es va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona i durant 4 dies diferents espais de la ciutat i municipis del voltant es convertiran en escenaris, espais a l'aire lliure i espais tancats, Núria.
1: Estem parlant del FIT, però ja en parlarem demà en una entrevista.
4: Exactament, exactament.
1: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé.
1: Amb aquest apunt de notícies també tarragonines, tanquem la ronda d'actualitat i entrem en la primera entrevista de la jornada.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Avui la primera entrevista vol posar el focus en una figura que és clau però sovint poc coneguda dins dels serveis d'emergència. Són els anomenats TEOC, els tècnics especialistes operadors de control de bombers. Pep Sunyer, dona'ns en més detalls, sisplau.
1: Doncs sí, mira, són els professionals que treballen a les sales de coordinació, els que reben i gestionen les comunicacions d'emergència, com per exemple les de l'aiguat, el greu aiguat de la setmana passada. Fan, de fet, el seguiment dels incidents i també coordinen els recursos que han d'intervenir. De fet, actualment aquest col·lectiu viu un moment d'incertesa arran dels processos d'estabilització de l'ocupació pública i de canvis en l'estructura de bombers. Hi ha professionals que temen a perdre la feina, fins i tot, o veure modificada la seva situació laboral a partir dels pròxims mesos. Per entendre què està passant, quants professionals també hi estan afectats i com pot evolucionar aquesta situació, avui parlem, com deies, Núria, aquí a l'Obert per Vacances, amb Gerard Domènech Badia. Ell és tècnic especialista operador de control de bombers, per tant, TEOC. Què tal? Molt bon dia, Gerard, benvingut.
2: Bon dia, Pep, gràcies.
1: I gràcies per venir, especialment perquè són dies complicats, la setmana passada amb els aiguats, vull dir que són dies de molta feina, no? L'agost generalment és un mes, no només l'agost,
2: Sí, hem tingut un estiu bastant complicat, amb molta feina, i aquesta última setmana, bueno, com veu dit, dilluns vam tenir aquests aiguats, que van agafar una mica per sorpresa, perquè no s'esperava la dimensió. De fet, la sala tampoc estava sobredimensionada adequadament, i bé, ahir mateix, fins a la tarda, encara vam estar atenent serveis 3 o 4 dies després, de vidres trencats, d'arbres caiguts, de gent que tenia problemes amb baixos inundats, i així, sí.
1: Explica'ns què és exactament un TEOC, com tu, i quin paper té dins això, d'aquest dispositiu de bombers de la Generalitat. Què feu?
2: Bé, els TEOC som el nexe d'unió entre la ciutadania, el cos de bombers i la resta d'agències. Nosaltres, quan una persona, un ciutadà, truca al 112 i és un servei de bombers, ens passa la trucada a nosaltres, llavors nosaltres el que fem és gestionar tota l'emergència. Ens quedem amb aquesta persona al telèfon, li donem els consells de seguretat que calgui, per exemple, si hi ha un foc d'habitatge, que surti, que es confini, depenent de la situació. Si estigués atrapada en un cotxe, en un aiguat, també li donaríem les indicacions, no?, corresponents. I si convé, ens quedem amb ella fins que arriben els recursos de bombers. Això, en un cas òptim, que puguem permetre'ns el temps d'estar amb ella, doncs, aquests 10-15 minuts al telèfon. Llavors, un cop hem parat amb l'alerta, activem els recursos de bombers i els guiem fins a l'emergència, dimensionem, segons digui el cap de guàrdia, els recursos, i parlem amb la resta d'agències, parlem amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil, el Salvament Marítim, qui sigui, policies locals, guàrdies urbanes, per gestionar i tenir més informació i fer el seguiment del servei.
1: Una feina important, per tant, perquè pot determinar, no?, condicionar el que ve després, no?, que és l'atenció a les persones que pateixen l'emergència, no?
2: Sí, efectivament, si no som capaços de fer les trucades pertinents o de gestionar la informació, doncs perquè estem saturats o perquè no... Clar, cada trucada té un temps i si tenim simultaneïtat de serveis, doncs sempre és més complicat. No podem rebre tota la informació. És diferent saber que s'està cremant una cuina a que s'està cremant tot un pis, o si és només un contenidor, o són 5 i els arbres al voltant, o ben bé què està passant. Moltes vegades no tenim tota la informació, i si no podem fer el resto de trucades, parlar amb les agències, doncs a vegades hi ha informació que fins que no arriben els bombers a lloc no podem saber.
1: Quantes persones treballeu ara actualment com a TEOC? I que entenc que són les dues sales de coordinació d'emergències que hi ha a Catalunya, una aquí i l'altra a Barcelona, no?
2: Bé, no, de fet som 7 sales de control. O sigui, som 6 regions d'emergències. A Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ho portem una sola sala de control, aquí al 112 de Reus. Llavors tenim sala de control Lleida, Metropolitanes Nord i Sud, Catalunya Central i Girona. I a més a més hi ha la sala central, o sigui, en total 7 sales, i som 170-171 operadors, més o menys.
1: Déu-n'hi-do. I una feina poc coneguda, perquè de fet molta gent no sap ni que existíeu, els TEOC. Una feina molt desconeguda, deixa'm-ho dir. El govern està desenvolupant nous processos d'accés i d'estabilització de places de les vostres, de TEOC. Com està afectant això als que hi treballeu ja actualment, els que sou aquests 100 i escaig que treballeu actualment? Com afecta això? O com pot afectar?
2: Però de moment he de dir que està afectant poc, perquè no s'està implementant. Es va crear l'escala de suport l'any passat al Parlament. És a dir, nosaltres som personal laboral i estem adscrits al Departament d'Interior, i l'any passat es va fer una modificació de la llei de bombers creant tota aquesta escala que ens hauria d'incloure dintre de l'estructura orgànica del cos de bombers. De moment, això, un any després, no hem vist cap diferència. Després, he de dir que l'última oposició per fer-nos personal laboral fix va ser fa 17 anys, i ara la que tenim en marxa ara mateix, que va sortir també l'any passat, porta des de l'abril l'aturada, i també l'últim concurs de trasllats, si no m'equivoco, l'últim que és efectiu és de fa 15 anys també. N'hi ha un de fa 3 o 4 anys que està aturat també ara mateix. O sigui que realment aquestes places noves bé, ens anirien molt bé per estabilitzar, per augmentar personal a les sales, però de moment no veiem gaire efecte.
1: Ja ha neguit o preocupació per aquest procés a part dels teus, o possibles cessaments, per exemple, o no?
2: Sí, això és el que més ens preocupa. Ara mateix el personal de borsa, sobretot, ara mateix per l'aplicació d'aquesta llei de la temporalitat, no? El personal que portem més de 3 anys treballant sense ser fix, perquè funcionem amb borses de feina, no? Tenim un personal que és ara mateix a Tarragona és la minoria de la sala, és personal fix, i la majoria som gent que estem amb una borsa de feina. I tenim companys que jo porto 5 anys, per exemple, però tenim companys que porten 8 i 9 anys estant en borsa de feina sense tenir una plaça fixa. Llavors, tota aquesta gent que, si no m'equivoco, a Tarragona som unes 18 persones que portem més de 3 anys treballats i no som fixos, ens faran fora quan se'ns acabi el contracte actual durant 6 mesos, en el que entenem nosaltres que és una interpretació restrictiva d'aquesta llei.
1: Quan parles de companys aquí a Tarragona, però entenc que també les altres sales, deu ser una situació més o menys similar a les altres sales de control?
2: Sí, les altres sales també tenen companys amb aquesta situació. El que passa és que per situacions personals o la idiosincràsia de la sala de Tarragona, som la que tenim més gent en aquesta situació, sí.
1: I què demanaríeu, Gerard, a l'administració perquè no es perdi l'experiència de professionals com tu, no? Que tenien l'experiència adquirida i que fa anys que treballeu a les sales. Què demanaríeu? Què demaneu, vaja?
2: Bé, el que demanem és que s'aturin aquests acomiadaments, que es busqui la forma de que no ens facin fora. Ens diuen que no hi ha massa opció, que això és així, que no hi ha altra manera, però nosaltres creiem que amb el nostre règim, que no som tampoc interins, som personal laboral eventual, que anem fent baixes, anem fent aquest tipus de contractes, no entraríem dintre aquest règim, i que es busqués la manera de que això no passi. Que el que ens pot passar és que perdem molta experiència i que ens trobem un dia a la sala dos o tres operadors que siguin nous i que no siguin capaços d'atendre les dificultats d'un dia a dia.
1: Clar, perquè aquí ja entenc una formació específica vostra, que heu de saber, clar, de molts temes diferents, eh? Però que l'experiència és un grau, en aquest cas, eh? Perquè, clar, haver viscut ja una emergència, i aquí hem tingut algunes de greus, no? Això és veterania, no? Això és experiència, no?
2: Sí, la primera, per molt que t'hagin fet una formació, que ens la fan a l'Institut de Seguretat Pública, moltes vegades insuficient, però cada vegada, els últims anys una mica millor de la que havia sigut antigament, et fan una formació, però llavors tu tens un procés d'adaptació. Llavors tu estàs en una borsa de feina i has fet la formació, m'ho invento, a l'abril. I imagina't que et truquen per treballar a l'agost, que és quan falta una persona. Tu fa 5 mesos que vas rebre una formació i arribes aquell dia a sala. En teoria t'han de ficar una persona que t'acompanyi, t'acompanya una guàrdia o dues. Després ja vas... Si és que has tingut aquesta persona, perquè això també es cobreix amb hores extres, amb bona voluntat. I després ja estàs al teu compte. I com a qualsevol feina, evidentment, la persona nova doncs té més mancances, i és normal, tots passem per aquest procés, i fins que no has passat diverses setmanes, diversos mesos, no comences a dir, vale, ara ja puc portar els serveis sense massa ajuda, no?, externa, que tot i així sempre tenim dubtes, i jo quan estic a sala amb un veterano doncs sempre els hi pregunto coses perquè sempre saben més que jo.
1: Parlem amb Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers, TEOC. Per tant, és una especialitat dins del cos, i parlem des d'un territori, avui aquest entrevist de Tarragona per tot Catalunya, però que podria ser, és un territori que és pla secta, eh? Per tant, aquí hi ha un especificat aquí hi ha unes característiques específiques que són el Pla d'Emergència Exterior de les Químiques de Tarragona, per tant, això és una, diguem-ne, una formació banda, no entenc? És a dir, una experiència banda, no?
2: Sí, que... Clar, el que passa amb aquest... Amb tot el polígon químic i tot el que tenim aquí al Camp de Tarragona, a nosaltres sí que ens fan aquesta formació. Cada any, cada dos, anem repassant certes coses, però no hi ha accidents forts d'una manera regular. No? Hi ha petits incidents que, conjuntament amb el CECAT, doncs, portem, i la majoria de coses no van a més, però quan va passar el tema d'Iquoxe, per exemple, a la sala de Tarragona eren tres persones, i si no m'equivoco, una d'elles era nova. Llavors, clar, tres persones gestionant un incident com el d'Iquoxe és molt complicat, i he de dir que tres és el mínim de personal que hi ha a les nits, a la majoria de sales. Algunes són dos, però la majoria són tres persones de nit, i aquesta també és una de les demandes que fem, que s'augmenti el mínim de personal, que ara mateix és 4 de dia i 3 de nit.
1: Ja per acabar, Gerard, algun desig de cara al col·lectiu, de cara a aquests propers mesos?
2: Home, doncs ara, com sabeu, estem de reivindicacions i hem aprovat diverses mesures per intentar fer pressió, no? Ara, una que hem aprovat és deixar de fer hores extres a les sales, que es deixin de cobrir les mancances estructurals amb extres i amb el nostre temps. Farem una manifestació el 18 de setembre, juntament amb la resta de bombers, ens sumarem a aquesta manifestació. I també quan estem sota mínims, com fa la meva fa dues guàrdies que ens vam estar sota mínims, doncs, i aquest estiu tant la Metropolitana Nord com Sud s'han trobat amb estar dies sense sota mínims, inclús s'han hagut de tancar alguna vegada les sales, s'envien cartes als ajuntaments perquè siguin conscients d'això, i amb tot això estem intentant fer pressió per diverses coses. Una, que es faci efectiva l'escala de suport que es va aprovar l'any passat. L'altra és que s'aturin els acomiadaments. Això és un desig que estaria molt bé que passés, que s'aturessin els acomiadaments, i que resolguin els processos de personal, perquè creiem que tot va de la mateixa, no? Va del mateix, que ens estan fent fora sense haver resolt processos d'oposició, per tant no ens han donat l'opció de ser fixes, i sense haver-nos donat l'opció de ser fixes ens diuen que portem massa temps, siguem temporals, no? Pervertint aquesta llei de la temporalitat. Sí, així que el nostre desig és que amb tot això també s'aconsegueixi augmentar el personal i tenir millors eines per atendre els serveis.
1: Gerard Domènech, gràcies per acompanyar-nos, tècnic especialista en operador de control de bombers. Gràcies i sort, que acabi bé la campanya.
2: Moltes gràcies.
1: És la realitat, Núria, dels TEOC, dels tècnics especialistes operadors de control de bombers, que avui hem volgut conèixer aquí a l'Obert per Vacances.
0: Moltes gràcies per aquesta entrevista, Josep Sunyer, el company de Tarragona Ràdio. L'entrevista amb què encetàvem a l'Obert per Vacances, però el programa que segueix endavant, ara amb connexió a Mora la Torre, de fet amb una d'aquestes píndoles que ens envien cada setmana i que es diu Territori Lectura. És la darrera, el darrer lliurament avui, i a poc aquesta setmana anem acomiadant els nostres podcasts, i les nostres seccions de col·laboració, però ho fem ben amunt, avui parlant sobre llibres de cuina.

0: Mònica Socies.
1: Avui us proposem llegir i cuinar. Però no patiu, els que sou de gaudir l'estiu a taula parada també tindreu una recomanació. Receptes fresques, connotacions culturals i restaurants amb segell català són els protagonistes de la secció d'avui. Amants de la gastronomia i la literatura, pareu bé les orelles.
2: Hola, no, no pot ser!
3: Quina passada!
2: És una mica
3: passada!
2: Segur? Seguríssim!
1: Obrim les pàgines de Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer de Carlota de Otto, publicat per Sidillà, on, entre els forats de l'emmental i la recepta de formatge de pastor de Xantrea, hi trobem el mató, la coca de Sant Joan i el pa negre. Sí, el que ens recorda a la postguerra.
0: Durant la postguerra espanyola, el règim franquista controlava el blat fixant preus i distribució. Com que no hi havia prou cereal, la farina s'estirava amb faves, patates, cigrons, aglans, garrofa, castanyes, que acabaven fent pans foscos, que es van tornar un símbol de l'escassetat i la gana. Durant la Segona Guerra Mundial, a la Gran Bretanya es va comercialitzar el National Loaf, un pa que, com que era fet amb farina 100% integral, no desaprofitava cap part del cereal, qual van enriquir amb calci i vitamines afegides. Es rumorejava que s'havia de sucar en aigua per poder empassar-se'l.
1: Al llibre hi trobareu la versió de l'autora amb un pa semi-integral amb farina de castanya. També la recepta del mató, per si us atreviu, i la de la coca de Sant Joan, un clàssic que no pot faltar a taula la nit de la revetlla. I amb ella ens n'anem a l'1 de juliol de 1936, abans no esclatés la Guerra Civil. La revista Prisma publicava aquest text.
0: Durant aquestes nits de fograres i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes més descordades sota els pins del Tibidabo i Vallvidrera i les ombres plenes de complicitat de les mates de Montjuïc, i entre tall i tall de coca s'han sentit xisclos i rialles de tots els tons i per a tots els gustos. No és pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país, i al sortir de nits no li escau pas gaire.
1: Amb les il·lustracions d'Eva Graboleda i moltes fotografies, hi trobareu una bona guia per iniciar-vos en l'art de fer pa i formatge a casa, un tàndem que al llarg de la història ha anat consolidant el seu maridatge. Si us hi voleu posar de valent, la mateixa editorial

0: i moltíssimes hores entre fogons. Si sou amants de la bona taula i un bon vi, Jessamí Caramés i Javier Campo us esperen al seu llibre Catalunya a la copa i al plat, publicat per Cossetània, amb el pròleg de Carme Ruscalleda.
1: L'índex està ordenat a partir de 9 zones del país, definides amb l'objectiu d'emparellar les receptes de la Jessamí i les begudes que ens proposa el Javier. Com ells, penso que un plat ben cuinat, un plat on es pot expressar la tradició catalana o un plat de nou concepte culinari, quan el gaudim amb una beguda que hi fa bona parella, porta un plaer gastronòmic més llarg i més profund.
0: Des de l'Alt Pirineu, amb el seu pastís de formatge i bolets acompanyat d'un vi dolç elaborat amb les varietats Semillon i Sauvignon Blanc, fins a les Terres de l'Ebre, amb un arròs de tudó i anguila fumada, maridat amb un sake meravellós, elaborat amb arròs d'altaic ecològic, lleugerament fred i en copa de vi per gaudir de tots els matisos. No, no ens hem oblidat dels oients que voleu trobar la taula parada. Per a vosaltres, Cossetània ha publicat Via Augusta, els millors restaurants de cuina catalana 2025-2026, amb tres símbols: nova cuina catalana, cuina tradicional catalana i cuina tradicional popular catalana. Una guia que reivindica la cuina catalana en totes les seves versions i que us portarà a les quatre províncies. El problema? No sabreu per on començar. El consell? Practiqueu el turisme gastronòmic. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: Ai, que ens costarà passar sense els podcasts, eh? Durant aquest tardor-hivern d'Ona la Torre, aquest Territori Lectura. Però sempre tots els programes, penseu, tots els oberts per vacances, els tenim disponibles pel món mundial, per aquest món d'internet que és tan ampli, a la web de Tarragona Ràdio i a moltes altres webs de ràdios, de les vostres ràdios locals, segur. Per tant, podeu repescar, tornar a escoltar, descarregar-vos i posar-vos-els quan sigui aquestes recomanacions literàries per si mai us falta lectura. Doncs vinga, seguim endavant, el Josep Maria, la Mònica, que ja se'ns queden enrere. Els agraïm moltíssim la feina i les recomanacions que ens han fet durant tot aquest estiu. I el programa ha d'anar avançant. Saludem ara l'Arnau Vilà des d'Emunt Sintonia i anem a entrevista. Una entrevista abans de tancar l'hora que ens farà viatjar fins a la Noguera, concretament al municipi d'Albesa, per viure la mítica cursa de la Cordera. Diuen que és la més antiga de Catalunya. No és una cursa qualsevol, amb més de 400 anys de trajectòria. La més antiga, la més popular de tot Catalunya. Una prova que va néixer al segle XVI i que avui combina passió pel running, però també la identitat de tot un poble sencer, d'Albesa. Ara sí, connectem amb l'Arnau Vilà d'Emunt. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Clar, se'ns fa estrany, no? Vas dir, hem de parlar d'una cursa, hem de fer una entrevista d'una cursa. Home, de curses n'hi ha moltes a Catalunya, però aquesta, sens dubte, és especial, no?
3: Correcte, aquesta és especial ja per la tradició, per la història i com anirem coneixent al llarg d'aquests minuts amb la Núria Forns, que és l'organitzadora amb la que parlarem. És això, no? És una tradició històrica que el seu nom, doncs, és de bé, diguéssim, la gràcia històrica de la cursa, que segurament, doncs, anys enrere, ja et dic jo, que el premi era molt més valiós i molt més preuat que una medalla o un simple rècord. I ho parlarem, com dic, amb la Núria Forns. Avui envoltat de dos Núries, Núria Cartanyà. Dono pas a això, si ja...
2: Quina sort que tens, Arnau.
3: I tant. Dono pas a la Núria Forns, organitzadora, Núria, que ja la tinc aquí. Benvinguda a l'Obert per Vacances i bon dia.
4: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
3: Primer de tot, Núria, et pregunto ràpidament perquè facis una explicació, no, a tota la gent de l'Obert per Vacances, a tota Catalunya, que és la Cordera, aquesta mítica cursa d'Albesa.
4: Bueno, a veure, la nostra cursa, ¿vale?, el que és la cursa de la Cordera, és molt significativa, no?, perquè no és només una prova esportiva, com heu dit vosaltres abans, no?, sinó que té una continuïtat d'una tradició festiva i social de més de 4 segles d'història. Està documentada a Albesa des de l'any 1590 en un procés conservat, no?, des de un, bueno, va ser un procés judicial, de que va tindre en aquella època, en aquella cursa, i l'arxiu es conserva a la Corona d'Aragó. La documentació ja parla d'una tradició consolidada, de manera que probablement és anterior a aquesta data. Per tant, és per això que diem que és la cursa més antiga registrada a Catalunya.
3: Digues, Núria, perdona.
4: Originàriament aquesta cursa era popular entre els joves del poble i demostrava la força i la velocitat i la resistència que generava aquesta forta rivalitat entre els joves d'Albesa i els pobles veïns.
3: El que sí que anem a saber és això, no? Al final era, a part d'una tradició de demostrar el poder territorial, també segurament per a la persona guanyadora, diguéssim, que li podia donar un any o uns mesos de bones èpoques, perquè ara anem a parlar, Núria, del nom, d'on ve la cordera relacionada amb el premi que es donava. Potser els oients ja s'estan fent una idea, però anem a explicar, no?, d'on ve el nom i com és aquest premi tan preuat que era antigament.
4: Clar, bueno, sempre dèiem que la cordera al final és un corder, no? Era molt més que un premi. És, primer, a part de que dona el nom a la cursa, no? Històricament representava el valor material i social de la victòria. El corredor tenia un any de prestigi, vull dir, fins i tot se deia en uns documents que es van fer més tard que podien setar fins i tot el ball de la festa major. Mm-hmm. La cordera sempre sabia, el que és la cursa de la cordera, sempre sabia es correia per la festa major, per la festa de Sant Roc. Vale? Era com una activitat inclosa dintre dels actes de la festa major i fins al 2011... va ser així, no? És en l'actualitat que s'ha modificat la data, que després, si voleu, ja també ho podem parlar. Mm? En aquella època, en la societat rural, un animal com una cordera era un bé útil i valuós. Guanyar significava, per tant, obtenir un premi tangible, no? Però també era un prestigi, un reconeixement, un honor davant de tota la comunitat. I llavors, en què antigament es donava un corder viu. Ara aquests anys, des del a partir del 2012-2013, el que fem és donar un corder preparat per cuinar, tenint també pues, aquest vincle, no?, amb la tradició original.
3: Fantàstic,
4: I,
3: no? A més...
4: Jo crec... Sí.
3: No, simplement em fa gràcia això que expliques, no?, que al final doncs, ara ja es dona per cuinar, ara ha perdut una mica el valor que tenia antigament, però m'agrada això, no?, que seguim mantenint la tradició i escolta, que almenys personalment a mi el cor d'eixir a la brasa m'encanta, vull dir que segurament el que és l'esport no se'm dona tan bé, però segurament tindria un espero per a córrer una mica més ràpid, la cordera.
4: No, i a més també com som un poble bastant arraigat, no? Vull dir, bastant, som molt nostres, vull dir, això és el que es diu sempre, no? Obesa, som un poble que, pues, que mos apreciem molt als veïns i som molt nosaltres, pues, què volem? Pues, que volem que guanyi un corredor local, no? Mm. I com que, pues, bueno, actualment pues, això és difícil, pues, el que fem és donar un corder al primer de fora i un corder al primer local, al primer noi i a la primera noia local i un corder al primer noi i a la primera noia de fora. Així ens assegurem que el del poble també té corder.
3: Clar, magnífic. Almenys que se'n quedi un al poble. Que se'n quedi,
4: okay, clar, almenys,
3: que se'n quedi sí, un al poble. Sí. Això sí... volia tractar el tema de la cordera en general, perquè no és només una cursa amb la del corder, sinó que hi ha diferents modalitats, és més. Hi ha exercici per a totes les edats, tinc entès. Vull dir, moltes proves, sí. Caminades, diferents recorreguts, diferents edats. Pots explicar-nos breument això, que et vaig a dir també, anem a repetir-ho, és aquest diumenge 6 al municipi de la Noguera d'Albesa. Ara, Núria, doncs, repassa'ns una mica les proves.
4: Vale, bé, és aquest diumenge, a les 7:30 obrim les taules dels dorsals i l'entrega de les bosses als corredors. Ho dic, aquest horari el dic, perquè qui no s'hagi pogut apuntar encara, que hi ha temps fins aquesta setmana per apuntar-se, també ho podeu fer el dia de la cursa. Vale? És una cursa que engeguem amb la cursa de 10 quilòmetres i de 5, simultàniament, hi ha dos recorreguts, i després ja més tard comença la caminata, que és la de 5 quilòmetres. Després, a partir de les 11 del matí, fem les curses infantils, que és comencem per la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren un quilòmetre, i la tercera categoria, la segona categoria de 12 a 15 anys que corren 2 quilòmetres i la tercera categoria de 10 i 11 anys que corren 1 quilòmetre. Després, a partir d'aquí, ja venen totes les curses infantils, des del 2000... fins al 2026, els nascuts d'aquest any, fins i tot poden...
3: Correcte. Això m'han explicat, Núria, que al final hi corren els nounats i tot, acompanyats dels seus pares, de 2, 3, 4 anys.
4: Hi ha curses de cotxets que a vegades és on hi ha la més rivalitat que fins i tot a les anteriors. Sí, sí.
3: Ostres, brutal, brutal. Dic, hi ha hagut així algun avançament, alguna anècdota a la cursa dels cotxets? Vull dir...
4: Bueno, hi ha hagut una mica de tot, eh? Sí, sí, la veritat és que a vegades els pares també són molt... A veure, també volem guanyar.
3: Clar,
4: sí, sí.
3: Estaran els pares a Obesa dient anem a comprar un cotxet aerodinàmic que hem de guanyar la cordera. Vull dir, se té tot en compte. Una altra pregunta que et volia fer, Núria, és en clau a organització. Al final tu ets membre de l'organització. Dic, com afronteu els dies previs? Com viviu aquests últims dies? Com és l'organització? El fer el recorregut? Dic, sempre teniu el mateix? Aneu allí amb un metre o amb un cotxe a buscar el recorregut? Dic, com és l'organització que està vessant?
4: Sí, bueno, en principi ara estem ja a la recta final. La veritat és que som tres entitats que col·laborem conjuntament, junt amb l'Ajuntament. Són la FE de l'Escola Albert, la FE de la Llar d'Infants d'Au Pometes i el grup excursionista del GEA, que som nosaltres, i junt amb l'Ajuntament. Llavors, el que fem aquests dies és recórrer el recorregut de la caminata de 5 i la cursa de 5, que és la mateix recorregut, i la de 10. Normalment la de 10 quilòmetres ja és un circuit marcat que queda marcat tot l'any, però aquests dies, doncs clar, és el bo d'aquesta cursa, que també voldria animar a tothom perquè s'apuntés, és que tenim trams de riu, trams de segle, trams de dintre el poble, pujades, baixades, no molt, eh? No hi ha un desnivell elevat. Però clar, que doncs, dues setmanes abans de la cursa, doncs clar, s'ha d'esporgar totes les rames del riu, s'ha de marcar tots els camins que passen per dins de trossos, bueno, s'ha de vigilar molt bé tot com quede i anar col·locant a tots els col·laboradors, que aquest any hem aconseguit quasi bé 100 col·laboradors, són veïns del poble, que no hi ha molts dels veïns voluntaris que no formen cap de... Bueno, entitats pues, com la Llar de Jubilats, ara me'n deixaria molts, eh? Els grallers, els gegants... Vale, són diferents col·laboradors que formen part de diferents entitats del poble que estan en diferents punts de controls de la cursa.
3: Doncs mira, crec que amb això podem ja més o menys ja fer-nos una ubicació del que és a la cordera. Núria Forns, sí. Moltes gràcies per explicar-ho arreu de Catalunya, per explicar-ho a l'Obert, i Núria Cartanyà, crec que més o menys doncs, ens
2: clar.
3: Hem pogut fer una idea de la tradició i de la història, no? Perquè de curses n'hi ha molt, però hi ha sí, moltes, sí. Però sobretot amb aquesta tradició que pel que sabem, doncs encara tenim corda.
2: Molt bé, doncs agraïm a la Núria Forns. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé la cursa.
4: Merci, gràcies.
2: Una abraçada.
4: A vosaltres.
2: I gràcies també a l'Arnau Vilà des d'Emunt per aquesta entrevista tan xula. Gràcies, Arnau.
3: A vosaltres.
2: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més o menys, i tornem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Drets Socials destinarà més de 7 milions d'euros per a finançar productes de suport i mobilitat a persones amb discapacitat. El departament ja ha rebut 700 peticions per rebre els ajuts PUA, segons ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en una visita al Goodman Hospital de Neurorehabilitació. Un programa dotat amb 5 milions d'euros que s'ampliarà als 7 en funció de la demanda. Així, aquelles persones que entre el 2024 i el 2026 hagin comprat cadires de rodes, llits adaptats o audiòfons, per exemple, podran presentar les factures perquè se'ls retorni part de l'import. Es tracta d'elements essencials per millorar el dia a dia d'aquestes persones, així ho ha assenyalat el conseller Raül Moreno.
4: Ja en aquesta primera setmana hem rebut 700 sol·licituds per demanar aquestes prestacions, que la gent té temps a fer-ho fins al dia 2 d'octubre, i evidentment les expectatives doncs, ja fan segur que incrementem a 7 i estudiarem quan tinguem totes les sol·licituds i podem fer algun esforç més per intentar garantir que tothom tingui accés a aquests ajuts per la compra d'aquests elements que són molt, molt, molt necessaris pel seu dia a dia.
3: I la platja de l'estació de Badalona ha estat un dels punts on aquest estiu s'ha desplegat una eina amb intel·ligència artificial que a través de càmeres enfocades a l'aigua pot detectar situacions anòmales i alertar en temps real els equips de socorrisme davant de possibles casos d'ofegament. El projecte l'ha desenvolupat l'AIF, una empresa derivada de Proactiva. La vigilància està centralitzada a la seu de Proactiva Vilassar de Dalt. Allà els tècnics supervisen les imatges i treballen amb un sistema multipantalla similar al que s'utilitza per controlar el trànsit o els circuits de càmeres de seguretat. Amb el suport de la intel·ligència artificial, aquest sistema analitza de manera autonòmica, automàtica i en temps real i de forma simultània els patrons de comportament d'aquelles persones que es troben a la zona vigilada. N'ha parlat el badaloní Oriol Canals, cofundador i director de l'AIF i director tècnic de Proactiva.
5: El que fem és detectar-ho molt ràpidament, analitzem a moltíssima gent a la vegada i emetem una alerta. I des del centre de control aquesta alerta es deriva als equips de salvament perquè puguin fer l'atenció que requereix el que estem veient nosaltres a través de les càmeres.
3: I retards a la R1 per una incidència entre les estacions del Clot i Badalona circulen fora del seu horari habitual, registrant retards d'aproximadament 15 minuts. I en esports, el Badalona Women no va poder puntuar en el seu debut a la Lliga al camp de l'Atlètic Club, amb el qual va cedir per 3-1. Les badalonines es van avançant al marcador gràcies a un gol d'Irina Uribe als 17 minuts, però el conjunt basc va igualar el marcador abans del descans, un factor que va resultar clau.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: cel.
1: Lluís Gavaldà, la veu inconfusible del cantant dels Pets, sonoritats tarragonines però universals hi ha, perquè hi ha molta, molta música, moltes cançons que parlen de setembre. I és que aquest mes és tota una icona, perquè representa final de l'estiu, representa el començament de la tardor, el canvi d'hàbits, no?, de rutines, i representa té un punt sempre de melangia. I així ens ho transmeten els acords també d'aquest tema, que es diu simplement Setembre, que és dels Pets i que va ser, formava part, vaja, no és de les cançons més conegudes, però els Pets tenen tota una cara melangia, que sempre ens ve molt de gust també, d'un àlbum que es diu Som i que sortia l'any 2018. Enric, des de Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
2: Molt bones, molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Què diuen els oients sobre setembre, fer vacances o no durant aquest mes?
2: Doncs mira, ens diuen moltes, moltes coses. Si et sembla, comencem per l'àudio. Què me'n dius?
1: Sí, sí, sí, d'aquí, d'aquí.
2: Som-hi, de la teva amiga. De qui ha de ser, si
1: hola,
2: no?
1: Hola, Pilar, hola, Pilar.
2: Som-hi,
3: som-hi. Hola, bon dia, obert per vacances.
1: Hola, hola.
3: Setembre és molt bon mes, perquè hi ha menys gent als llocs, encara pots anar, per exemple, a la platja, a la muntanya també, hi ha bon clima. Sí, m'agrada el mes de setembre per fer vacances.
2: Sí, què me'n dius?
1: Sí, no, està claríssim, som del mateix parell, és la part positiva. És veritat, encara fa bon temps, ara que més amb això, bueno, no sé si és el canvi climàtic o simplement la meteorologia, però com que allarga més el bon temps, no? I el fet de no trobar-se gent, per mi, és important.
2: És important, és important. A més, estem més tranquils, estem... Sí, sí, sí, sens dubte, és un gran mes. I mira, de fet, t'haig de dir que totes les persones que ens han contactat van una miqueta per aquí, eh? Mira, per exemple... Tenim en Pol de Besalú, gran població, bonic, que té molt més que un pont, aquesta població, tot i que sigui conegut àmpliament per això. Ah. Diu, el setembre és el millor mes per fer vacances. Llàstima que jo les tingui al febrer.
1: Home, febrer mola, també. A mi m'agrada febrer, també. És diferent. Aquí ja no arriba el canvi climàtic, clar.
2: Allargues les de Nadal, de vacances,
1: sí,
2: d'alguna manera. Sí que és cert,
1: sí,
2: que si ho fa al febrer pot ser que estigui treballant tot el Nadal, també, que això acostuma a passar a les hostaleries,
1: sí,
2: o aquests,
1: sí,
2: llocs, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però mira, febrer tampoc és mal mes, no ho sé, m'agrada a mi també. Bé, cadascú, sí, sí, escolta, al final és trobar-li la punta a el que et toca.
2: Ah, exacte, exacte. Sí. Mira, també tenim la Carme d'Amposta, d'aquí, mira, de les vostres terres, sí, de més a prop. Diu, jo treballo de cara al públic i per nosaltres el nostre setembre és l'octubre, ja que encara tenim turisme. Veus? Això és també una mica el que dèiem, eh? Que ells ara, de fet, tot i que és la recta final, com hem explicat a l'inici, doncs encara estan amb aquest, sí, augment de turisme, no? I han d'acabar, doncs, de fer, bueno, aquests clarons, no?, que a moltes famílies són el que fa aguantar durant tot l'any.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Estirem l'agost, no? Estiren l'estiu com poden, i tant.
2: Exacte, exacte, exacte. I ja et dic que trobarem molt poques notes dissonants, com a molt una. De moment seguim amb gent que està a favor de setembre, com en Gerard de Centelles, mira, propet aquí de prop del Vallès. Diu, sempre, sempre, sempre al setembre, més fresca i menys gent.
1: Aquí el que canvia és la intensitat, no? Hi ha qui et diu, sí, el setembre està bé, hi ha qui et diu, no?, com aquest noi, el Gerard, que diu, oh, segur, segur, segur el setembre. Tothom,
2: exacte,
1: li veu coses positives, però et canvia la intensitat. Sí, sí.
2: Exacte, però escolta, qui no està d'acord amb això és la Carlota, que no sabem,
1: ah, no?,
2: on és la Carlota, això sí que no ho sabem, però diu, les vacances, sí, sempre són millor a l'agost, al setembre fa mal temps i treballar a ple estiu fa que no puguis quedar amb els amics els millors mesos de l'any.
1: Això també, perquè si tothom, clar, aquí està la cosa, si tothom fa vacances a l'agost, per una banda, clar, està tot massificat, però per l'altra banda és quan la gent té temps. Clar, tu ara intenta, sí, sí, quedar amb un mestre a partir d'avui.
2: Ah,
1: no poden. No, si tens amics mestres, ja has begut oli, ja
2: tot
1: no
2: una
1: veus.
2: Quimera. Sí, sí. Perquè, de fet, ostres, no sé si recordes tu quan vas començar a treballar. Jo recordo que als 16 anys ja feia feinetes.
1: Clar.
2: I clar, quan comences així aviat, aquells estius que estàs treballant i que ets un nen,
1: sí,
2: i els teus amics estan re tot el dia a la piscina, a la festa major,
1: sí,
2: sap greu, eh?, sí, quan ho veus des de la part laboral.
1: Sí que és veritat, i com més gran et fas, pitjor.
2: Sí, sí, pitjor, sí, sí, sí, sí. L'únic que llavors, mira, allò, consuelo de mucho, saps? Llavors ja treballa tothom,
1: sí,
2: gairebé.
1: Sí que és veritat. Ai,
2: sí. I mira, acabem amb l'Àlex, Núria, que diu, sí, quan era més jove preferia fer vacances a l'agost, però ara que tinc 50 anys, que ningú em tregui el setembre festiu.
1: Molt bé, molt bé.
2: Veus?
1: Molt bé. També hi ha l'opció aquella d'agafar-te una setmana aquí, una setmana allà. Bueno,
2: sí? A tu t'agrada això?
1: A mi una setmana se'm queda poc. Perquè,
2: veus,
1: clar, els
2: és que és com un cap
1: dies...
2: de setmana. Ah. Estàs pensant en el dilluns ja,
1: sí,
2: sempre.
1: Sí, sí, no. Sí, sí. Jo crec que, no sé qui li deia l'altre dia, saps que fas vacances quan al tornar de la feina no recordes les contrasenyes de l'ordinador.
2: Correcte.
1: Llavors saps que has desconnectat.
2: i quan te n'adones que no saps quan estàs a punt d'entrar en directe, és maco i bonic això.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Com allò a mòbil les xarxes, que on s'oblida. Sí. Exacte.
1: Ajudeu-me, ajudeu-me.
2: Exacte, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Doncs bé, parlant de vacances, que si l'agost, que si l'estiu, que si el setembre, encara podem recollir alguna opinió més, que ja en donarem sortida, no? Ja les recollirem cap a les 11 del matí abans de tancar el programa, sí?
2: Exacte. Escolta, vols que diguem el mòbil les xarxes?
1: Ara, ai, sí, ja no gosava, sí. Jo no l'he trobat, no l'he trobat, Enric, digue'm tu.
2: Era de pressa, però el tinc.
1: Digue'm.
2: Mira, per tota gent que ens vulgui enviar missatges, però sobretot ens agraden molt els àudios, escoltar-vos la veu, perquè estem a ràdio, i la meva veu ja la sentiu massa. Així que podeu enviar-ho al número de WhatsApp del... Va, vaig a fer-ho com la Lloll, Terragosa Lloll, el sí. 696-1646-65.
1: Ai, torna-la a dir, que me l'estic apuntant al guió per demà.
2: 696-1646-65.
1: Val, enrevessadet, eh? Hi ha molts sisos.
2: Sí, sí, sí.
1: Hi ha sisos,
2: sí, sí.
1: Aquests que costen de dir. Bueno, molt bé, Enric, queda apuntat. Moltes gràcies, fins després.
2: Fins després.
1: Sempre ens agrada donar-vos arguments per si voleu estar més informats o si us voleu acabar de decidir a l'hora de triar la vostra resposta. Vacances al setembre. Sí, vacances al setembre, no. I què us semblaria si aquestes vacances us duessin cap a un país exòtic? Sembla que a la tardor és un bon moment, quan ja ha passat tot l'estiu, quan ja comença a refrescar per aquí, és un bon moment per anar amb aquelles destinacions que anomenaríem exòtiques. Sembla que és així. En un reportatge de Delta Cat, la companya Diana Mar ens explica per què, amb veus d'especialistes en viatges, això, una miqueta exòtics.

0: Fer vacances al setembre ja no és cap secret. De fet, aquell setembre gairebé buit que molt recordem ha anat desapareixent. El turisme ara s'ha allargat, els hàbits han canviat i trobar destinacions sense gent ja no és garantit, només perquè s'hagi acabat l'agost. Però setembre continua jugant amb algunes cartes a favor i la primera és saber qui les pot aprofitar.
1: Qualsevol destí de platja de, sol ser bastant habitual als mesos de setembre. I en cap, bueno, pots trobar bastanta més disponibilitat aèria, tot i que hi ha menys vols. O sigui, tenim en compte que els mesos de juliol i agost tenen molta més demanda aèria, per tant posen més avions al mercat, ¿vale? Tenen, les línies estan bastant més cobertes, però no és difícil trobar disponibilitat aèria i allotjaments en preus bastant més raonables que els mesos de, sobretot agost. Juliol encara s'aguanta, però sobretot agost. És una diferència bastant assumible i que el perfil del client mitjà demanda bastant perquè s'estalvia una bona quantitat de diners i tampoc no té les massificacions, tot i que hi ha gent, no té les massificacions que puguen tindre els mesos de juny, juliol i agost.
0: Què mos pot oferir un viatge exòtic?
1: Lo bonic que té l'estiu exòtic, que és un, entre cometes, el més desconegut, és que pots fer de tot. I dins en este de tot englobaria anar a visitar temples, o sigui, entraria dins la cultura, platges exòtiques extremadament d'aigua cristal·lina en arena blanca, pots fer aventura baixant en caiacs per diferents rius, pots fer snorkel, pots fer multitud de coses en un viatge exòtic, per poder ser a un Tailàndia, un Vietnam, un Camboya, vale, que seria la zona asiàtica.
0: Temples, a natura, aventura, platges, en un mateix viatge podem combinar experiències molt diferents. Ara bé, si hem de posar un nom concret sobre el mapa per viatjar este setembre, nosaltres hem tirat mà de Juan Carlos, director de l'agència de viatges en Nemon, de les Terres de l'Ebre, per a que ens explique quin és i per què el seu destí favorit.
1: Destinació recomanada 100% és un Vietnam, Camboja. No està tan massificat com en Tailàndia. Tailàndia s'ha fet molta fama i ara ja comença a haver molta massificació. Vietnam, Camboja són dos cultures bastant similars i veus coses molt, molt, molt atractives, com temples, pots veure, i nosaltres, per exemple, que som de la zona de l'arròs, doncs allí pots veure com cultiven l'arròs, que la gent que ho fan de forma diferent a nosaltres, i després acabar amb una destinació de platja. Això seria un destí exòtic.
0: Però abans de reservar toca mirar cap al cel. Quan parlem de destinacions tropicals, setembre pot coincidir amb èpoques de pluges, monsons o ciclons. I aquí el calendari importa tant com el lloc que escollim.
1: La millor època, o per almenys la que menys registres de ciclons, monsons i això aquí, és a primers d'any, ¿vale? Seria a partir de desembre, gener, febrer, març, seria la millor època per anar.

0: aunque contractes el viatge, comentar-li, perquè la majoria d'agències pertanyem a grups de gestió, dels quals tenim unes webs internes on ens posa la vacunació obligatòria i la vacunació recomanada, com si diguéssim. Mm-hmm. Però s'hauria... Jo sempre he dit que el tema de les vacunacions és una mica personal. Nosaltres sempre donem la informació que considerem, o sigui, la que el nostre grup ens diu, que considerem que és la vàlida. Claro, sempre diem el mateix, no, intenta no beure aigua del grifo, per exemple, intenta beure aigua embotellada. Sempre dones quatre recomanacions, però sobretot que siguin sabedors que se necessiten certes vacunes, nosaltres ja ho diem.
1: Una vegada allí, les precaucions continuen. L'aigua, el menjar o simplement voler provar-ho tot formen part de l'experiència, però també poden acabar condicionant-nos la resta de viatge.
0: Un viatge de llarga distància, nosaltres sempre recomanem portar la típica biodramina per al mareig, ¿vale? Que dius, no, jo no em marejo mai. Bueno, si agafes un vol una mica complicat en moltes turbulències, pues, possiblement acabaràs marejant-te. I el que comentava abans, intentar no beure mai aigua de cap aixeta, vale? Intentar que l'aigua sigui comprada, sapiguer què és el que t'estàs menjant, o sigui, no recomanem, si vas a un mercadillo i et fa goig provar alguna cosa, prova-ho, però no et fartis d'allò.
1: Hi ha una partida del pressupost que pot semblar prescindible fins que passa alguna cosa. Quan viatgem a milers de quilòmetres de casa, una bona assegurança deixa de ser un extra.
0: Tema assegurances, nosaltres sempre, entre cometes, obliguem a que el client contracti una assegurança. I quan passa algo, nosaltres som els primers d'ajudar. ¿Vale? Vull dir, no truca aquí i apanya't. Normalment l'agència de viatges sempre t'ajudarà a l'hora de recuperar diners, a l'hora de tramitar qualsevol tipus d'enfermetat. Què ens hem trobat? Gent que ha tingut un problema i diu, no, és que vull que em curi en Espanya. Diu, no, escolta'm, si tenim una assegurança molt bona, ¿vale?, que ens curarà els millors hospitals de la zona, deixa't curar, deixa't tractar per ells, que si no l'únic que faran serà portar-te a casa i després no voldran saber res de tu. Llavors, sempre aconsellem una molt bona assegurança, que no mos dolgui gastar-nos 30 euros més en una assegurança, perquè en total són assegurances bastant econòmiques, estem parlant de assegurances que valen 50, 60 euros per persona, a més sucre, més dolç, evidentment.
1: I de les grans cobertures a les precaucions més quotidianes. Sol, calor, mosquits i altres insectes també formen part de moltes destinacions tropicals. I després d'haver invertit temps i diners en el viatge, no té gaire sentit escatimar precisament en protegir-nos.
0: Ja que ens han gastat, és un invent, ens han gastat 9.000 euros per anar la parella a fer un viatge així, no, que no sigui per 50 euros de gastar-nos en un bon protector solar i en un bon líquid anti-insectes. Gastem els diners, anem a la farmàcia, evidentment, tots tenim el potet del Mercadona, però més val anar a una farmàcia, agafar un bon protector solar i un bon protector contra insectes, bàsicament perquè és que ens pot amargar el viatge, i si invertixes un temps que tu vols disfrutar, invertixes uns diners que t'han costat molt de guanyar per a després tindre que passar-te malament al destí, claro, pues intenta gastar-te una mica més i ves ben protegit i ves en condicions que ho disfrutaràs bastant millor.
1: Arribats aquí, tenim el mapa, hem mirat el clima, sabem que hem de preparar la salut i també que convé viatjar ben coberts, però encara falta la decisió més important, escollir un viatge que realment encaixi amb nosaltres.
0: Quan nosaltres ens plantegem un viatge, estem invertint el nostre temps i els nostres diners en una cosa que tenim una expectativa. Per tant, busquem una expectativa que ens ompli, que al final ens ompli. Perquè si busco això i agarro això perquè és més barat i després m'ho he de passar malament. Per tant, jo sempre diria buscar un destí que m'ompli. Si la butxaca no m'arriba, busco un altre destí.
1: Potser així setembre no és el millor mes per viatjar tot arreu, però sí que pot ser un molt bon moment per descobrir món.

0: clar, hi ha la part creativa, la part de disseny, que innovem i també estem pendents de la demanda que hi ha al mercat.
1: Tenim certament...
0: Senyora, és una prenda no pensada per nena jove, tot i que si vol també, però està pensada per una senyora determinada d'una certa edat que vol dissimular pues, la part abdominal, que tingui un bon escot, o sigui, un banyador una mica estructurat.
2: Mm. Núria, no sé si deies alguna cosa.
1: No, és que hem tingut algun problema de connexió. Ja està, res. En tot cas, li voldria preguntar per el tema de del teixit, de la roba. Els patrons, les formes, els colors són impecables i suposo que han de ser resistents. Tenim problemes de connexió, Eduard. Sembla que de cobertura,
0: sí,
1: més
0: clar,
1: aviat.
0: Una de les qualitats que té Roidal és la qualitat.
1: Doncs sembla que sí, que tenim definitivament algun problema de connexió. No sé si via telefònica podem recuperar aquesta trucada.
2: Ens estava parlant...
1: Ara sí. Digues,
2: dic que la tesi ens estava parlant, a veure, de
0: la qualitat.
2: De la qualitat.
0: De la qualitat. Bueno, pues, nosaltres un dels factors més importants que tenim en compte és la qualitat. Nosaltres utilitzem teixits, fils, tot el material, la matèria prima és alta qualitat. És un banyador pensat per persona determinada amb una edat que vol gastar-se els seus diners perquè es vegi ben afavorida i que se senti segura amb el seu banyador. Llavors la qualitat és una cosa que prima molt en Roidal.
2: Què és el que pot fer que un teixit quedi perfecte en un cos i en canvi no funcioni tan bé en un altre? Ara que parlaves precisament de la figura que busca poder lluir aquest banyador.
0: Més que teixit és el patronatge, és l'estil del patró. Almenys els afavoreix de la mateixa manera. No hi ha cap senyora igual i és el mateix que...
1: Deixem-ho estar, farem una cosa. Mira, tancarem l'entrevista aquí perquè estem tenint diferents interrupcions i sap greu perquè no acaba d'arribar el missatge i realment val la pena aquesta entrevista. Estem parlant de roba de bany d'una empresa que es diu Roidal i que trobareu, si voleu anar-vos il·lustrant, podeu buscar la seva pàgina web. Roidal és una empresa de roba de bany, com dèiem, d'altíssima qualitat, que està establert, el seu taller està establert a Salomó, en aquest poble aquí al costat, per entendre'ns, d'Altafulla. Per això la connexió la fèiem amb el company, amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Seguim avançant en continguts, intentarem repescar aquesta entrevista després. Mireu, d'Altafulla marxem ara cap a Torredembarra, ben bé al costat també, perquè en aquesta localitat del Baix Gaià hi ha molt més que sol i platja. Tenim també un ric patrimoni cultural i arquitectònic, des del barri mariner de Baix Amar fins al nucli antic de la vila. A més, aquests dies tenim un al·licient encara per visitar a Torredembarra, que són les festes majors en honor a Santa Rosalia. Avancem doncs aquest contingut, us oferim aquest reportatge que de fet ens l'han preparat des de Ona la Torre els nostres companys Josep Sánchez i Raquel Martínez.
3: Avui us convidem a passar un dia a Torredembarra.
4: I no se'ns acut millor manera per iniciar el recorregut que començar el dia vora el mar i movent el cos.
3: A l'estiu, cada matí, ben d'hora, a la platja de la Paella, s'hi ofereixen classes de gimnàstica gratuïtes.
4: Algunes torrenques i visitants ens ho recomanen.
5: Està superbé, és una manera de gaudir també del que tenim, de l'entorn, de la platja, és que t'aporta, a part de la gimnàstica, que ho fan superbé. Et trobes aquí doncs amb gent del poble, baranejants, coneguts, i després et pegues al banyet, fas la passejadeta i comences el dia d'una manera, bueno, espectacular.
6: A mi, fantástico. Te activa ya desde primera hora de la mañana, que es lo mejor que hay.
7: I per mi és meravellós. Al dematí a mi m'agrada venir sempre a la primera hora, a 7:45, i que ara és una hora que s'està una mica bé, no fa massa calor, i a aquesta hora es fan exercicis més forts que a la segona hora, i a mi m'encanta.
4: I havent estirat el cos, què us sembla un bon bany al mar?
3: Les platges de Torredembarra són recomanades des de fa molts anys per l'alta quantitat de iode

0: I si passegem per la platja, veurem el barri Pescador, Baja Mar, i ens podrem endinsar també a l'espai d'interès natural dels Muntanyans, un indret on conèixer la flora i la fauna de les maresmes.
1: Ramon Ferrer, tècnic del JAPEC, Ecologistes de Catalunya, destaca que és un espai accessible.
2: Vam organitzar el primer congrés d'accessibilitat a la natura a Tarragona i bàsicament es tracta d'això. Les rampes són més còmodes per qualsevol persona, però a més a més les persones que porten amb cotxets o el que sigui, doncs poden pujar més fàcilment. La mida de les lletres, etc. Si nosaltres podem aconseguir, per exemple, un plànol amb tres dimensions, nosaltres l'entendrem millor. Una persona sí que la podrà tocar, però nosaltres també l'entendrem millor. Llavors és una mica la mateixa filosofia.
0: Un dels atractius és observar la singularitat dels animals que hi habiten, com els insectes.
3: En les dunes, com en totes les platges que haurien de ser naturals, hi ha molts tipus d'insectes diferents, però més que molts, molt diferents dels de la resta dels ecosistemes que tenim al país, perquè és un ecosistema molt estrany. Hi ha sorra mòbil, vull dir, les adaptacions són molt extremes i els insectes també ho són.
1: I si voleu agafar perspectiva i mirar la platja des de les alçades, podem pujar al far de Torredembarra, que és visitable.
0: Una guia us explicarà que és el darrer far construït a l'estat espanyol i el més alt de Catalunya.
4: Aquestes visites estan programades perquè durin aproximadament uns 20-30 minuts. S'ha de pujar a la part interior del far, o sigui, no se surt a l'exterior. S'han de pujar 189 esgraons fins a arribar a un mirador, que estarem a 30 metres d'alçada i d'on tindrem unes vistes magnífiques de la Costa Daurada. El far és una icona de Torredembarra, o sigui, és dels pocs fars que es pot visitar per dintre, i la veritat que és una experiència única, però sí que és un atractiu que no és que sigui simplement turisme local, quan a l'estiu la obrim realment bé gent de vegades que està estiuejant a Cambrils o a Salou o a Vilanova i s'apropa a veure el far per la icona que és, lo bonic que és fer la visita, perquè realment els nens s'ho passen molt bé, arribes dalt, pots veure tota la costa, llavors els hi agrada bastant.
0: I de l'atractiu turístic més nou al més antic.
1: Ara us acompanyem a la vila romana del Moro, on dues viles se superposen en un únic jaciment. Moisés Díaz ha participat en les excavacions arqueològiques.
5: Quan vens aquí, jo sóc un gran senyor, un gran propietari que he vingut aquí a passar una temporada, no seré aquí sol amb els esclaus perquè m'avorriré, llavors faré venir convidats, amics, gent amb la que vull fer negocis, quedem aquí, anem a les termes, fem la xerrada, que els esclaus ens facin

0: anirem a fer el sopar fort del dia, que fem allà al Triclinium, estirats.
1: I com no, us hem de convidar a passejar pel nucli antic, presidit per la Torre de la Vila.
2: És l'edifici més antic que queda a la població, probablement del segle XII o XIII, i és d'estil mudèjar.
1: Just davant hi ha l'església de Sant Pere Apòstol, que custodia el quadre de la patrona, Santa Rosalia, i compta amb un imponent orgue barroc. I entrem de la mà de l'historiador local, Jordi Guasch.
3: Elements importants, començant pel campanar, el que és la portada. Potser no... És un barroc molt auster, però bueno, és un edifici doncs important. I si a dintre, sí que l'únic element que va sobreviure a la profanació de començaments de la Guerra Civil, doncs és l'orgue barroc. I realment, doncs, a veure, és un instrument important, del qual doncs en parlem, s'explica, no s'explica que el van construir els germans Guille de Tremp. Explicarem també una miqueta... Doncs, qui eren els germans Guille, tenim un element doncs, que és molt important i que tampoc no n'hi ha tants d'òrgans d'aquest estil.
2: I ben a prop de l'església hi ha el castell dels Icar, seu de l'actual Ajuntament, i d'una sala d'exposicions on hi trobem obres d'art.
1: El castell és l'únic edifici civil renaixentista de nova planta que queda a Catalunya. Podeu accedir-hi amb les visites guiades amb en Xavier García Puerto.
4: Castell Palau. Doncs primer de tot es tracta d'un castell perquè encara té voluntat defensiva. Palau, que també servia una mica per fer ostentació, per parlar de la grandesa dels senyors que els van construir. Qui hi ha darrere d'aquest palau? En Lluís d'Icar, que és la persona més prominent del seu llinatge. Estava també en un entorn de persones molt destacades a nivell social d'aquella època. Però continuem amb aquesta frase inicial. Renaixentista. Sona, no? Renaixement és aquest estil que a nivell històric ve just després del gòtic. A Catalunya l'art nacional havia sigut el gòtic perquè es correspon, sobretot amb el final del romànic, amb l'època gloriosa de la corona d'Aragó, i també va trigar molt a anar-se. Aquest castell es comença a construir en 1565, és a dir, la segona meitat del segle XVI, quan a Itàlia comença en 1400 i aquí arriba el Renaixement gairebé a finals del segle següent, és a dir, molt tard. Però sí que és veritat que arriba amb molta qualitat. Continuem, hem dit, castell palau renaixentista de nova planta, civil, que no és religiós. En aquella època els estils nous arriben per mitjà del poder, i en aquell moment qui tenia més poder era l'Església. I hi havia un grup d'arquitectes, mira que a Tarragona som capdavanters en poca cosa, però el Renaixement va entrar a la corona d'Aragó per Tarragona. Hi havia l'Escola del Camp de Tarragona, que principalment treballaven a nivell eclesiàstic. Però aquest va ser el cas més prominent d'art civil, és a dir, que no era religiós. ¿Vale? I de nova planta, doncs, que es va començar de zero, des dels fonaments.
2: Altres visites guiades que promou la Regidoria de Turisme de Torredembarra són les rutes pel patrimoni indià.
1: S'hi visita l'edifici del patronat Antoni Roig, l'Hospital Pere Badia i el carrer Nou.
2: El llegat indià de la Torre és important per entendre no només la història del municipi, sinó el de gran part del país. Ho explica l'estudiós local Josep Bargalló.
5: Joan Güell, que és l'indià per excel·lència de la Torre, i l'indià per excel·lència de Catalunya, és el gran industrial, el vapor vell, la maquinista terrestre, son fill nomenat comte pel rei, els seus nets nomenats barons i vescomte, el palau de Pedralbes el fa el Güell i li regala el rei. Barcelona, és a dir, Catalunya, no hagués estat a finals del 19, començaments del 20, el que va ser, si no és per uns quants dels indians rics de Torredembarra. El Banc de Barcelona, que és el primer banc privat de la península ibèrica, el primer banc modern, va tenir en la seva fundació l'administrador de la Torre, en Jaume Badia Pardines, un dels tres directors del primer any de la Torre, el Marià Flaquer, i un dels 10 membres de la Junta de Govern de la Torre, el Joan Güell. Sense el Banc de Barcelona no hagués existit la revolució industrial a Barcelona i a Catalunya. No seria el modernisme català el mateix sense els indians, perquè el Ramon Casas és fill d'indians i net d'indians de la Torre, el Pere Romeu és fill d'indians i net d'indians de la Torre, no seria el mateix. Però La història inicial de les Nacions d'Amèrica tampoc seria el mateix sense gent de la Torre.
2: El patrimoni indià el podreu visitar en un ambient festiu ben aviat, a la Fira d'Indians, que se celebra cada mes de setembre.
1: Una cita que arriba després d'un dels moments més esperats de tot l'any, la Festa Major de Santa Rosalia.
2: Castells, concerts, cercaviles, balls parlats, us animeu a venir?
6: I tant que ens animem a anar-hi, i tant que sí. Doncs vinga, cap a Torredembarra, cap a les festes de Santa Rosalia o fora de festes, també. Ens han convençut. Sempre és un bon moment per visitar la torre. I ja que estem al costat, doncs també, per què no, una visita cap a Altafulla. Ara sí, tornem a connectar amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Ai, respirem ben fons, perquè ens hem quedat a mig fer el nostre banyador, el nostre vestit de bany. Ara sí, Eduard, com ho tenim, això?
7: Mira, doncs hem pogut recuperar la connexió i aprofitarem, escolta, mira, ja que estem en antena aquí per tota Catalunya, per reivindicar també que els pobles petits, els pobles de 500 habitants, es mereixen tenir una bona cobertura telefònica per part de les companyies que operen a casa nostra. Que escolta, Déu-n'hi-do, hem fet unes corredisses, hem sortit al carrer, hem entrat en un altre espai i ara sembla que sí, que aguanta. Sí. Estàvem parlant, recordaràs, amb la Tessi Roig, que és qui lidera, juntament amb la seva família, Roidal, aquesta empresa que es dedica a la moda de bany femenina. Tessi, parlàvem de la confecció d'un banyador, i jo et volia preguntar, escolta, com seguiu les modes? Les modes les creeu vosaltres, o les modes les aneu observant vosaltres des de l'exterior i és aquí on us inspireu?
8: Doncs bé, com a tal, la moda avui en dia ja no hi ha una moda que sigui principalment que et marqui molt una tendència. La tendència, la moda, s'olora. Viatjant, anant a fires, documentant-te, de tota manera vas olorant. Sí que és cert que d'efecte professional ja detectes principalment quins seran els colors, la petita tendència que pot haver-hi, però sempre està que amb la moda del bany un ha d'escollir el que li és convenient de la tendència. No sempre totes les tendències són favorables o afavoridores, i llavors un no té que seguir la moda i la tendència de pe a pa.
7: És a dir, que no diries que funcionen més estampats florals o geomètrics o colors llisos. Aquí va en funció també del gust de la persona?
8: Està clar, sí. Per exemple, nosaltres el que domina més en la nostra col·lecció és l'estampat. I sempre hi ha, pues, que en uns països pot funcionar molt l'animal print i en uns altres països no. O en uns són més florals i en uns altres els agrada més el geomètric. Però sí que és cert que quan una tendència és maca tot arreu.
7: Vosaltres feu una feina pràcticament d'artesania. Dèiem al principi que fabriqueu una roba de bany que podríem arribar a qualificar de luxe. Què s'entén per això?
8: Més que luxe, jo no utilitzaria la paraula luxe. Més que luxe potser seria exclusivitat. Exclusivitat avui en dia és molt difícil de trobar en el mercat perquè anem tots bastant uniformats. Llavors, l'exclusivitat en quant a qualitat, en quant a servei, en quant a disseny, en quant a personalitzar molt la marca i tenir una professionalitat darrere que et respaldi, tot això també és el que tu en dius luxe. Per mi tot això és exclusivitat, tenir un bon servei i una prenda amb molt bona qualitat.
7: Quan algú agafa un banyador o un biquini de Roidal, s'identifica ràpidament? És a dir, què és el que a tu et pot fer dir, ep, això ho hem fet a casa?
8: Sí, principalment nosaltres ens destaquem pels estampats, pels grans estampats. Aquí a Espanya, a nivell nacional, és més llis, són més discrets, però nosaltres que exportem molt als Estats Units, al nord d'Europa, Emirats Àrabs, el que la nostra demanda és estampats importants, estampats grans, colors, ens demanen, sobretot, clar, el nord d'Europa ens demana color, color i color, i potser aquí la part llatina és un altre estil una mica més sobri, no? Mm-hmm. Però bueno, tot, quan una, com repeteixo, quan una cosa agrada, agrada tot arreu.
7: Abans ens trobàvem, abans no fallés la cobertura i haguéssim de buscar aquest altre espai, ens trobàvem a la sala on feu el triatge, el control de qualitat. Què pot fer que una peça com les que confeccioneu vosaltres no superi aquest control?
8: Qualsevol defecte. Qualsevol defecte de confecció, qualsevol defecte de teixit, qualsevol defecte de, fins que en aquell moment hagi arribat la prenda i estigui erroni. Ja nosaltres fabriquem aquí a Salamó, però també fabriquem a dos tallers exteriors, de països exteriors, tant a Tunísia com al Marroc, i tot i que es fabrica una petita part allà, perquè la major part es fabrica aquí, quan arriben les prendes també passen el control de qualitat. No és que vagi directament a etiquetar, embossar i a l'estocatge, no, no, es passa aquí també el control de qualitat. Qualsevol defecte, perquè el nostre client també és molt exigent i nosaltres també som molt exigents.
7: Som a les acaballes de l'estiu. Núria, tu hi has anat a la platja o a la piscina, tot i que has treballat de sol a sol aquí al
6: Catalunya.
7: Sí, de
6: sol a bona cosa. Sí. Moreno, obert per vacances. No, que he pogut anar a la platja, sí, clar.
7: Sí. Doncs mira, jo crec que ara li preguntarem a la Tessa, i crec que això que li preguntarem servirà molt de cara a l'audiència del programa, aquest ABC que hem de seguir a l'hora de tenir cura de la nostra roba de bany, dels banyadors. Com s'han de rentar, Tessa, els banyadors? Sí, és que s'han de rentar els banyadors.
8: Sí, sí, evidentment. Després de cada ús s'han de rentar. És sabó neutre amb aigua freda, i una cosa que molta gent no sap és secar-lo del revés i a la sombra.
6: Ah.
8: No posar-lo mai en el sol, perquè el sol desgasta molt els colors.
6: Clar.
8: Per tant, res de rentadora, res de secadora, simplement rentar-lo amb un sabó neutre, girar-lo i posar-lo a secar a la sombra. Molt important.
7: Per tant, quan tu deus veure els estenedors de la gent del poble amb els banyadors, dius, quina mà de barbaritats que estan fent.
8: Bueno, ja vaig pregonant tal com s'ha de fer.
7: Girar-lo al revés...
8: Sí, un cop està rentat, que el tens amb aigua i l'has esbandit, el gires al revés i el poses en un estenedor sense agulles, sobretot, sense agulles.
7: Sense agulles, també?
8: Sense agulles, i del revés, a la sombra.
7: Escolta, em deies que avui és 1 de setembre, per vosaltres és com si comencés el curs, de fet s'han incorporat noves treballadores també aquest dimarts, pensant ja en l'estiu 2028, això no se't fa una mica estrany?
8: Bueno,
7: 2028 no, 2027, jo ara hi vol bueno, córrer massa.
8: Sí, les dues coses, fem la producció... pels banyadors que puguin estar per Setmana Santa del 2027 ja a les botigues, per tant s'han de fabricar abans, i de fet nosaltres ja comencem per Acció de Gràcies als Estats Units, que és a mitjans de novembre, nosaltres ja exportem cap allà prendes, per tant tota la part del Carib o inclús Canàries, ja volen, és la seva època alta, ja volen tenir banyadors, per tant la producció ara just comença. Però paral·lelament, finals de mes, principis d'octubre, ja comencem la nova col·lecció pel 2028. O sigui, ja anem a fires, ens comencem a... la part creativa ja comença.
7: Déu-n'hi-do, eh, Núria? Aquí hi ha alguns que encara no han fet vacances, i escolta, la gent que planifica ja el que hi haurà d'aquí a dos estius té molt de mèrit, també, eh?
6: Ah, ells planifiquen perquè nosaltres podem anar ben vestits i ben guapos a la platja i la piscina.
7: I tant.
6: Molt bé.
7: Tessa Roig, gràcies per obrir-nos les portes, que tingueu una molt bona temporada. Es diu així?
8: Una bona temporada. Sí, sí, sí.
7: Doncs escolta, que tingueu una molt bona temporada.
8: Moltes gràcies, bon dia.
6: I Eduard Virgili, moltes gràcies. No marxis massa lluny, perquè l'Eduard tant ens parla de roba de bany com de jardineria. Saps què vull dir, no?
7: I tant. Sí, ja t'entenc, ja.
6: Anem parlant aquests dies amb més connexions en directe, Eduard. Fins demà.
7: Que vagi bé, fins demà.
6: No el deixem marxar relativament de l'antena, l'Eduard. Tanquem aquest directe, però sí que ara el recuperarem en un podcast, en una píndola d'aquestes tipus reportatge, que ens parla de jardineria, de relliurament, d'aquesta secció que ens ha resultat molt, molt útil. Jo tinc les plantes enguany fantàstiques gràcies al podcast. Però una cosa que passa, clar, jo crec que és també perquè no he marxat de vacances. Sabeu allò de quan marxes de vacances, després que estàs una setmana, 10 dies, arribes a casa, obres la porta amb por i dius, ai, què em trobaré? Com estaran les plantes? Doncs d'això va, el podcast de jardineria.
2: S'acaba també les vacances. Tornem a la rutina, desfem les maletes i abans o després arriba el moment de sortir al balcó, a la terrassa o al jardí per veure com han passat aquests dies les plantes que tenim. El nostre espai de jardineria per vacances, avui tanquem aquesta sèrie d'estiu que ens ha fet agafar les tisores de podar i la regadora al llarg de les darreres setmanes. I com sempre, estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
2: Imagino que aquests dies molta gent arriba a casa amb certa inquietud. Tots tenim aquella pregunta al cap. Com me les trobaré? Però el primer és no alarmar-nos.
10: Hi ha gent que diu, he tornat a vacances i tinc les plantes més maques que mai. El que hem de fer és una lectura molt fàcil de dir, ostres, he arribat i tinc les plantes, escolta'm, prou bé, fantàstic, doncs, meravella, i el pròxim any tornem-hi de la mateixa forma, per si un cop que som de vacances, fem servir el mateix sistema. Escolta'm, que estan més maques, però com pot ser? Doncs pensem, primer que tot, si han rebut menys aigua, doncs potser és que la planta li ha anat millor i que potser està en un lloc amb molta més claror que la que tenia. Llavors això ens fa replantejar, potser, tornar-les a posar en un altre lloc. O, escolta'm, és que han patit moltíssim, estan fatal, estan terribles. Principalment és observar i veure com està aquella planta i si ha patit molt, doncs intentar cuidar-la una miqueta.
2: Va, Joan Maria, anem a casos pràctics. Què és el primer que hem de fer si la terra està molt eixuta?
10: Si la terra està molt seca, ens hi ha patit allò molta sequera, veurem que reguem la planta i probablement l'aigua no és recollida, sinó l'escup. Haurem de regar molt poca de quantitat, tornar-hi al cap d'una estona i al cap d'una altra estona, de tal manera que ajudarem aquesta terra a tornar al seu moment òptim i veure com a poc va recuperar aquella humitat i es va inflant, va agafant i aquella textura normal ja la podem absorbir.
2: I si ens trobem les fulles seques?
10: Si les fulles estan seques, i seques vol dir marrons i ja que han perdut el color i tal, acabar de treure-les, si volem, de la planta i regar-la. El que hauríem de fer és comprovar com de seca està la planta. Si la planta s'ha secat del tot, vol dir que inclús les branques estan seques, això podem fer rascant amb la ungla, només la tija una miqueta, i veure que és fàcil de rascar i surt verda una miqueta, doncs això vol dir que la planta està viva. Reguem-la, cuidem-la i tallem-les per seques. Que rascant una miqueta el tronc, inclús a prop del terra, veiem que està dur, que està sec, vol dir que aquesta planta s'ha secat tant que ha mort.
2: Joan Maria, hi ha un entremig. La planta pot no estar morta del tot, ni que tampoc presenti gaire bon aspecte. És a dir, que faci mala cara.
10: Si està desmaiada vol dir que està en els primers moments, el primer procés de passar set. Reguem-la i us diria, inclús reguem-la amb molta quantitat d'aigua, perquè a vegades, depèn del desmai, no l'aixequem, però a vegades depèn quan a quin procés hem arribat, a quin punt, aconseguim que les fulles s'aixequin i s'aixequin a recuperar la seva vigorositat. Però a vegades ens trobem en un punt mig. Vol dir que no s'aixequen del tot, però tampoc queden tan abaixades i queden mig alçades. La planta estarà bé, però veurem que estarà com a trista, sempre, fins que no surtin fulles noves.
2: I atenció, no ens anticipem més del compte. Hi ha plantes que poden semblar mortes, però que encara poden rebrotar.
10: Si hem arribat a aquest punt en què encara no està morta i la planta, tot i les seves defenses o proteccions de cara a les sequeres, encara està viva, se'ns semblarà el primer moment que se'ns ha mort, la regarem i veurem que de cop aquella planta, a poc, a cap de 2-3 setmanes, però de cop, comença a brostar tota de cop, no?
2: Tot el que ens ha explicat el nostre jardiner de capçalera, queda clar que cal tenir una mica de paciència abans de donar una planta per perduda. Però, Joan Maria, i si després de l'estiu volem seguir fent jardineria? És un bon moment per plantar?
10: És un molt bon moment per plantar i per transplantar. Aquelles plantes que durant la primavera i l'estiu doncs ens han anat creixent i veiem que el test li queda petit, doncs és un moment de trasplantar-la. I és un bon moment també per plantar plantes que seran boniques i vigoroses de cara a l'hivern. És a dir, setembres, octubres, novembres, es poden plantar uns pensaments, ciclaments, calèndules, boixacs, botonets, conillets, que són plantes que són de floració hivernal, i plantar-les a aquesta època ens permetrà tenir flors doncs, el mes de novembre, desembre, gener, febrer, març, fins al mes de juny.
2: I arriba l'hora d'anar tancant la nostra sèrie de jardineria per vacances, desmuntant un altre mite. Si una planta ha patit mentre érem fora, ja no tornarà a ser la mateixa?
10: Una planta que ha patit Depèn del patiment, tindrà un creixement o un altre, però sempre que sobrepassa un patiment es torna més forta i més resistent. Per tant, una planta que aixequem i que recuperem sempre serà molt més oferta.
11: I acabem la temporada amb l'últim consell de Joan Maria Vidal, el gerent del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
10: Conviviu amb les plantes i veureu que realment tenir plantes que a vegades sembla allò tan difícil, a la vegada és tan satisfactori. Gaudirem també d'aquesta companyia de les plantes que ens fa sentir casa nostra molt més agradable.
11: Durant aquestes setmanes hem après a preparar les plantes abans de marxar de vacances, a regar millor, a escollir les espècies més resistents, a transformar un balcó en un petit refugi verd, a detectar les plagues a temps, a cuidar el jardí de manera més sostenible i a descobrir que les plantes també ens ajuden a viure un estiu més fresc. Tanquem aquesta petita aventura amb una idea molt senzilla. Les plantes ens demanen temps, sí, però ens retornen molt més del que els donem. Ens ofereixen ombra, color, aromes, tranquil·litat i fins i tot una excusa perfecta per aturar-nos uns minuts cada dia. Gràcies per haver-nos acompanyat, que acabeu de gaudir d'aquest estiu i recordeu que la natura sempre ens espera, sigui en un jardí, en una terrassa o en un petit test al balcó. Fins aviat!
6: Sí, sí, tot això està molt bé, Eduard. Tot el que hem après aquestes setmanes d'estiu amb el tema de la jardineria gràcies als vostres podcasts. Però jo què faig ara? Jo a partir d'ara de la tardor, jo tinc plantes, ara estic com a abandonada, deixada. Ja veurem fins a on aguantem. Ves que no s'hagi de trucar a mig hivern, no? A mitja temporada. I dir, sisplau, feu-nos uns podcasts d'urgència aquí pel programa que sigui, per la ràdio local, per on sigui. En fi, moltíssimes gràcies. Bromes a part, eh? Moltes, moltes gràcies per aquest podcast de jardineria a la Joan Vidal i també a l'Eduard Virgili. Ai, anem tancant el programa d'avui, anem tancant amb col·laboradors, però fins l'últim dia aguantarem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Va, que la saludem ràpid, ni sintonia ni res. Lídia, bon dia. Lídia, fins l'últim dia, fins divendres, aquí fitxant.
12: Exacte, sí? I ràpid i concís, ja... Es nota que és final i que tenim ganes de marxar. Anem ràpid, ràpid, ràpid.
6: Vinga, que de tres activitats d'agenda, que déu-n'hi-do també. Mira, la primera, Vilaseca.
12: Doncs sí, tenim un taller per als més menuts a càrrec d'un il·lustrador d'aquí, de casa nostra, en Miqui Pérez, que té obres murals per tot el tarragonès, a Vilaseca. És avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública.
6: Mm. I després cap a Tortosa, crec, sí? Cap a Tortosa.
12: Tenim la 14a edició del Va per tu Vidal, que és un acte festiu i esportiu en record d'un jove estudiant i ciclista, en Vidal Fuster. I a partir de les 5 hi haurà tant activitats infantils com concert de Jordi Évole i Los Niños de Jesús i també una recollida de bicicletes usades per distribuir-les a col·legis i fer un bon servei. Tot això és avui a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa.
6: Recollida de bicicletes, eh? Donació de bicicletes, que xulo. Mira, i acabem a Figueres.
12: Que Figueres ha fet la primera edició del que es diu Les Nits d'Art al Castell de Ferran, que és un cicle on cada jornada hi ha hagut espectacles o música o teatre, i després una projecció cinematogràfica, i avui tenim una obra de teatre que es diu Por una senda clara de La Funcional, que és una companyia d'allà de Figueres, i el visionat de 5 curtmetratges de Sud-àfrica, República Txeca, França i Canadà, perquè fa una parada al festival Curt Circuit 66, i tot això serà a 8:15 del vespre
6: a Figueres. Déu-n'hi-do. Lídia, moltíssimes gràcies. Fins demà.
12: Fins demà.
6: Riem amb la Lídia perquè cada dia ho fem una miqueta més curt. Curt, curtíssim. Avui la connexió amb l'Enric de Cardedeu. Enric, bon dia. Quin és el tema de demà?
13: Molt bon dia. Ja s'ha acabat. Demà tenim col·leccionables, allò que ningú acaba.
6: Oh, que bé. Col·leccionables. Sí. Això és molt típic de la tardor, eh?
13: Sí, sí, sí, i ningú acaba, eh? No, o sigui, ja t'ho dic, a veure si trobem una persona a tu Catalunya que n'hagi acabat algun.
6: Et compres, et regalen l'àlbum amb els primers cromos i tal, no?
13: Sí, dic sí, cromos, sí. Com sigui tu un tanque de la Primera Guerra Mundial,
6: sí,
13: aquestes
6: sí,
13: coses.
6: Sí, sí, hi ha cromos, però hi ha de tot. Hi ha
13: de tot, novel·les, hi ha de tot.
6: Sí, sí, de tot. Oi que bé, col·leccionables demà. Tinc ganes, ja.
13: Veurem, ja.
6: Hala, Enric, gràcies.
13: Salut, fins demà. Salut.
6: Ràpid, ràpid, també amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb què sempre comencem i tanquem programa, us diem adeu. Us recomanem que feu alguna coseta interessant, eh? O que aneu pensant en això dels col·leccionables, més que res perquè demà ens ho pugueu explicar. Us recollirem i ho escamparem per tot Catalunya. No serem prudents ni ens ho callarem per nosaltres. Tornarem demà a partir de les 9 i, mentrestant, passeu molt bon dimarts.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Drets Socials destinarà més de 7 milions d'euros per finançar productes de suport i mobilitat a persones amb discapacitat. El departament ja ha rebut 700 peticions per rebre els ajuts PUA, segons ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en una visita a la Gutmann de Neurorehabilitació. La prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat preveu arribar a unes 5.500 persones, un programa dotat amb 5 milions d'euros que s'ampliarà a 7 milions en funció de la demanda. Així, totes les persones que entre el 2024 i el 2026 van comprar cadires de rodes, llits adaptats o audífons, per exemple, podran presentar les factures perquè se'ls retorni part de l'import amb un màxim de 9.500 euros per sol·licitant. Es tracta d'elements essencials per millorar el dia a dia d'aquestes persones, segons ha destacat el conseller Raül Moreno.
4: Ja en aquesta primera setmana hem rebut 700 sol·licituds per demanar aquestes prestacions, que la gent té temps a fer-ho fins al dia 2 d'octubre i, evidentment, les expectatives doncs, ja fan segur que incrementem a 7 i estudiarem quan tinguem totes les sol·licituds si podem fer algun esforç més per intentar garantir que tothom tingui accés a aquests ajuts per la compra d'aquests elements que són molt, molt, molt necessaris pel seu dia a dia.
3: Després de 3 anys sense convocar-se als ajuts PUA, les sol·licituds es podran presentar fins al 2 d'octubre. Els dos requisits principals per obtenir aquesta subvenció consisteixen a tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i disposar d'uns ingressos inferiors als 33.677 euros. I adjudicades les obres per construir la nova escola bressol municipal Bugui Bugui a Montigalà. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat al barri i que compta amb un pressupost de 3,4 milions d'euros, tal com es va aprovar al ple municipal del mes d'abril de l'any passat. El centre es construirà en uns terrenys situats al costat de l'escola Les Ciències, a tocar del camp municipal de Montigalà, de tal manera que s'amplia l'oferta pública d'educació infantil al barri. La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, que ja s'ha encarregat de construir diversos equipaments municipals arreu del territori. Segons les previsions de la licitació, la nova escola bressol podria estar acabada l'estiu de 2027. I a partir d'avui, 1 de setembre, la Seguretat Social canvia el sistema de comunicació amb els treballadors que es trobin de baixa laboral. Les persones que estiguin percebent la prestació d'incapacitat temporal ja no rebran cartes per correu postal i qualsevol mena de notificació oficial serà mitjançant el correu electrònic. A partir d'ara, si els treballadors volen consultar o impugnar qualsevol tràmit, s'haurà de fer sol·licitant cita prèvia o per via telemàtica. Amb tot, es podrà seguir rebent les comunicacions per correu postal, però només si se sol·licita per escrit. I obert el segon període d'inscripcions per la celebració de les noces d'or. Les parelles que compleixin 50 anys de casats podran inscriure's a les oficines municipals de districte abans del 15 de setembre. Els interessats s'hauran de portar una fotocòpia del DNI i el llibre de família o un document que acrediti els 50 anys de convivència. Les noces d'or 2026 se celebraran el dilluns 19 d'octubre a les 5 de la tarda al Palau Municipal d'Esports. I en esports, el Badalona jugarà contra el Sestao, conjunt de segona federació, en els 700 de final de la Copa Federació. El conjunt badaloní ha quedat enquadrat en el grup B d'aquesta competició i haurà de superar 3 eliminatòries per ser un dels semifinalistes que tindran opció a disputar la Copa del Rei. De moment, els de Genís San Pietro jugaran probablement el 9 de setembre contra el conjunt basc, una eliminatòria que serà partit únic i que es podria disputar a l'estadi municipal de Santa Coloma a causa de les obres de l'estadi municipal de Badalona. El guanyador de l'enfrontament entre el Badalona i el Sestao disputarà els vuitens de final contra el vencedor del partit entre el Comillas de la Rioja i l'Hospitalet. Abans de jugar el maig contra el Sestao, el Badalona debutarà dissabte a la Lliga al camp del Martinenc.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
1: Radio Ciutat de Badalona.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
0: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
7: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
0: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
8: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. A partir del 7 de setembre...
9: Torna al Badalona Matí.
10: Bon dia, Badalona. Són les 8.
9: Una nova mirada a la nostra ciutat.
11: Tota l'actualitat i els millors continguts.
8: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
11: Us esperem al 94.4 de l'FM.
9: Amb Àlex Sisó.
11: El despertador de la ciutat.
12: 20 anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
14: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
15: No, no.
14: Disculpe.
15: No.
14: ¿Necesita ayuda?
15: Que no.
14: Disculpe, no le he entendido.
15: A ver, ayuda, ayuda.
14: Disculpe, no, sigo sin entender.
15: Ay, por favor.
16: ¿Quién nivel de radio?
15: ¡Operador!
16: ¿Quién nivel de radio?
14: Disculpe por la confusión.
15: Sí.
14: Gracias.
17: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
0: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem l'altra cara de l'actualitat amb el Carles Carvajal. Una altra cara de l'actualitat que no passa, no passa per la Isabel Pantoja i la revista Hola.
3: No. Això sí, exclusiva que ha donat Pantoja en aquesta revista que ha sortit ja avui dimecres,
2: La revista Hola.
3: Sí. Escolta una cosa, avui recuperem un tema que ahir en parlàvem, si et sembla, sí. Que publicava el diari El Periódico de Catalunya. Deia el titular, caques amb alerta.
2: Sí, ho recordem, aquests voluntaris que es dediquen a posar cartellets a les estufes que veuen al carrer.
3: Ho recordarem, ahir sortia un reportatge, diu, grups de voluntaris col·loquen cartells als excrements canins, farts de trepitjar-los. Mm. Es veu que a Barcelona ciutat hi han posat més de 1.000 avisos, ahir ho comentàvem. I una de les voluntàries es diu Aurea Millán, i la tenim ara mateix en línia. Aurea, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Què tal, com anem?
2: Bon dia.
4: Molt bé.
3: Bé, escolta una cosa, això de posar cartellets a les tifetes...
4: Sí.
3: Una mica escatològic, no?
4: A veure, serà una mica escatològic, però jo crec que serveix. Ho fem amb dos motius. El primer, que si els amos dels gossos que no les recullen els veuen i s'avergonyeixen, o algun s'avergonyeix i acaba recollint-les, doncs mira, tot això que tenim. I d'aquesta manera, a més, és més fàcil no trepitjar-les.
2: Mm. Quantes caquetes heu posat al cartell?
4: Doncs, normalment, en una punxada.
3: Sí, perquè en dieu punxada, oi?
4: En diem punxada, sí.
3: O sigui, vosaltres sortiu al carrer i dieu, anem a fer una punxada?
4: Sí, i propera punxada al dia...
3: Propera punxada popular,
4: Sí, senyor.
3: Punxada vol dir posar... Escolta una cosa, perdona, que et digui, no, però això em recorda a mi la sèrie Harare.
2: Sí. A mi també.
3: Tu la veies, aquesta sèrie?
4: Oh, tant, que la veig.
3: Que l'Harare tocava les tifetes
4: amb un pal. Ho fem molt higiènicament perquè és amb el pal.
2: Bueno, l'Harare també ho feia amb un pal,
4: Sí. Però ell posava banderes.
3: Ja. I escolta, llavors, això feu una quedada, podríem dir d'alguna forma,
4: sí,
3: popular.
4: Fem una quedada i amb un matí n'acostumem a punxar entre 250 i 300.
3: 250 i 300.
4: Sí, senyor.
2: I què us diu la gent del carrer?
4: Doncs la gent normalment ens ve a preguntar, s'encuriosix...
2: Pensa que no hi sou tots, no?
4: No, al contrari. S'interessen, moltíssima gent també s'indigna amb nosaltres.
3: Per què?
4: Doncs perquè consideren que...
2: Que teniu raó,
4: que
2: no?
4: Que tenim raó i que els amos que no recullen les caques, doncs som una mica marranos.
3: Ja, i una cosa, i els cartellets que hi poseu?
4: Sí.
3: Ahir sortia el Periódico de Catalunya, ho comentàvem, el que es veia a la imatge era fer-lo cagar al teu llit.
4: Fes-lo cagar al teu llit.
3: Sí, això sempre és el mateix...
4: Ara últimament anem amb aquest logo, però...
3: És el de moda.
4: Sí, és el de moda. És el d'ara.
3: És el d'ara, però n'hi havia d'altres?
4: Sí, en teníem d'altres. Com el meu amo és un guarro.
3: Sí.
4: Com no deixis l'equipatge.
3: Mm.
4: Molta merda només hauria de ser una expressió.
2: Mm.
3: Està bé.
4: Sí,
3: Està bé.
2: I de fet promocioneu el BC Merda. En comptes del BC Neta, el BC Merda.
4: Sí, senyor.
3: Perquè això fins i tot heu fet samarretes, oi?
4: Sí. Nosaltres quan anem amb la brigada a netejar, normalment el que fem és això, portem la samarreta i petos reflectants, d'aquests així groc fosforescent, com els de BC Neta.
3: I escolta una cosa, no sé si l'Ajuntament de Barcelona s'ha posat en contacte amb vosaltres.
4: Doncs ahir vam estar parlant amb el regidor de mobilitat, amb el senyor Narváez, i clar, ell ens va comentar, no, que li semblava molt bé la iniciativa i que considerava que de vegades on l'Ajuntament potser no ha pogut acabar
2: arribant, doncs
4: estaria molt bé que hi haguessin iniciatives com aquestes ciutadanes i que llavors tindríem el seu suport.
3: Però us ha donat algun tipus de subvenció, alguna cosa?
4: De moment hi vam parlar ahir i ara ho estem mirant.
3: Ja. Escolta una cosa, això teniu previst estendre aquesta iniciativa per d'altres poblacions a l'àrea metropolitana? Com, exemple, Badalona, que és un exemple de ciutat. Aquí el primer tinent d'alcalde, el Ferran Falcó, es veu que va dir un dia per aquesta ràdio que si recollissin totes les caques a Badalona, en un any s'ompliria de caques...
2: Tot el Camp Nou.
3: Tot el Camp Nou.
4: Això són moltes caques, eh?
3: Imagina't si recullen caques a Badalona.
4: Aviam, la nostra intenció... Nosaltres vam començar pel barri de Gràcia i de vegades fem uns punts uns altres... i la nostra intenció és que la gent se'ns adhereixi, faci les seves brigades per barri o per
3: districte. O sigui, podria sortir una brigada a Badalona?
4: Naturalment, i tant.
3: Qui tindria feina, eh?
4: Segur. I a Barcelona, i jo crec que a totes les poblacions. Perquè
3: sí, sí.
4: Crec que més que la ciutat és...
3: Som nosaltres.
4: Som nosaltres, sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: És igual si ets de Badalona, clar, de Barcelona...
3: Qui té
4: de
3: un gos, qui té un gos, no costa res portar una bossa de plàstic i recollir la tifeta.
4: Sí, senyor.
3: És una cosa, és una acció que és molt normal i molt fàcil de fer.
4: Sí, i evites, doncs, això. A part de estètica, higiene... I sí, jo crec que és un acte cívic, no?
2: Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, no?
4: Moltíssimes gràcies, i si us voleu afegir i fer una brigada...
3: Doncs mira, sí, ho farem aquí. Molt bé, doncs, moltes gràcies per haver estat aquest matí. Aurea Millán, una de les membres d'aquesta... Com podem anomenar això? Organització? Com...
4: Plataforma
3: BCMR.
4: Sí, senyora.
3: Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.
2: Bé? Jo a l'Ulissa sempre li recullo les tifetes en paper de vàter. En paper de diari.
3: Jo amb bosses de plàstic del supermercat. Però clar, ara que ens faran pagar 5 cèntims per les bosses de súper, s'haurà de buscar una altra alternativa.
2: Sí, paper de diari.
3: Hi ha llocs que no, que hi ha una mena de dispensador de bosses de plàstic gratuïtes. Tu recordes aquell poble que vam trucar, que molts veïns la feien servir per...
2: Per les escombraries.
3: Per les escombraries o per posar aliments al congelador.
2: Sí, sí. Ho recordem.
3: Bé, escolta, anem a altres temes del dia. Avui el diari La Vanguardia, això no té pèrdua avui, eh? Apartat Vivir.
2: Sí.
3: Dediquen un reportatge a parlar de que el Patronat de Turisme de la Costa Brava es veu que està promocionant el litoral de Girona.
2: Sí.
3: Fins aquí, tot normal. Però es veu que les fotografies, en aquest cas, per promocionar la Costa Brava, no acaben de ser de la mateixa Costa Brava.
2: Ah, no?
3: En aquest cas, és de les Bahamas.
2: De les Bahamas.
3: Sí. Tu recordaràs aquell cas que fa uns mesos vam tractar en aquest espai de Mallorca, que en una imatge sortia, en aquest cas, una imatge de la catedral de Palma, Mallorca, que il·lustrava, en aquest cas, un tríptic sobre el Guadalquivir. Tu te'n recordes, oi?
2: Sí, ens en recordem. Però què passa? Que es pensen que som tontos? Que ho fa gent que no sap com fer-ho?
3: Sí.
2: Perquè la Costa Brava té, segur, milers d'imatges.
3: Això que la fotografia de les Bahamas, segons La Vanguardia, és utilitzada per un anunci que prové d'una agència d'imatges, eh?
2: Una agència que no deu saber res de la Costa Brava.
3: Segons La Vanguardia, el que passa que diu que 100% no ho puc comprovar, hi ha una altra fotografia dels Pirineus que també és dubtosa de que sigui dels Pirineus.
2: Que és dels Alps, per exemple, no?
3: Però com, és com si a Badalona ara fessin un catàleg d'aquests de turisme

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui comença el 20 minuts i avui cada dia hi ha menys pàgines, aquest diari.
3: Sí, des que no el tanquin.
2: Escolta una cosa. Tu eres gente joven?
3: I per què ho preguntes en castellà?
2: Eres gente joven?
3: Clar, jo sóc gent jove, sí.
2: Molt bé. Sin pareja?
3: Sin pareja.
2: Divertida?
3: Això ja depèn de l'opinió dels altres.
2: I atrevida?
3: No gaire.
2: Ven a la fiesta en 4. Nuevo programa de televisión en 4. Hi ha un telèfon. Anem a trucar i anem a apuntar, va.
3: A
2: això
3: mi?
2: Ja d'entrada, sí.
3: No, però és que no hi vull participar.
2: Jo vull que hi participis. 91, va.
3: I què he de fer?
2: Mutis a la gàbia.
3: Mutis a la gàbia.
2: Estem trucant a aquest telèfon que surt avui en un anunci.
4: Hola.
2: Hola.
4: Has llamado al nuevo programa de 4.
2: Ah.
4: Si no tienes pareja y quieres pasar un rato divertido,
2: mira,
4: deja tu nombre, edad, lugar de residencia y dos teléfonos de contacto.
2: Va.
4: Gracias.
2: Va.
3: Ah, ho he de dir jo?
2: Sí, clar. Carles Tornero, Badalona, Barcelona, Catalunya, 93-395-4004. Soy muy divertido y sin pareja. Adiós.
3: Vols dir que amb aquesta carta de presentació...
2: Jo crec que sí,
3: eh? Trucaran? No ho veig clar, eh?
2: Jo crec que sí.
3: T'han demanat dos números i ja has deixat només una.
2: Bueno, aquí és un número amb dos telèfons.
3: No, sí, per mi millor, així no em truquen.
2: Què et sembla? Escolta, si truquen...
3: No hi aniré.
2: Has d'anar a Madrid.
3: A Madrid, a sobre.
2: A veure, si guanyes, potser guanyes parella i a sobre dinerons. Què més vols?
3: Perquè si vaig al programa, les hores que no faig aquí, me les tornen?
2: I tant, això parles amb el director d'aquesta casa i hi ha un conveni en 4.
3: Hi ha un conveni en 4?
2: Sí.
3: Ah, està bé.
2: Hi ha un conveni en 4, eh? De fet, bueno, és igual. Va, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
3: Som-hi.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: Periódico de Catalunya.
2: Marxem fins a l'Aragó. Tu saps que fa mesos es parla d'aquesta iniciativa a l'apartat d'urbanisme de convertir la zona dels Monegres en Las Vegas.
3: Sí.
2: Jo no acabo de veure, perquè, clar, tu has passat alguna vegada pels Monegres de...
3: No.
2: Òscar?
3: No.
2: No. És una zona que no hi ha res.
3: És un desert.
2: No hi ha res.
3: Com a Las Vegas, un desert.
2: Sí, no hi ha res. Resulta que els promotors de Las Vegas, explica el periódico de Catalunya, donen ja la paga i senyal. Es veu que hi ha un consorci, ILD, és una firma, una opció de compra, que ja ha comprat 1.025 hectàrees a una població que es diu Ontinyena. La firma preveu iniciar aquest any les obres del complex, que tindrà... Quants casinos hi ha, diries?
3: No ho sé. Són molts, moltes hectàrees, no? No ho sé.
2: 32 casinos.
3: 32 casinos. És a dir, Las Vegas espanyola, no?
2: Sí. De fet, jo no sé tantes campanyes que fa el govern per evitar la malaltia aquesta del joc.
3: Sí.
2: I ara donen suport a aquest tema.
3: Ara, jo crec que en època de crisi muntar un casino no és un bon negoci.
2: Recordem que aquest projecte s'ha inspirat en el model nord-americà de Las Vegas. Estarà situat als Monegres, aragonesos, a tot just 40 quilòmetres al límit amb la frontera amb Catalunya. I suposarà una inversió de 17.000 milions d'euros, segons els càlculs que ha fet els promotors.
3: Això sí ho acaben fent, que jo encara no ho veig.
2: Bé, escolta una cosa. Fem una cosa. Hem trobat en aquest poble...
3: Sí, on tinyena.
2: Això és un treball d'investigació. Hi ha només un bar. Un bar que es diu Bar La Plaza.
3: Sí, només un bar, eh?
2: Només un bar. De fet, crec que té pocs habitants aquesta població d'Osca, eh? Anem a trucar, perquè jo vull saber l'opinió dels veïns. Tu creus que des del Bar La Plaza ens diran en directe aquesta opinió?
3: Amb una mica de sort sabràs l'opinió dels veïns i dels polítics, perquè és època d'esmorzar i segur que estan allà a l'únic bar del poble esmorzant.
2: Anem a trucar-hi, va.
3: Truquem a Bar La Plaza.
2: Per cert, hi haurà 70 hotels, 200 restaurants, camp de golf, 5 parts d'atraccions. Això serà...
3: Home, així és com a Las Vegas, també hi haurà turisme sexual, eh?
2: Sí, la pregunta és, i l'aigua? D'on la trauran, l'aigua?
5: Sí.
2: Buenos días.
5: Buenos días.
2: ¿Es el bar?
5: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Barcelona.
5: Sí.
2: Mira, ¿cómo va la mañana?
5: Bien.
2: Bien, ¿no? Una pregunta, he llamado a Ontinyena, ¿no?
5: Sí.
2: Aquí en Huesca.
5: Sí.
2: ¿Aquí es donde se tiene que hacer este proyecto que será como Las Vegas?
5: Exacto.
2: Exacto, ¿no? Te puedo hacer una pregunta.
5: Sí.
2: ¿Cómo lo ves ese pueblo? ¿O cómo lo vendes el pueblo?
5: A ver, es un poco fuerte, un poco que se nos va de la cabeza.
2: Porque, una pregunta, y... ¿cuántos habitantes tiene el pueblo?
5: 620 o así.
2: ¿Solo?
3: 620.
2: O sea, es un pueblo muy pequeño.
5: Sí.
2: Y esto de tener 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes...
5: A ver...
2: Es que es muy fuerte.
3: Mira, le fa gracia.
2: ¿Pero cómo lo veis vosotros?
5: Pues no sé, se ve de todas las maneras. Hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no, y hay quien piensa, pues a ver, cuando lo hagan ya lo veremos.
2: Mm. Ya, pero claro, la vida os va a cambiar radicalmente.
5: A ver, es un pueblo pequeño. No puede venir tantísima gente aquí tampoco, porque es que no hay... Luego, aparte, donde lo van a hacer está a 17 kilómetros del pueblo.
2: ¿A cuánto?
5: 17 o así.
2: Ah.
5: Entonces...
3: Pero no están, ¿no?
5: Quizá hay otros pueblos que queden aún más cerca que, que Ontiñena.
2: Ah. Hay algunos pueblos que están más cerca, ¿no?, del proyecto.
5: Sí, el municipio, lo que es el terreno y todo, está en el monte de Ontiñena.
2: Sí, o sea, el término municipal es vuestro. Es vuestro.
5: Sí.
2: Pero hay algún pueblo que queda más al lado del proyecto.
5: Sí, a lo mejor si este está a 17, los otros estará a 10, luego les pasa la autopista por allí.
2: Sí.
5: Y todas esas cosas.
2: Bueno, pero hay gente que opina que, bueno, esto puede servir para la comarca, ¿no?
5: Hombre, para la comarca, para Aragón, para Cataluña y todo, ¿eh?
2: Ya, porque está muy cerca, está a 40 kilómetros de la frontera con Cataluña.
5: Exacto. Y si hacen las infraestructuras que tienen que hacer de carreteras, autopistas y todo eso...
3: Pregúntale si habéis algún promotor de Las Vegas.
5: Es que va bien para Cataluña, va bien para Zaragoza y...
2: Ya, porque una pregunta. ¿Cuántos restaurantes hay ahora mismo en el pueblo?
5: Aquí uno.
2: Uno. O sea, de uno se va a pasar a 200. En el término municipal.
5: Sí, pero...
2: Claro.
3: ¿Por qué ríes?
2: O sea, la competencia será brutal.
3: Sí, es un drama.
2: ¿No?
5: No sé.
2: ¿De hoteles? ¿Cuántos hoteles hay en el pueblo?
3: Ni uno.
5: No hay nada.
2: Nada.
5: Nada.
2: Habrá 70.
5: 32. Bueno,
2: ¿cuánto?
5: 32.
2: No, 32 casinos.
5: Y 32 hoteles, me parece.
2: Y tengo aquí, según el periódico de Cataluña, 70 hoteles.
3: Es igual, 70 o 30.
2: Bueno, 70 o 30 es lo mismo.
3: Sí.
2: Es verdad.
5: Depende
2: de cero.
5: Pongan, sí.
2: Ya. Y bueno, otra pregunta. No sé si desde el pueblo hay gente... ¿Qué opina que esto es negativo?
5: A ver, es muy relativo. Hay gente que no quiere vender la tierra sencillamente porque no quiere vender la tierra, porque es suya, porque le han dado sus padres o porque les ha costado mucho trabajo conseguirla. Eso no quiere decir que estén en contra.
2: Uh-huh. Pero sí. Esa tierra es un desierto, ¿no? Casi.
5: Sí, no se riega. No se riega, pues, exacto, si no llueve no coges, pero siempre la han trabajado.
2: Ajá.
5: Estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a grandes cosas. Nosotros la crisis la tenemos casi todos los años porque llueve muy poco en esta zona.
2: Ajá.
5: Entonces, pues, claro, te viene una cosa de esas, estás pensando solo en trabajo, ¿eh?
2: Ya.
5: Estás pensando en trabajo, en poder trabajar.
2: ¿Y el tema del agua qué? El
5: tema del agua, pues, a ver...
2: ¿De dónde se va a sacar tantos millones de litros de agua?
5: Dicen que es la misma que se recicla.
2: ¿La misma?
5: La que llegue, que será la misma, que se recicla y por ahí.
2: Bueno.
3: No se creo ni ella, eso.
2: Ya. Bueno, ¿cómo te llamas?
5: Hace falta que lo diga.
2: Bueno, no, pues no.
5: Ya está.
2: Venga.
5: ¿Sabes qué pasa? Pues, ¿qué? Eso, pues que estoy en el bar y estoy con todos.
2: Ay, toda la gente escuchándote.
5: No, ahora no.
2: Ah.
5: Mira, precisamente ahora estoy sola.
2: No hay nadie en el bar.
5: No, porque está el bar cerrado, que es descanso semana.
2: Ah, hoy está... ¿Qué día es hoy? Jueves. ¿Los jueves? Nada, no hay nadie.
5: Nadie.
2: O sea, el pueblo se queda sin bar.
5: No, oye, ahí está el restaurante y hay otro bar.
2: Ah, vale. Yo pensaba que solo había este bar en el pueblo.
5: No.
2: Vale. Pues nada, que vaya muy bien la mañana.
5: Vale, escucha, si quieres llamar al restaurante, llama y te darán más información.
2: Bueno, no, ya... Ja tengo bastante.
5: Venga.
2: Gràcies, buenos días.
5: Adiós.
2: Jo crec que ens ho explica perfectament, eh?
3: Com pot ser que una persona digui la mateixa frase «Estoy con mucha gente, ahora estoy sola».
2: Ja.
3: Al mateix raonament.
2: Sí.
3: Curiós.
2: Escolta, el que hem de dir és que el canvi serà radical en aquesta població.
3: Sí, això és evident.
2: Tu t'imagines? Bueno, aquí a Badalona, clar, no...
3: Jo penso en aquest
2: com
3: poble...
2: No, com no construeixin a la platja,
3: no poden.
2: Al mar...
3: No hi tenim aquest terreny.
2: Ja no... Bueno, la serralada encara quedaria alguna cosa.
3: Sí,
2: però
3: no.
2: Ja no,
3: jo
2: no
3: penso
2: queda res més aquí.
3: Penso en aquest pobre restaurant que ha de competir amb 200 restaurants més i que,
2: sí,
3: evidentment, no crec que pugui amb la competència. No?
2: Ja. Jo no sé quanta gent... Escolta una cosa, 32 casinos... Per omplir aquests casinos fa falta molta gent, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Molta gent, eh?
3: Molta gent que cregui en el joc.
2: Sí, aquí hi haurà més autocars que quan abans s'anava a Andorra a buscar formatge de bola.
3: Potser l'Imserso ara fa viatges als Monegres, a l'Imserso.
2: Bueno, recordant com acaba el projecte Marinador,
3: sí,
2: aviam com acaba aquest projecte de Las Vegas a la zona dels Monegres. Va, escolta, anem a altres temes al dia,
3: sí,
2: i parlem d'economia. Avui publica el diari OK, diu, les rebaixes als pisos duren tot l'any. Segons el què, ja no és difícil trobar habitatge a meitat de preu. Meitat de preu. Diu que hi ha 6 portals immobiliaris que ara mateix ja oferten pisos al 50% del que estaven només fa un any i mig. Què et sembla?
3: Doncs és un dels pocs avantatges de la crisi.
2: Diu que Barcelona, segons aquesta mateixa notícia que publica avui el diari Què, diu pisos a Barcelona amb descomptes superiors al 24%.
3: Però tot i així no se'n venen, eh?
2: Ja.
3: Conec molta gent que té pisos i no els pot vendre de cap manera, ni llogar-los.
2: Per cert, hi ha una dada. Hi ha una dada que surt avui al Què i surt a d'altres mitjans de comunicació. Ara mateix, a l'estat espanyol, és molt fort això, eh? Hi ha 1,5 milió d'habitatges buits a punt de vendre's o de llogar.
3: Un milió.
2: Sí, 1,5 milió.
3: Sí, sí.
2: Imagina't si cap gent en aquests pisos que estan buits ara mateix.
3: Clar, però això va en relació al número d'habitants, al número de persones a l'atur.
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè, clar, una cosa té relació amb l'altra.
2: Bé, això ho publica avui el Què. I anem ara mateix fins al punt, et sembla?
3: Sí.
2: Sí, anem fins al punt. Avui volem parlar d'una iniciativa que ha sorgit a Castellà del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental.
3: Mm-hmm.
2: Diu el diari El Punt, una cara somrient o trista farà que els conductors controlin la velocitat al centre de Castellà del Vallès.
3: Mm.
2: Resulta que l'Ajuntament ha ideat o ha adquirit una mena de, podríem dir, panell lluminós, una a cada banda del carrer, que et va informant a mesura que t'acostes.
3: Sí.
2: De fet, si superes o no els quilòmetres reglamentaris, si el superes, surt una imatge d'una cara trista, i si no el superes, surt una imatge d'una cara somrient.
3: Mm.
2: Què dius?
3: Calia?
2: Calia gastar-se aquests dinerons en època de crisi?
3: Mm.
2: Però, segons explica aquesta notícia, va ser el cap de la policia local que va rebre fa uns mesos una publicitat d'una empresa i va considerar interessant adquirir aquest panell informatiu.
3: Mm.
2: Anem a trucar-hi, aviam què ens diuen?
3: Truquem-hi.
2: Truquem a l'Ajuntament primer, aviam si algú ens pot dir alguna cosa.
3: Això és semblant a quan vas a la Nacional i hi ha un indicador que et posa quants quilòmetres vas.
2: Sí, igual.
3: Només que aquí posen cares divertides i cares tristes.
1: Ajuntament de Castellà, bon dia.
2: Hola, bon dia. He trucat a Castellà, no?
1: Sí, digui'm.
2: En premsa.
1: Comunicació.
2: Comunicació.
1: Un momentet, ara li passo.
2: Molt bé. Hi ha molt de xivarri avui, eh?
3: Sí.
2: En aquest ajuntament. Hola, bon dia.
1: Digues?
2: Hola, és comunicació?
1: Sí, és una part, és una part.
2: Ah, volia algú de premsa, si era possible.
1: Uf, ja has fet un moment. Algú de premsa?
2: Premsa, sí. Bueno, relació amb els mitjans, tot això.
1: Vale. De part
2: de? De Ràdio Badalona.
3: La més mona.
1: Has fet un moment.
2: Sí.
1: Aviam si puc passar-te.
2: Molt bé, perfecte.
3: Saps que no tindrem gaire sort, oi?
2: Saps com ha dormit avui, en aquest ajuntament?
3: I això que hi ha xivarri, eh?
2: Sí, sí. Bueno, ara ens passen. Mira, fantàstica la música, eh?
3: Dancing Days.
2: Sí, oi? Sembla,
3: una mica.
2: Eh?
3: O Gent del Barri.
2: Gent del Barri. Capítol 4542. Gent del Barri.
3: Gent del Barri.
2: Carrer del Mar. Per cert, que la setmana que ve, gran estrena, eh?
3: Gran estrena.
2: Carrer del Mar, la sèrie a Televisió Badalona. No us ho perdeu.
3: Mm.
2: Que faràs tertúlia?
3: Segurament, però clar, no.
2: Hola.
3: Només...
2: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
2: Ets a premsa?
6: Sí.
2: Hola, sóc de Ràdio Badalona.
6: Digue'm.
2: Què tal, com va el matí?
6: Bueno, anar fent.
2: Escolta una cosa, tu estàs somrient o trista?
6: Home, jo de moment somrient.
2: Saps per què et truco, no?
6: Sí, ja ho sé, ja.
2: Escolta una cosa, això tot plegat, és veritat que va ser el cap de la policia local que va rebre una publicitat d'una empresa i va considerar interessant doncs, adquirir aquest producte?
6: Ostres, doncs pues no
2: ho sé. Però això com funciona, més o menys? Però això com funciona, més o menys?
6: El sistema?
2: Sí.
6: Ah, bueno, és com un panell, no sé si has vist les fotos que hem penjat al web.
2: No.
6: Pues està, bueno, és un panell que et diu la seva velocitat.
2: Sí,
6: no?
2: Sí.
6: Llavors el cotxe, al moment que passa per allà, el panell detecta la velocitat que vas i t'ho posen allà.
2: Sí, si vas a 90, surt bueno, una cara trista.
6: És una zona 20, eh?
2: Ah, 20. 20 km per hora.
6: Sí.
2: O sigui, llavors, si vas a 30...
6: Si vas a 30, surt una cara trista i et diu la seva velocitat, et posa 35, ja. No?, per exemple... Ja. I surt una cara trista. I si vas a la velocitat correcta, pues et surt una cara somrient.
2: També pots anar amb bicicleta i si vas més de 20, més dur o no?
6: Ostres.
2: No ho saps, això.
6: No ho sé.
2: No ho saps.
6: No ho sé.
2: Però bueno, això suposo que la iniciativa és simpàtica, no? Que la iniciativa ha agradat a la població, no?
6: Sí. Sí, sí, sí.
2: Val.
6: Sí, sí.
2: Molt bé, doncs ja està. Perfecte, gràcies.
6: Vinga,
2: gràcies, adéu. Bueno, no acaba de veure-ho clar, eh?
3: Jo tampoc ho acabo de veure clar, això, eh?
2: Per què? No t'agrada la iniciativa?
3: No.
2: Ara, jo crec que la notícia és que has d'anar 20.
3: Has d'anar 20?
2: Sí.
3: Que això no és ni zona 30.
2: No, aviat jo crec que s'haurà d'anar a 5.
3: Això és la mateixa velocitat que es
2: perquè pot adquirir... Perquè una cosa, anar a 5, tu que condueixes, és impossible.
3: Anar a 5 és impossible, sí.
2: Anar a 10 ja costa.
3: I anar 20 es pot, però molt lentament, no?
2: Els carrers aquests al centre de Badalona anar posa 20... que has d'anar 10, oi?
3: Sí.
2: Sí. A més, surt pintat aquests carrers al centre, el carrer del Carme, Mercè, sí. O el carrer Arnús, posa que has d'anar 10. Ningú va 10.
3: Ningú va 10. I després es produeixen accidents.
2: Però ningú va 10, ningú perquè va 10. És molt difícil, no?
3: Sí.
2: A 15. Jo he vist a 15. Que dius, com controles que vas a 15?
3: És com anar a la cavalcada de Reis.
2: Sí, sí.
3: Bé,
2: bueno, aquí va de l'hora, no.
3: Que va molt ràpid,
2: aquí va a 80 km per hora.
3: Aquí va 30.
2: Va, anem a d'altres temes del dia, et sembla?
3: Sí.
2: I anem a recuperar un tema que en parlàvem ahir. Aviam si avui tenim sort. Tu recordaràs que parlàvem d'una botiga de fàbrica per qui gasta la talla 86 a roba.
3: Sí.
2: Anem a recuperar, aviam si tenim sort avui. Us ho explicàvem ahir. Barcelona disposa des d'aquest hivern de la primera botiga de fàbrica de talles grans. La marca es diu Petróleo. Petróleo, eh? I ja estan situats al carrer Còrsega de la ciutat de Barcelona. És el primer establiment de la ciutat de la capital catalana amb aquestes característiques.
3: Doncs vinga, anem a trucar. A veure si trobem...
2: Ahir no va haver-hi sort,
3: eh? Ahir no va haver-hi sort.
2: Avui estem adormits.
3: Què és aquesta violència?
2: És que no va bé.
3: No hi ets tot, eh?
2: No va bé. No, és que no va bé.
3: Home, però si dones aquests cops anirà pitjor.
2: Hola, bon dia. He trucat a Petróleo.
7: Sí.
2: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ajá.
2: Què tal?
7: Què tal, com estàs?
2: Bien, i tu?
7: Bien.
2: Una pregunta. Ahir vam veure un article al diari El Punt.
7: ¿Cómo?
2: Ayer vimos un artículo en el periódico El Punt.
7: Sí.
2: El Punto, ¿eh?
7: Ajá.
2: Era por si podíamos hablar con alguien...
7: Espera,
2: sí, sí, que pasa aquí...
7: Espera un momento, que pasa la ambulancia y no
2: sí,
7: funciona.
2: Sí, sí, sí, ya lo oigo.
7: Háblame un poquito más fuerte.
2: Hola, ¿me escuchas?
7: Joder.
2: Uy.
3: Mala educación.
2: Bueno,
3: no se escucha nada, digo.
2: A ver, ¿ya ha pasado la ambulancia?
7: Sí.
2: Vale. No sé si puedo hablar con alguien responsable de Petróleo.
7: Ahora en este momento no se encuentra nadie.
2: No hay nadie.
7: Y la verdad que hace un rato que se fueron y me dijeron que venían más tarde, pero no sé.
2: Vale.
7: Bueno, mentiría, la verdad.
2: Una pregunta.
7: Sí.
2: ¿Hasta qué talla tenéis?
7: ¿Ah?
2: ¿Hasta qué talla tenéis en la tienda?
7: Hasta la 84-86. A ver, espera un momento.
2: Sí. Un senyor, eh?
3: Acaba d'arribar.
2: Tenen Coldplay de fons, també.
3: Sí.
2: Fantàstica la cançó. Clar, i s'hem sentit l'ambient del carrer Còrsega.
8: Hola, sí, buenos días.
2: Hola, bon dia, què tal?
8: Sí, dígame que lo puedo ayudar.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona.
8: Sí.
2: Aquí, la más mona.
8: Sí.
2: Mira, te llamo porque ayer salió un artículo en el diario El Punt.
8: Sí, correcto.
2: Correcto, ¿eh? Nada, queríamos saber un poco, pues, esto de las tallas grandes, ¿cómo va?
8: Bueno, nosotros nos especializamos en ropa de la talla CC56 para arriba.
2: Para arriba.
8: Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fabricamos directamente con modelaje especial para gente obesa, a diferencia de el resto de las, digamos, las marcas de ropa que hacen tallas normales y agregan algo de tallas grandes.
2: Sí.
8: Que lo que hacen es, digamos, escalar el ¿cómo es? Los moldes, ¿verdad? En cambio, nosotros directamente desarrollamos el patronaje para tallas grandes.
2: Correcto. Tú eres Ángel, ¿no?
8: Sí, correcto.
2: Ángel, una pregunta. Siempre, no sé, más o menos cuando se habla de tallas grandes, muchas veces es ropa un poco así, a ver, cutre. ¿Sí?
8: Correcto.
2: O no? ¿Sí o no?
8: Bueno, porque justamente...
2: De mercadillo de tordera.
8: Exacto, pero eso hasta ahora tenía una razón, porque la gente obesa, digamos que trata de disimular su problema más tapándose que vistiéndose.
2: Yeah. O sea, que no iban a la moda.
8: Exacto, o sea, lo que pretendía, lo que esta gente tiene la costumbre de hacer es de ponerse algo para taparse, pero no para vestirse. Entonces
2: correcto.
8: No le importa el que sea moderno o el que sea llamativo, o los colores,
3: suben
8: o lo que sea más.
3: Claro.
8: Los colores, cuanto más oscuros mejor, que disimulan.
2: Porque la talla 86... ¿La puede utilizar una persona que pese hasta 280 kilos?
8: Exactamente, exactamente. Y ojo, que nosotros, la ropa que hacemos en talla 86, tiene el mismo diseño, los mismos estampados, los mismos coloridos que la talla 56 o 60.
2: Y una pregunta, Ángel, ¿hay mucho público o cliente potencial en Barcelona?
8: Hay más de lo que uno cree.
2: Bueno.
8: Porque, ¿qué pasa? Esta gente justamente... En muchos casos tiene que mantenerse, le cuesta moverse, entonces se queda en su casa. Ya que les cuesta a ellos moverse hasta la tienda, la idea es que la tienda llegue a ellos.
2: Muy bien. Pues Ángel, felicidades por esta iniciativa.
8: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamar y por divulgar esto para que, en definitiva, nosotros también lo que intentamos es dar un servicio a través de la ropa nuestra.
2: Muy bien, felicidades, buenos días.
8: Gracias por llamar, hasta luego.
3: A Badalona hi ha una empresa també que fa tallers
2: grans. Sí, és veritat. Doncs ho sabeu, eh? Aquesta botiga de fàbrica per a qui gasta fins a la talla 86.
3: Ara el nom, Petróleo.
2: Petróleo. Ah, sí, no l'he preguntat.
3: Molt bé, Carles.
2: Marxo, fins demà.
3: Adéu. Hello. Víctimes al telèfon.
9: I diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
13: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
14: Un momento, no he entendido. ¿El termómetro rectal para qué es?
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
13: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
14: Ah.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
0: És la una.
12: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Notícies Badalona.
15: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Demà participarà a Badalona a la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A Badalona, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma en l'actual context de crisi migratòria. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, donarà explicacions al Congrés aquest dijous 3 de setembre sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, un mes després que esclatés. I Drets Socials destinarà més de 7 milions d'euros per finançar productes de suport i mobilitat a persones amb discapacitat. El departament ja ha rebut 700 peticions per rebre els ajuts PUA, segons ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en una visita a la Fundació Goodman. La prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat preveu arribar a unes 5.500 persones, un programa dotat amb 5 milions d'euros que s'ampliarà a 7 milions en funció de la demanda. Així, totes les persones que entre el 2024 i el 2026 van comprar cadires de rodes, llits adaptats o audífons, per exemple, podran presentar les factures perquè se'ls retorni part de l'import amb un màxim de 9.500 euros per sol·licitant. Després de 3 anys sense convocar-se als ajuts PUA, les sol·licituds es podran presentar fins al 2 d'octubre. Els dos requisits principals per obtenir aquesta subvenció consisteixen a tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i disposar d'uns ingressos inferiors als 33.677 euros. Des de la Goodman valoren molt positivament la mesura. Ho ha assenyalat la gerent i codirectora de la Fundació, Montse Caldés.
16: És un orgull pels nostres professionals que se'ls pugui reconèixer la feina, pel que fem cada dia pels nostres pacients, i també hem posat en valor la importància de que amb la nova Agència Integrada de Salut i Social es pugui tenir en compte alguns programes socials i sanitaris que fem des de Goodman, que ara nosaltres els fem voluntàriament i perquè pensem que és bo pels nostres pacients i per fer la seva vida de l'accident anant endavant, que pugui ser reconegut per l'agència, jo crec que seria un bé pel país en general.
15: El catàleg de la convocatòria actual preveu més de 130 productes i actuacions. I adjudicades les obres per construir la nova escola bressol municipal Bugui Bugui a Montigalà. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat al barri que compta amb un pressupost de 3,4 milions d'euros, tal com es va aprovar al ple municipal de l'abril de l'any passat. Els centres construiran uns terrenys situats al costat de l'escola Les Ciències, a tocar del camp municipal de Montigalà, de tal manera que s'amplia l'oferta pública d'educació infantil al barri. La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, que ja s'ha encarregat de construir diversos equipaments municipals arreu del territori. Segons les previsions de la licitació, la nova escola bressol podria estar acabada l'estiu de 2027. I en esports, la sisa joventut ha confirmat la lesió de Yannick Crac. L'Ale presenta una lesió muscular als iscotibials de la cama dreta i encara no hi ha una data determinada pel seu retorn. L'evolució de la lesió i les sensacions del jugador marcaran la tornada a les pistes. Crac va estar convocat amb la selecció neerlandesa per disputar els partits de la finestra FIBA contra Alemanya i Croàcia. El jugador de la penya no va jugar cap minut davant dels alemanys i va tornar a Badalona arrossegant molèsties musculars. L'Ale es perdrà els partits de torneig del Sant Julià de Vilatorta, que el jugador tot disputarà aquesta setmana. El dia 3, a 8:45 de la tarda, s'enfrontaran el Quitgenàs Manresa i el dia 6, a 12:00 PM, contra el Ràdio Farm Ulm.
17: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat de les platges.
15: I hores d'ara uneix a la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb una mar plana i una molt bona qualitat de l'aigua. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 28.
17: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació local.
18: Ho escoltes? Radio Ciutat de Badalona.
19: Ningú t'informa com nosaltres.

0: és l'hora.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona participarà demà dimecres 2 de setembre en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A Badalona, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma en l'actual context de crisi migratòria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, donarà explicacions al Congrés aquest dijous 3 de setembre sobre la gestió d'aquesta crisi migratòria a Ceuta un mes després que esclatés. I els trens de l'R1 circulen fora del seu horari habitual, registrant retards d'aproximadament 15 minuts per una incidència tècnica a les instal·lacions entre el Clot i Badalona. Segons ha informat la companyia per la xarxa social X, a mesura que s'apropen a les estacions, els trens poden estar aturats més temps del que és habitual. Des de DIF ja estan treballant per resoldre aquesta incidència que té a veure amb el sistema de senyalització a Sant Adrià del Besòs. Es recomana utilitzar serveis alternatius com l'L2 del metro, autobusos o el tram. I adjudicades les obres per construir la nova escola bressol municipal Bugui Bugui al barri de Montigalà. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat al barri i que compta amb un pressupost de 3,4 milions d'euros, tal com es va aprovar al ple municipal de l'abril de l'any passat. Al centre es construiran uns terrenys situats al costat de l'escola Les Ciències, a tocar del camp municipal de Montigalà, de tal manera que s'ampliï així l'oferta pública d'educació infantil al barri. La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, que ja s'ha encarregat de construir diversos equipaments municipals arreu del territori. Segons les previsions de la licitació, la nova escola bressol podria estar acabada l'estiu del 2027. I obert el segon període d'inscripcions per la celebració de les noces d'or, les parelles que compleixin 50 anys de casats poden inscriure's a les oficines municipals de districte abans del 15 de setembre. Els interessats s'hauran de portar una fotocòpia del DNI i el llibre de família o bé un document que acrediti els 50 anys de convivència. Les noces d'or 2026 se celebraran el dilluns 19 d'octubre a les 5 de la tarda al Palau Municipal d'Esports.
4: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: La sisa joventut ha confirmat la lesió de Yannick Crack. L'Ale presenta una lesió muscular als iscotibials de la cama dreta i encara no hi ha una data determinada pel seu retorn. L'evolució de la lesió i les sensacions del jugador marcaran la tornada a les pistes. Crack va estar convocat amb la selecció neerlandesa per disputar els partits de la finestra FIBA contra Alemanya i Croàcia. El jugador de la penya no va jugar cap minut davant els alemanys i va tornar a Badalona arrossegant molèsties musculars. L'Ale es perdrà els partits del torneig de Sant Julià de Vilatorta, que el joventut disputarà aquesta setmana. El dia 3, a 9:15 de la tarda, s'enfrontarà al Quitzenes Manresa i el dia 6, a 1:00 PM, contra el Ratiofarm Ulm.
4: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Sylvester. Do you wanna funk?
1: Non-stop radio. Non-stop music.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
0: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
3: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamia, el director del Servei Català del Trànsit.
4: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
3: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
0: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
3: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruell, Jarnau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
0: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
5: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol després de la golejada per 5-2 al Rayo.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
7: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: L'executiu ha nomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
0: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
3: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
0: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
3: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la projecció, han dit, de la recerca feta des de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
3: La causa és l'increment de vehicles que ha registrat la P7 en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que en d'altres vies. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, la que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
8: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
3: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
8: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
3: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
0: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
3: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
0: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
9: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
10: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
9: Serrat adverteix que si no s'emprenen mesures, el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
0: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que pel paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
12: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
11: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
0: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
14: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
13: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
15: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
13: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
0: El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
17: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
16: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
0: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canà, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
18: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
19: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
18: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
0: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció.

0: progressivament la normalitat.
1: A les comarques de Ponent, avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
3: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
2: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a punyalades a Manresa.
4: Els fets han passat de matinada al carrer Sant Jaume. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys.
1: Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en una empresa de Ripollet, al Vallès Occidental.
4: Es tracta de dos homes de 72 i 38 anys. A l'interior de l'espai també hi havia 2.200 esqueixos preparats per a la plantació, així com diferents eines necessàries. L'empresa elèctrica va detectar durant el mes de juliol un elevat consum en aquest establiment i va contactar amb la policia catalana perquè la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
1: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
4: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
1: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
5: La música també serà protagonista de la tardor del Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
6: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
5: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
1: I encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats. Moja Quach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
7: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
8: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
0: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
1: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Toni Castro.

0: dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
1: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar-hi la revisió mèdica i en aquests moments és signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
2: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
1: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamin i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
3: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
4: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
3: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Ana Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
5: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
3: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
1: I encara un apunt de bàsquet perquè el Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justi Minyaya. L'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028 s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És Marta l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
9: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar, i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
10: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
7: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat Catalunya s'ha reduït a totes les vies amb excepció de l'AP7.
10: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions que hi ha sobre la taula és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
10: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa ha acusat l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'han volgut adherir al nou conveni.
7: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
10: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera o Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
7: Els esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el seu contracte amb l'equip de Flick, que és el líder de la primera divisió masculina de futbol, després de la golejada 5-2 al Rayo.
7: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova convocatòria de vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneca ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
16: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
15: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
16: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
15: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
7: El govern també ha anunciat avui els actes de la Diada de l'11 de setembre, després de la seva reunió setmanal. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
10: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
7: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
10: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. En el cas de Viscari, diu, ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya.
7: Més de 300 milions d'euros. Aquesta és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors, segons ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carina Bellver, bon dia.
17: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, amb més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
18: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
17: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat, malgrat no posar-hi data.
14: Notícies en xarxa.
7: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
10: I la causa és l'increment de vehicles que ha registrat aquesta via en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que d'altres vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, el que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
19: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
10: Això cal afegir les avaries dels vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la MIL ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
19: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
10: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
7: I un altre element clau per a la circulació viària és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i, per tant, fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica ja des d'avui.
10: Tot i que el descompte té fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu. Sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims dies del barril de Brent, i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
7: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti.
20: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
1: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil, doncs, és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
20: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
21: Notícies en xarxa.
7: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant de la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a l'acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
23: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
22: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
24: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
22: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
7: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
26: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
25: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
7: Són 3:15, més al sud, al Montsià. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases d'Alcanar han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda biològica. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
27: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
28: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
27: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
7: A Tarragona, una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, la ciutat es va refent i recuperar la normalitat, però amb desperfectes que encara són visibles i amb d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
2: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
0: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
7: Anem ara fins a Lleida. Allà el nou cap regional del cos d'agents rurals serà Joan Baraut Plarromaní. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys, al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
4: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
3: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
7: Sis restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats amb Causa. Es tracta d'una campanya que uneix gastronomia i solidaritat a favor de la Fundació Oncològica de Girona. Els restaurants adherits oferiran un plat o un menú solidari pel qual destinaran 2 euros a la Fundació, que ajuda persones amb càncer i a les seves famílies. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
5: La presidenta d'Oncolliga, Paqui Badosa, ha explicat que la participació dels restaurants és totalment lliure, sense cap obligació pel que fa al plat o menú escollit.
6: Tens la senyalització que aquest és el plat amb causa, o bé, pot ser un menú, i llavors d'aquell plat 2 euros van directament a la Fundació Oncolliga de Girona, i a veure, és fantàstic perquè gràcies a aquestes accions nosaltres podem anar fent la nostra tasca, que sempre és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars.
5: Des de la Unió d'Empresaris, la gerent Judit Llobrol ha valorat molt positivament l'acollida de la primera edició i espera que cada any s'hi sumin més negocis. És una aposta que també ajuda a allargar la temporada turística.
8: Tot i que no és temporada molt alta, encara tenim bona recepció de turisme. Segurament no hi ha aquell volum, no, de l'estiu, setembre-octubre, per tant la gent segurament pot venir més tranquil·la i poder gaudir d'aquests menús gastronòmics.
5: Oncolliga ha recordat que els recursos són clau per mantenir l'acompanyament diari als malalts i les seves famílies.
7: I és moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
11: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò, a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és Conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
9: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
12: I el Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Aquach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà més 40 varietats de tapes i de tastos gastronòmics amenitzats, com sempre, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia. I prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats. Moja Aquach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
13: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
14: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
0: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
12: I és moment per a la informació esportiva. I per Antoni Castro. Molt bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
15: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar la revisió mèdica i en aquests moments està signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
16: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
15: El Barça és líder de la primera divisió masculina de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 a Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, amb la participació de 40 equips. Joel Gomis, bon dia.
17: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
18: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
17: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Ana Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
29: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
17: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
15: I un d'aquests equips del Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justi Minaya, l'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028. Per tant, dues temporades s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, als Portland de l'NBA i amb diversos equips de la G-League. És l'11è fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
30: Puc aportar molta energia. La defensa és la meva millor qualitat. Sento que tindré alguns dels millors defensors al meu voltant. Estic emocionat de poder mostrar el meu entusiasme en el joc, aportar energia i molt de bàsquet divertit amb joc ràpid. Estic content d'estar aquí.
15: Tornant al futbol, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. L'Espanyol és a punt de vendre Rubén Sánchez a l'Elx. L'entrenador de l'Hospitalet de Llobregat, Robert Moreno, és el nou seleccionador de Corea del Sud. I a la segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha fitxat Ángel Baena, l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, de 25 anys, que signa per dues temporades procedent del Vítsel Lodz polonès. I a la primera federació, el Santander ha fitxat el davanter Jeremy De León, internacional de Puerto Rico, procedent del Real Madrid, i un fitxatge, Marta, per les pròximes dues temporades.
12: Gràcies, Toni Gastro, van reforçant els equips. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Adjudicades les obres per construir la nova escola bressol municipal Bugui Bugui a Montigalà. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat al barri i que compta amb un pressupost de 3,4 milions d'euros, tal com es va aprovar al ple municipal de l'abril de l'any passat. Segons les previsions de la licitació, la nova escola bressol podria estar acabada l'estiu de 2027. El centre es construirà en uns terrenys situats al costat de l'Escola de les Ciències, a tocar del camp municipal de Montigalà, de tal manera que s'amplia així l'oferta pública d'educació infantil al barri. La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, que ja s'ha encarregat de construir diversos equipaments municipals arreu del territori. Un nou equipament de planta única i de més de 1.000 metres quadrats, amb un total de 107 places per infants de 0 a 3 anys. Concebut amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, l'edifici tindrà la fusta com a principal element constructiu. El projecte preveu 7 aules i diferents espais comuns i pedagògics amb sortida directa a patis i zones de porxades. A més, els materials i els sistemes de climatització s'han dissenyat per reduir el consum energètic i minimitzar l'impacte ambiental. I resolta la incidència de la línia R1 de Rodalies. Durant tot el matí, els trens han circulat fora del seu horari habitual, registrant retards d'aproximadament 15 minuts a causa d'una incidència a les instal·lacions per un intent de robatori de cable entre les estacions del Clot i Badalona. A mesura que s'apropaven a les estacions, els trens estaven aturats més temps del que és habitual. Des de DIF han treballat tot el matí per resoldre la incidència que tenia a veure amb el sistema de senyalització a Sant Adrià de Besòs. El servei habitual, volien dir, s'està restablint progressivament. I a partir d'aquest dimarts, la Seguretat Social canvia el sistema de comunicació amb els treballadors que es trobin de baixa laboral. Les persones que estiguin percebent la prestació d'incapacitat temporal ja no rebran cartes per correu postal i qualsevol mena de notificació oficial serà mitjançant el correu electrònic. A partir d'ara, si els treballadors volen consultar o impugnar qualsevol tràmit, s'haurà de fer sol·licitant cita prèvia o per via telemàtica. Amb tot, es podran seguir rebent les comunicacions per correu postal, però només si se sol·licita per escrit. I l'històric castell de Gotmar, un edifici del segle X catalogat com a bé cultural d'interès nacional, es ven per 12,5 milions d'euros. La residència senyorial, situada al barri de Pomar de Dalt, consta de més de 3.500 metres quadrats distribuïts en una finca de 23 hectàrees. L'anunci apareix publicat al portal immobiliari Idealista. I obert el segon període d'inscripcions per la celebració de les noces d'or. Les parelles que compleixen 50 anys de casats poden inscriure's a les oficines municipals de districte abans del 15 de setembre. Els interessats s'hauran de portar una fotocòpia del DNI i el llibre de família o bé un document que acrediti els 50 anys de convivència. Les noces d'or 2026 se celebraran el dilluns 19 d'octubre a les 5 de la tarda al Palau Municipal d'Esports. I en esports, la sisa joventut ha confirmat la lesió de Yannick Crack. L'alè presenta una lesió muscular als isquiotibials de la cama dreta i encara no hi ha una data determinada pel seu retorn. L'evolució de la lesió i les sensacions del jugador marcaran la seva tornada a les pistes. Crack va estar convocat amb la selecció neerlandesa per disputar els partits de la finestra FIBA contra Alemanya i Croàcia. El jugador de la penya no va jugar cap minut davant els alemanys i va tornar a Badalona arrossegant molèsties musculars. L'Ale es perdrà els partits del torneig de Sant Julià de Vilatorta que el joventut disputarà aquesta setmana. El dia 3, a 8:45 de la tarda, s'enfrontaran el Quitzenàs Manresa i el dia 6, a 1:00 del migdia, contra el Ratio Farm Ulm. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Ruta 66.
6: Benvinguts a una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb els èxits de sempre i moltes novetats discogràfiques. Esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Salutacions ben cordials dels dos que fem possible aquest programa. El control tècnic de so, en Marc de los Santos, i posant la veu davant del micro, en Pitu. Avui comencem amb una veu femenina nòrdica. Vinga, va, som-hi!
2: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

It's Over forma part del setè àlbum d'estudi de la reina noruega del rock melòdic, Isa, Lights of Japan. Els centesos diuen que aquest és el millor disc de la seva carrera, amb una veu magnífica i bones melodies de guitarres i teclats. En la composició de les cançons ha participat el seu marit, James Martin, de la banda Vega. I ara la cançó que dona títol a aquest nou treball d'Isa, l'anomenada Lights of Japan.

Torna aquest 2023 una de les vaques sagrades del món del rock, els Uriah Heep, una banda fundada l'any 69 a Londres. La cançó que hem escoltat, Hurricane, pertany al 25è àlbum d'estudi d'ells, titulat Chaos and Color. Hard Rock i Hour continua sent el seu estil després de 54 anys. En la propera peça que punxarem, Save Me Tonight, compta amb la col·laboració a les veus del prolífic Jeff Scott Soto.

I've Had You, els Dire Straits d'ara fa 40 anys. Una cançó que forma part d'un EP de 4 cançons que es va editar l'any 83 entre àlbum i àlbum. 4 cançons amb ritmes senzills, alegres, després del disc Love Overworld, més de rock progressiu. La cançó més representativa va aconseguir el top 10 en molts països. Una divertida composició del líder Mark Knopfler i que es va punxar força al nostre país. Parlem de Twisting by the Pool.

0: de 66. Els originals i les seves versions.
1: Ara fa unes setmanes van presentar el nou àlbum de la veterana banda americana de glam metal, Nuff Snuff. El disc, Final Thanksin, inclou noves composicions i també diversos covers. Avui hem triat la versió que fan d'una històrica cançó de l'any 77 dels Sex Pistols. Així sona Good Save the Queen.

Lights Out, aquest va ser el debut l'any 2003 de Lisa Marie Presley. La filla d'Elvis va morir el passat mes de gener amb només 54 anys. La seva discografia consta de 3 àlbums. La recordem amb una cançó més, aquesta inclosa en el segon disc, No Wath, del 2003. El títol d'aquesta composició de Lisa Marie Presley s'anomena Idiot.

Heath About Water. Aquest track dona títol al tercer àlbum de Laura Cox, una guitarrista de França que va tenir molt d'èxit al YouTube ara fa uns anys, penjant versions i sols de guitarra. Després va muntar la seva banda, l'any 2013. Southern Rock i Blues Rock són els principals gèneres que toca. Avui estrenem el seu nou disc a la Ruta 66, un treball que inclou peces com aquesta, One Big Mess.

Des del Brasil, Igor Steiner amb un nou EP de 6 cançons de hard rock. La que hem triat porta per títol Rock and Roll. I per tancar el programa ens anem a Suïssa amb la banda de folk metal Helvetia. Tenen 7 àlbums al mercat i ja tenim l'avançament del que serà el 8è. Amb la nova cançó Exile of the Gods tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de part del nostre equip, en Marc i en Pitu dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Adjudicades les obres per construir la nova escola bressol municipal Bugui Bugui a Montigalà. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat al barri i que compta amb un pressupost de 3,4 milions d'euros, tal com es va aprovar al ple municipal de l'abril de l'any passat. Segons les previsions de la licitació, la nova escola bressol podria estar acabada a l'estiu del 2027. El centre es construirà en uns terrenys situats al costat de l'Escola de les Ciències a tocar del camp municipal de Montigalà, de tal manera que s'amplia l'oferta pública d'educació infantil al barri. La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, que ja s'ha encarregat de construir diversos equipaments municipals arreu del territori. Un nou equipament de planta única i més de 1.000 metres quadrats, amb un total de 107 places per a infants de 0 a 3 anys. Badalona participarà demà dimecres 2 de setembre en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A Badalona, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma en l'actual context de crisi migratòria. Tot això, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un decret llei amb mesures urgents per pal·liar la crisi migratòria de Ceuta, dotat amb 309 milions d'euros. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, donarà explicacions al Congrés aquest dijous 3 de setembre sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, un mes després que esclatés. Tornar a la rutina significa tornar a matinar, repetir el camí a la feina o al centre d'estudis i, en definitiva, reactivar totes les alarmes que s'havien desconnectat durant les vacances, però també és recuperar hàbits saludables que hem pogut deixar de banda al llarg de l'estiu. Quan s'està de vacances és habitual canviar la dieta perquè es menja més fora de casa, restaurants o bars. Amb aquesta tendència és normal deixar de banda verdures, llegums o fruits secs que cal reintroduir als nostres àpats. Escoltem a la nutricionista de BCA, Laia Martínez.
4: Sobretot ara, de cara a setembre i així, doncs és important que tornem a reprendre aquests hàbits d'alimentació que ja portàvem durant l'any, i sobretot doncs prioritzar aliments com, per exemple, les verdures o els llegums, que són aliments doncs que hauríem de menjar-ne, sabis que hauríem de menjar-ne amb més quantitat de la que solem menjar-ne, per exemple. Igual que també, per exemple, fruits secs o la fruita.
3: El setembre també és un mes on molta gent comença o torna a fer exercici. Pels que s'inicien, el més recomanat és provar diverses modalitats per trobar aquell que els hi encaixi. Asseguren que si es troba aquella activitat que agrada, és més fàcil trobar un espai en el dia a dia per introduir-lo en la rutina.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona, totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: D'un estiu mercat, viuràs connectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent, que ja havien passat allí un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no?, popularment la del pulpo, doncs això, però més, va caure un diluvi brutal. Ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia ja en tenim referència, Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap, qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora, doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur, que tornem a repescar perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us explicaré la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida més que del món, I tothom té un festival al cap, i un any o una anècdota concreta, o tothom té, doncs, la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival, i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem, i ho fem en col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric,
1: què tal?
0: Núria, com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances, avui estic obert per vacances més que mai,
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: d'aquí
1: doncs
0: fins
1: sí,
0: a l'eternitat.
1: Sí. Ah, exacte, no, però no, ens cuidem molt bé els uns dels altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, Jo crec que us ho heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, i tant, home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, l'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí que ho ha estat.
0: Ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto. Ara que començarem vacances tots, Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? No sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja en coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curt, que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està Imagina't, tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: Sí,
1: ningú ho hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Aporto tres mostres, no sé si hi ha referents, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabra Rock. Els d'enguany, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, 6, no. Vaja, 6, no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. Mentre que el Festiuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar.
1: Estem...
0: La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflex del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines, doncs, trobar, tirar endavant.
1: Exacte.
0: I, per tant, ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Què és causa i què és efecte.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera, no? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música. Si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no ho sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals al nostre país encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fent Jazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica, en definitiva demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé, una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enrique.
1: Va, sí, més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja o què, de festival preferit? Tots de festivals?
1: Mira. Jo sóc molt de festivals, però no sé si podíem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals. Els cicles de música, o aquests festivalets, que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Maratafolk, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu i que es porta uns artistassos sempre increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones i després
1: Correcte.
0: Hi ha aquells que es fan com a un petit comitè, no? Com a, sí. que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles, sí.
0: Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: Alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: Alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim
0: de fer?
1: Xarxes.
0: Com
1: obrim xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs, que ho expliquin a comentaris, i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem el mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix. A les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara, a reveure.
0: Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no?, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, bé, noves propostes dins el cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i d'hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipes? Qui porta les naus, qui porta els creuers? Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom vaja dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats o les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps friki, que ens porten des de Vilafant, avui al darrer lliurament, per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime, que ens agraden tant a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant amb Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama. Això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però el tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signi amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogat, eh?
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia de curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus de lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix.

0: clat del conflicte a Ucraïna.
1: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge, també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sostracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alt Camp i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
0: Moltes gràcies a tu, Núria.
1: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí i nosaltres que seguim avançant. Ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
2: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció a Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
1: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
2: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu, almenys, igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
3: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim i tant el sector de hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, pues estan amb unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost pues estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
2: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les terres de Lleida visitants de tot arreu, com a Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
1: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. Al SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
2: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen Andorra, com dèiem, 3 han estat crític. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
1: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent. Judit Castellà, UAU. Gràcies.
2: Gràcies a tu, bon dia.
1: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
4: Bon dia.
1: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
4: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de 2 anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat

0: Bé, amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals abrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Turebra, Juan Jovel.
1: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pot hi haure una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues, ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, amb rondar el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut algo millor que l'any passat.
0: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols seguit dels francesos i britànics.
2: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, a veure, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
0: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 en folre, del 2 de 9 en folre i manilles i del pilar de 8 en folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el pilar de 9 en folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports, Núria...
2: Contents també? Avui.
0: Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarraco Aigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
2: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar, i qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no?, i per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no?, a tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I, bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no?, quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre, sempre, sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no?, com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressius, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques, i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I bueno, ja abans de, la tornada a les rutines i a l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades, és per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes de totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho, perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible i, per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé i, a més, compartir-ho en xarxes socials, etcètera, etcètera, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això dèiem abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà. L'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa, amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
2: Sí, sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no, d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes, però és un clàssic, sí, ja sabeu també, no?, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no?, perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I, de fet, hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no?, perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. Mm. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagin aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etcètera, etcètera, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació. Els afecta a l'estiu o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes, així, molt, molt, molt ràpid, tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia, tres exemples.
2: Tres exemples. Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre també gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria, així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem pendent.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre, i ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
0: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
4: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells ells que recorden.
0: No t'ho donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
4: Exacte.
0: Doncs tu mateix, per on comencem?
4: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de Déu amb Forra i Manilles, però sí que van descarregar el 3 de Déu amb Forra i Manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals, que fa el virar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món casteller el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i això ho valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
0: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
4: Sí, i tant. A més, deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig a assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res.
0: Seguim endavant. Concurs de castells? Perquè...
4: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
0: diada. Tot això ja comença a puntuar
4: pel
0: concurs. Per això estan les colles tan posades.
4: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Sigues de Valls, que van descarregar un 4-9 net, un altre cop un 4-9 net de postal. Van intentar el 4-10 amb Forra i Manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4-9 amb Forra i Pilar, i finalment un Pilar de 8 amb Forra i Manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys de les castells en xarxa...
0: De patir molt,
4: perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest Pilar de 8 amb Forra i Manilles.
0: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
4: La millor dia de la seva història, de la Jove de Tarragona.
0: Sí, exacte.
4: Això sempre es diu, però en aquest cas sí, en aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises i, de fet, diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels Xiques del Serrallo. Per tant, va ser una diada on Tarragona hi va ser present i la Jove, que va descarregar el 3 de Van Forra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de 9 Van Forra, que ja van fer per Sant Magí i també el Catllà, el 2 de 9 Van Forra i Manilles i el Pilar de 8. Tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix, una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Tarragona.
5: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3-10 necessitàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
0: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
4: El concurs serà espectacular, Núria.
0: Però les expectatives són enormes,
4: molt altes, molt altes.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la colla Jove Xiquets de Valls.
4: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer 4-9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 amb Forra i Manilles i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer Pilar de 8 amb Forra i Manilles aquesta temporada. Per tant, de les 4 colles, 3 Pilars de 8 amb Forra i Manilles i un Pilar de 9 amb Forra i Manilles i Puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps. Ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
0: Els Diables Vermells, els diuen, a la colla Jove Xiquets.
4: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles i sí, són els Diables Vermells, a la colla Jove Xiquets.
0: Molt bé. Vinga, va, i a Panda de Sant Fèlix, que encara teniu ressaca, tots els del món casteller. Quines diades més hem de repassar?
4: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances, i bé, aquest petit apunt que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de 9 Forra, 3 de 9 Forra i 5 de 8.
0: Repassem ara ràpidament l'agenda del que les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
0: Moment ara de repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
4: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Sigues de Valls. Primer serà a la Diada de la Sagrada Família, actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant colla joves com colla vella de Sigues de Valls. I l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una diada que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra. Seran els Castells de Lleida, els Nois de la Torre i els Sigues de Tarragona. És el plat, potser, on hem de fusar la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes colles fan vacances.
0: I a Cambrils?
4: Cambrils també. Cambrils hi haurà la Dia de la Mare del Camí, que on hi seran els Sigues de Cambrils, els Sigues de Reus i els Sigues del Serrallo, que ja sabeu que també estan fent, doncs, vaja, una temporada absolutament històrica.
0: Molt bé. Toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de castells, aquesta setmana. Eric, què et sembla?
4: Sí. Home, avui es tanca, Només t'he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
0: Doncs vinga, abans que s'acabi l'obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de castells, vinga, que és l'opera supercita castellera que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls. Gràcies, company.
4: A tu, Núria. Adéu.
0: I avancem d'un tema a l'altre. Anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Avui parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis, no és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte. No, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo, preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica de transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres, ¿cómo es ser? No sé si la única, pero de las pocas que hay.
7: Sí, es verdad que no somos muchas. Es verdad que cada vez somos más. Pero bueno, también yo, por ejemplo, elegí ir a cruceros donde las mujeres están mucho más normalizadas, vamos a decir, y ellos también optan por tener muchas más mujeres, también porque está de cara al público y tener mucho más equidad, pero luego es verdad que en barcos de carga general todavía hay mucho recorrido que hacer, hay muy pocas mujeres, es un mundo muy masculinizado, pero bueno, también hay que ir... O sea, yo cuando entré a la carrera ya iba con la mentalidad de que es una realidad. Pero bueno, no hay que achantarse, vamos, que hay que elegir bien la compañía, que tengan también un sistema de apoyo en caso de, bueno, pues en caso de que a bordo no estés a gusto, da igual si eres, en este caso, si eres mujer o hombre, necesitas que te ayuden y bueno, yo creo que es verdad que se está cambiando, así que bueno, yo no he tenido problemas por mi caso.
6: Y quería preguntarte, ¿no? Vamos a conocer un poco cómo es por dentro un crucero. ¿Cómo son de diferentes las zonas de tripulación de las de, por ejemplo, los pasajeros a nivel de camarotes, los comedores?
7: Bueno, a nivel de camarotes hay mucha diferencia. Normalmente la tripulación, vamos a decir, duerme debajo del agua, lo que se diría. Son muchas más pequeñas. La mayoría de la gente comparte habitación, los oficiales no, pero yo como soy alumna todavía he compartido habitación hasta ahora. Y luego comedor, bueno, en mi caso, en nuestro barco, teníamos permitido a los oficiales comer, desayunar y cenar arriba en el buffet con los turistas, vamos a decir, pero tenías que llevar el uniforme adecuado y si por lo que sea no te apetece ver a nadie, pues comes abajo con el resto de la tripulación. Y bueno, la comida es la misma, lo que se sirve arriba se sirve abajo, la verdad.
6: ¿Y cómo se organiza internamente un crucero? Supongo que hay turnos de navegación, guardias... O sea, cuéntame un poco cómo es un día para ti a bordo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué cosas tienes que hacer?
7: Bueno, yo como soy alumna, solo trabajo 8 horas al día. Pero un oficial en su contrato tiene una jornada de 10 horas. En mi caso solo hacía 4 horas de guardia y luego 4 horas de trabajos, vamos a decir. Entonces, yo entraba a guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, luego me iba a desayunar y luego seguía trabajando hasta las 12. Y luego, a la tarde, porque si teníamos maniobra, pues igual me iba con los marineros a cubierta a desatracar o, bueno, o igual hacía algo más. Y luego también puede ser que tengas la guardia a la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Entonces, hacías el trabajo de los trabajos extras por la mañana, de 8 a 12.
0: Leire, hola, Leire. Pregunta, ¿y en el tiempo libre, entre esas horas que tienes libres, ¿no? Porque dices que obligada, o sea, la jornada laboral era de 8 horas, ¿qué hacías en el tiempo libre? Porque no puedes, si no estás atracados, no puedes salir del barco.
7: Sí, bueno, muchas veces yo optaba por dormir, porque dormir es algo que no se hace suficiente para la carga de trabajo que llevas a bordo, pero luego también a mí me gusta mucho ir al gimnasio, cansarme físicamente y si no, y si estábamos atracados, aprovechaba para bajar donde estuviésemos y darme una vuelta, aunque sea irme un poco lejos sin ver el barco y luego tomarme un café y luego volver.
6: Y bueno, quería también, ¿cómo es estar fuera de casa por periodos largos? ¿Cuántos viajes se pueden llegar a hacer sin volver a casa? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona, no? Familia, amistades, pareja, estando embarcada, todas esas relaciones interpersonales.
7: Bueno, es verdad que no es fácil. Yo no lo llevo mal, la verdad, porque bueno, ya iba mentalizada de eso y me gusta lo que hago. Los oficiales tienen una rotación de 3 meses a bordo, 3 meses en casa. Y de los viajes, pues depende del itinerario de tu barco. Igual si tienes cruceros que se venden de una semana, pues ya haces mogollón. Pero luego hay viajes especiales que se venden, que igual son como 35 días haciendo, pues yo qué sé, Latinoamérica, o hay veces también mi empresa vende vueltas al mundo, vamos a decir, entonces ahí son como dos meses en un mismo viaje, eso depende. Pero nosotros no miramos cuántos viajes vas a hacer, miras cuántos meses vas a estar. O sea, tú te desembarcas cuando te toca tu fecha y te embarcas cuando llega la hora.
6: ¿Y qué rutas has hecho tú? ¿Por dónde has navegado?
7: Pues esta vez he estado en Canadá, Nueva Escocia y luego nos fuimos al norte, a Groenlandia y pasamos a Islandia, luego a Noruega y luego me desembarqué en Holanda. Y la anterior vez, mi primer embarque que tuve, hice Latinoamérica, la Antártida y bueno, el Canal de Panamá y así.
6: Y nada, las últimas dos preguntitas. ¿Cuál es la cosa más extraña que has visto trabajando en cruceros?
7: Bueno, extraña sí. Bueno, siempre se ve, pues lo de siempre, ¿no? Gente borracha que hace un poco disturbios y hay que llamar a seguridad. Pero bueno, eso yo creo que la gente que trabaja en hoteles también habrá visto de todo. Lo único así que mucha gente no sabe y que es bastante habitual. Nosotros a bordo tenemos mucha gente y la mayoría de la gente que llevamos es gente mayor. Y claro, la gente mayor a veces se muere. Y sobre todo por infartos. Y entonces nosotros tenemos una morgue en la que tenemos que mantener a la persona para poder desembarcarla.
6: Bueno, entonces, Leire, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a entrar en las entrañas de un crucero y saber cómo es la vida a bordo.
7: Sí, de nada. Muchas gracias a vosotros.
6: Adiós.
0: Leire Orpegozo, estudiant a bord de Creuers. Moltíssimes gràcies també a Lídia Porta, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta entrevista tan xula. Una abraçada, Lídia.
6: Una abraçada, fins després.
0: Fins després. I toca encara fer l'agenda d'activitats. Això serà, però, abans de tancar el programa. De moment, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Drets Socials destinarà més de 7 milions d'euros per finançar productes de suport i mobilitat a persones amb discapacitat. El departament ja ha rebut 700 peticions per rebre els ajuts PUA, segons ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en una visita a la Fundació Goodman, Hospital de Neurorehabilitació. La prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat preveu arribar a unes 5.500 persones. Un programa dotat amb 5 milions d'euros que s'ampliarà a 7 milions en funció de la demanda. Així, totes les persones que entre el 2024 i el 2026 van comprar cadires de rodes, llits adaptats o audiòfons, per exemple, podran presentar les factures perquè se'ls retorni part de l'import amb un màxim de 9.500 euros per sol·licitant. Es tracta d'elements essencials per millorar el dia a dia d'aquestes persones, segons ha destacat el conseller Raül Moreno.
4: Ja en aquesta primera setmana hem rebut 700 sol·licituds per demanar aquestes prestacions, que la gent té temps a fer-ho fins al dia 2 d'octubre i, evidentment, les expectatives doncs, ja fan segur que incrementem a 7 i estudiarem quan tinguem totes les sol·licituds si podem fer algun esforç més per intentar garantir que tothom tingui accés a aquests ajuts per la compra d'aquests elements que són molt, molt, molt necessaris pel seu dia a dia.
3: Resolta la incidència de la línia R1. Durant tot el matí, els trens han circulat fora del seu horari habitual, registrant retards d'aproximadament 15 minuts a causa d'una incidència a les instal·lacions per un intent de robatori de cable entre les estacions del Clot i Badalona. A mesura que s'apropaven a les estacions, els trens estaven aturats més temps de l'habitual. Des de DIF han treballat tot el matí per resoldre la incidència que tenia a veure amb el sistema de senyalització a Sant Adrià de Besòs. El servei habitual s'està restablint progressivament. A partir d'avui, 1 de setembre, la Seguretat Social canvia el sistema de comunicació amb els treballadors que es trobin de baixa laboral. Les persones que estiguin percebent la prestació d'incapacitat temporal ja no rebran cartes per correu postal i qualsevol mena de notificació oficial serà mitjançant el correu electrònic. A partir d'ara, si els treballadors volen consultar o impugnar qualsevol tràmit, s'haurà de fer sol·licitant cita prèvia o per via telemàtica. Amb totes podran seguir rebent les comunicacions per correu postal, però només si se sol·licita per escrit. I en esports, el Joventut ha confirmat la lesió de Yannick Crac. L'Ale presenta una lesió muscular als isquiotibials de la cama dreta i encara no hi ha una data determinada pel seu retorn. L'evolució de la lesió i les sensacions del jugador marcaran la tornada a les pistes. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: D'on estius al mercat, viuràs connectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: Ja ens temíem que aquesta setmana hauria de sonar aquesta cançó de Figa Flowers. Ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba setembre, però que no s'acabi, que no s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, eh? Imatges de platgeta, mare de Déu santíssima.
0: Però a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu en principi encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vull dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, no? Bon, per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta sí. És tot estiu gairebé, per tant, no patiu els que voleu platgetes sí, gairebé. Sí.
0: Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu... és el Cabra Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival, aleshores només hi vaig algunes horetes, però o sigui, jo, si hagués de triar un, triaria el Cabra Rock. També he de dir que ara mateix miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que sí, tampoc hi ha sí. moltíssima varietat.
1: Així és, podríem parlar de... Sí. De festivals de setmanes, el festival de la setmana 1, el festival setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien sí. els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals, amb els que deixen entrar menjar, amb uns bons entrepans i bosses de patates o així, que és més econòmic, i així també doncs, et vas aguantant durant tota la nit, eh?
0: Sí, tu ets més de got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record? Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius? Enric, no, en
1: sèrio? És del tamany d'un got, una bota de pell, sí, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica a portar una banya de boca allà ben grossa, però sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí, sí.
0: Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com a entre la multitud, no?
1: I germans de sang, no? Que direm... Sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu.
0: La Pilar?
1: Sí, vinga, la mateixa.
0: La Pilar.
1: Conserva Pilar Espinavell, tot així, sí. Viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Marata Folk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ho veus, Marata Folk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius sí. fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, eh? Mai millor dit,
0: digues,
1: avui que parlem de festivals.
0: El Marata Folk, però dóna'm referència del Marata Folk, no tinc
1: Mira,
0: idea.
1: Mira, Marata Folk... Marata Folk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir. És un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó, sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada. Són festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Sí. Doncs mira, tenim també en Roger que diu, per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
0: Ah, de circo, de pallassos.
1: Sí, de circ, Sant Joan de les Abadeses organitzava Charango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt, mira, molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Està polititzat, portar Charango, sabem els ideals de Charango, sí, sí. No?, que portaven i tot, i realment estava, era molt, molt amè. Molt, molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només
0: arribar-hi.
1: Sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins al Pla de Can Sala llavors que estava al mig del no-res. Quin temps, eh? Quin temps.
0: Clar, és que també hi ha festivals que han evolucionat. Ja no existeix el Canet Rock, estic veient. Pot ser, eh?
1: Sí, el Canet existeix.
0: Existeix, sí.
1: Existeix.
0: El que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, 1975.
1: Sí, van començar... De fet, mira, el primer any que jo hi vaig anar, quan es va tornar a fer, que crec que es deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, la meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També va anar el del 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Ribas, Sisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria... Jolines!
1: Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I el dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui, que
1: sí, de fet, és que el Pla Can Sala està damunt de tot, de Canet, no? A tocar a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no?, al dia, llavors toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets. Jo arribo allà destrossat quan hi he anat i surt el sol en aquell moment. Vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja està anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí,
0: les dates,
1: mateix...
0: el cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit, el 80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual.
1: Ser, ja,
0: tirem.
1: Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu.
0: Allà.
1: Pirineu, fantàstic, Ferrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomano aquesta zona. També és una forma de fer territori i de deixar, d'alguna manera, també, doncs, el que dèiem, aquests ingressos de cultura, doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista.
0: Molt bé, aquests petits festivals també estan molt
1: bé. I tant. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu. Això passa moltes vegades,
0: clar,
1: que aquest primer sempre fa molta il·lusió, eh?
0: Clar.
1: Aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, eh? Depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent, que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari, ja tot
1: i és un ritual.
0: Sí, és un ritual,
1: el fet de la pulsareta, ja coneixes l'espai normalment si vas cada any, i és un... Ai, ja hi torno a estar, un any més, eh? Acaba sent... Sí.
0: Caldria veure com ho veuen, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que
1: si
0: de
1: no
0: sobte se'ls inundi de gent.
1: Clar, ara potser, mira, t'ho confirmaré, però crec que Vic multiplica per dos la seva població i, amb el Cabra Rock, i Vic no és una població petita. O iguala. Després t'ho dic exactament, que estic patinant, potser des d'aquí a audiència agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
0: Enric, si et sembla, parlem de més festivals, si ho deixem de moment aquí.
1: Fantàstic.
0: Sí, doncs vinga, tornem a connectar. Abans que s'acabi el programa, podeu continuar aportant les vostres experiències.
1: Sí.
0: A mi me trobo a faltar anècdotes. Una mica d'anècdota que us hagi passat en els festivals.
1: Fantàstic, anècdotes. Vinga. Gent, ja ho sabeu. Va, la meva és la bota de vi. Quina és la vostra?
0: Molt bé. Doncs gràcies, Enric. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no?, quan et pregunten un festival d'estiu. Doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta, i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
4: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
5: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no?, de la mostra del cine a la fresca, no? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori, i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants, i a partir d'allí vam començar a anar cada vegada més, i fins avui.
4: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribuís les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
5: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que, evidentment, s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana. No, aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem partix de com som. Llavors, este festival pues, té esta identitat molt pròpia, molt marcada.
4: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reunís només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
5: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts. No, que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
4: La relació de vot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb l'elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
6: És tot un any que porta la feina fins que en una setmana surt entre tot, no? I sí, ja enrere anys sempre faig la comparativa amb el vi. Tu fas un vi, jo mira la feia i faig vent, llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots provar aquest vi si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors, en efecte, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que veig ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, en guany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Fent la mateixa feina, però bueno, m'arriba una miqueta més, va traspassant sectors fronteres, i la prova està en això, en la participació.
4: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no de créixer sense mesura.
6: Arrelar el que ja tenim, si l'estructurem, si va bé, més o menys ho tenim per la mà, ens hem professionalitzat tots amb el festival, que som 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebrar, bueno, doncs, potser l'any que ve les carreres les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar aquestes modificacions, perquè creixem en públic i volem, o necessitem, però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... que és una afluència de gent nova i que vagi coneguda i algú que vella, però el que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
4: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La Cúpula Lofato ha acollit 4 peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros, i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit 4 obres de 5 països. Les 4 peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la Cúpula Lofato.
7: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla, amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera d'explicar històries molt, molt potent.
4: L'experiència conserva elements del cine, com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
7: Dóna moltíssim de joc però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és... El...

0: de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
1: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de BOT, prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
2: Treballem cada dia perquè no sigui això, només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final també aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert. O sigui, la realitat virtual, aquest tipus de suport, no?, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat. I treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
1: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, quatre visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
3: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a BOT, que fan a BOT cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
4: Bon dia, Núria, què tal?
3: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta gent...
4: De fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
3: Clar.
4: Però de vacances res.
3: Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí, perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions des de dintre.
4: Altafulla, de moment, no tenim aeroport.
3: No, de moment.
4: I, per tant, hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó, perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament en anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som el mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici, al fons fins i tot la Mussara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el Cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
5: Què tal, bon dia.
4: És el Cap de Salou?
5: Correcte, sí, avui hi ha molt bona visibilitat, inclús més enllà es veu el Montsià i tot, eh? O sigui que sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
4: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent, tu volies ser enginyer.
5: Totalment. La nostra professió és totalment vocacional, i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment... quan afrontes els estudis universitaris, no?, i has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir, i supercontent amb l'opció que vaig triar.
4: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
5: Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física, i no és tan així.

0: així com una enginyeria, no? Però sí que, clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses, al final una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses doncs es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
1: Núria, no ho hem explicat. Sí. L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè, a més, és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
0: Sí, totalment, perquè bueno, en moments d'estrès, no, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment, no serviria de res doncs a alterar-te i no posar-te nerviós. Aleshores és focalitzar molt, no? Focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació doncs amb els companys, no? Compartir-la i prendre una decisió doncs raonada.
1: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
0: En un vol normal, no? Sí. A veure, hi ha molts moments,
1: Què vol dir un vol normal?
0: No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de inclús la fase de preparació, doncs hi ha que nosaltres analitzem la informació del vol que farem i aleshores doncs aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no? Que ens proveeixin aquesta informació, després doncs ve l'embarcament, no? Aleshores hi ha molts agents que ens presten serveis, aleshores nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i de diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no? de producció, i després ja ve pues, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part, que són els controladors aeris, no? Nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri i aleshores ells doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus, per tant doncs, anem negociant, si ho podem dir així, no? Quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta, aleshores, clar, un vol no va bé.
1: Voleu retallar la ruta? Això ja
0: sempre
1: és...
0: Per eficiència, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París, doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de la ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no?, que ens agradaria perquè hi ha molt de tràfic i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aeris, no?, que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
1: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
0: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no? Perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs sí que estem molt en contacte doncs sempre amb els diferents sectors de control aeri.
2: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
0: Bon dia, què tal?
2: Hola. Escolta, com funciona el teu, com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg, després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
0: Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis i depèn una mica l'aerolínia que estiguis, no? Jo, en aquest cas, treballo a Vueling, una aerolínia pues, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig, llarg termini, vols comercials. Aleshores, clar, un vol normal, nosaltres, basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't, un vol normal, potser tenim, o sigui, perdona, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? El que deia, un vol a París i un vol a Roma. I nosaltres sortim des de Barcelona, anem a París, allà tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final,
2: sí,
0: perquè
2: sí.
0: Aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu. I aleshores les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar, a veure com, no vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal. Aquí, clar, hi ha companys que fan llarga distància, que sí, no? Si fas un vol de llarga distància, més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot van a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
2: I tu, en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona. I després tens també descans. Descanses un dia... No,
0: sí.
2: Sí, no t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
0: Correcte, sí, sí. No. Descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
1: L'Arturo, però com els pilots, no va treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
0: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem als pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquesta, no? Que guai que vaig a volar, no?
1: Escolta, Arturo, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que haurem de pujar a l'avió. Això de volar, a alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte, no sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
0: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica... A vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
1: Home, allò que sembla que cau, no?
0: O no saps per què es mou l'avió, no saps per què... I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona i només, a vegades, amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs, hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hem trobat casos i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creuen generarem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí doncs, és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent i doncs, amb aquestes explicacions així, a vegades fent conèixer no, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
2: Arturo, l'última, és que ara m'has fet pensar en una cosa i no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho. Justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, se fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us ho heu plantejat, sí. Això? És molt difícil que s'entengui.
0: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir una mica, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació, és veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge, és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò doncs, una mica perquè toca fer-ho, no? I ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. M'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no?, de què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant, doncs, parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no?, però...
2: Bueno, si al final acaba bé el vol, doncs es perdona tot. Clar que sí.
0: Ens hi trobem de tot aquí, sí, és veritat.
1: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
0: Bueno, jo no m'enredio molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? L'hora, si estem arribant abans o estem arribant en retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid d'Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat i els hi desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
1: I aleshores és quan tothom aplaudeix. Que clar, això tampoc clar. No ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments a dalt a l'avió.
0: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
1: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
0: Un plaer, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Virgili, moltes, moltes gràcies.
1: A tu, que vagi bé fins ara.
2: Ens retrobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat i que és l'asa dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
5: Jo crec que SOS Costa Brava doncs, fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí, doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
4: A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
5: Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani i fins i tot de la península Ibèrica pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs potser seria la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames. Per sort, estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt que introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
4: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
6: Econàutic neix d'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment, aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
4: Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
6: Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones, amb les seves activitats, evidentment, tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra, un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. I fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser en algun moment, en algun cas, d'algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
4: Els ajuntaments dels municipis turístics caminant a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció, per poder regular l'espai, es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany, i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
7: Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que deia, no? Regulem platges, regulem balisaments, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, doncs, que és el competent, no?, amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no?, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment del nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant, aquesta veu, fer-la arribar, jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem doncs que any rere any doncs hi havien entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de la que sabia que hi havia Posidònia a sota, però no amb aquesta justificació doncs vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir doncs que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
4: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
7: Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs que doncs la Costa Brava i l'Escala en concret doncs són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no?, del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns, que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
4: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos, i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: És el nostre nostre trosset de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades o de mar mediterrània que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé. Perquè el que hem de fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Mira, tinc aquí al davant l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per... Bé, les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
8: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major. Ahir vam tindre Sant Fèlix, ja, sí. Ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades, i demà hi haurà un sorteig a les xarxes socials on les guanyadores doncs podran escollir alguna de les peces exposades.
2: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la festa major de Vilafranca, que encara continua amb aquest Firart. Per cert, que també és festa major a Matadepera.
8: Doncs sí, a Matadepera tenim festa major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagin activitats. Avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt a l'Obert per Vacances, les festes d'espuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final, i Matadepera doncs no podria ser l'excepció.
2: Molt bé, festa major Matadepera, i acabem amb la proposta d'una exposició.
8: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Mont-roig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us he donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre, al Centre Cultural Església Vella de Mont-roig del Camp, podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró, que havien estat conservats a Mas Miró, i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze, i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
2: Molt bé. Exposició L'ànima de la forma, això a Mont-roig del Camp. Doncs Lídia, ja està, tanquem l'agenda aquí i demà més.
8: Sí, avui rapidet, molt així poden els companys explicar bé el tema de demà i totes sí. Les coses.
2: Sí, avui anem amb la calma, allò, a bon ritme. Velocitat de creuer. Molt bé. Gràcies, Lídia, una abraçada. Fins demà.
8: Fins demà. Adéu.
2: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si bon dia, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
9: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu: el Tastautors de Cardedeu. Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, altra mira. Vegada us convidem cap a casa nostra.
2: És, és important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
9: Doncs sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius: oh, jo vaig veure... Saps? Com, oh, que
2: no es coneixia ningú, jo ja els veia.
9: Exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert, que es diu: sigui quin sigui, però que sigui en una programació en català d'artistes emergents. Així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
2: Molt bé. Tastautors a Cardedeu.
9: Sí, sí, sí, sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un superet, amb, inclús amb l'autor o autors que estan allà, un super gastronòmic previ al concert, i val molt la pena.
2: Sí, molt bé, ara ho estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
9: Sí, sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el Tastatós és previ a l'estiu, per tant, jo dic que queda... Bé, estem a la meitat.
2: Molt bé. Doncs tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
9: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
2: Mira, no ho sé, t'ho diré perquè és el primer any que les faré al setembre.
9: Epa, ja et dic jo
2: clar,
9: que sí.
2: Clar. Tu ho saps, tu, llavors, sent mai al setembre?
9: Sí, de fet, jo n'havia fet a vegades al gener, i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja, i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
2: Ah, doncs mira, em fas venir ganes, perquè jo pensava, i què faré jo al setembre, sola, tothom treballant.
9: Qui va, és millor, home. Sí, a l'agost sobre gent, estaràs de conya.
2: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre, per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
9: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
2: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon
9: Salut,
2: dia.
9: Salut, fins demà.
10: Igual quan estimo em compta amb la calma, vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa.
2: Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final que tanca programa, avui d'haver d'anar corrents al final, han dit, calma, ens relaxem, tanquem a poc a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no? Comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma, també i afrontar aquesta final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant a poc a poc. Allò que primer mulles el pouet, no? Després et vas anant sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11. Us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona reclama que l'avinguda Joan d'Àustria de la Morera tingui carril bus. El carrer està en obres des de fa uns mesos, però l'entitat assegura que el projecte només inclou un carril en cada sentit. Recorden que és una de les principals vies de connexió amb l'Hospital Germans Trias i creuen que, tal com està projectat, podrà generar col·lapse en hores punta. L'avinguda Joan d'Àustria connecta amb la carretera de Can Ruti, on l'afluència de vehicles a primera hora del matí és notable. El projecte de transformació de la Riera de Pomar inclou la reurbanització de la via i les obres preveuen l'ampliació de voreres, la implantació d'un carril bici i un carril per cada sentit. Des de la taula de mobilitat reclamen modificar el projecte per poder encabir-hi un carril bus. Escoltem el coordinador de l'entitat, Diego Guerrero.
4: Fer com una mena de visera, com una mena de barcó sobre aquesta llera de la Riera per encabir el carril bici i també una vorera de vianants. D'aquesta manera els vianants estarien en contacte amb una zona verda i ampliar dos carrils en cada sentit, un carril per bus en cada sentit.
3: Obert el segon període d'inscripcions per la celebració de les noces d'or. Les parelles que compleixen 50 anys de casats poden inscriure's a les oficines municipals de districte abans del 15 de setembre. Els interessats hauran de portar una fotocòpia del DNI i el llibre de família o un document que acrediti els 50 anys de convivència. Les noces d'or 2026 se celebraran el dilluns 19 d'octubre a les 5 de la tarda al Palau Municipal d'Esports. L'històric castell de Gutmar, un edifici del segle X catalogat com a bé cultural d'interès nacional, es ven per 12,5 milions d'euros. La residència senyorial situada al barri de Pomar de Dalt consta de més de 3.500 metres quadrats distribuïts en una finca de 23 hectàrees. L'anunci apareix publicat al portal immobiliari Idealista. I en esports, el Badalona jugarà contra el Sestao, conjunt de segona ref, en els setzens de final de la Copa Federació. El conjunt badaloní ha quedat enquadrat en el grup B d'aquesta competició i haurà de superar tres eliminatòries per ser un dels semifinalistes que tindran opció a disputar la Copa del Rei. I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: El millor del Badalona Matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I avui parlarem de cuina i també de xarxes socials, perquè és evident que des de la pandèmia han crescut el nombre d'influencers cuiners que inunden les xarxes. I no gaire lluny d'aquí, al mercat del Fondo de Santa Coloma, hi trobem en Chenting, cuiner xinès, que és una celebritat al seu país, amb 17 milions de seguidors a la versió xinesa del TikTok. Ell i el seu soci, en Salva Serra, porten l'obrador d'Antic, una parada des d'on graven els seus continguts i des d'on, de fet, cuinen i feu xup-xup, podríem dir, no? Que en diem aquí, què tal? Benvinguts.
10: Bon dia.
11: Bon dia.
9: Tuti, tu sí. Has descobert aquests dos cracs de la cuina,
11: sí, senyora,
9: que estan
11: sí.
9: triomfant no només a la xarxa, sinó també a Santa Coloma.
11: Exacte. Ells han tornat bé. Ell, en Ting, ha tornat fa uns dies de la Xina. Ara els hi preguntàvem, no?, que si no sabíem si havien anat junts aquesta vegada o no, però igualment, Ting, com ha anat aquest viatge?
10: Bueno, aquest viatge va ser de 10 dies flash, molt ràpid, perquè pensar que Xina és molt gran i fer una cosa de 10 dies no fa res, no? Uh-huh. Però aquesta vegada bé, 10 dies treball i he tornat ràpid, però sí que vam fer un viatge l'any passat amb Salva, uh-huh, a la Xina a l'agost, i vam fer moltes coses.
11: Allà et coneixen pel carrer, tinc entès.
10: Sí.
11: Ets una mena de celebritat. Jo no sé com ho portes, això.
10: Després de molts vídeos vaig trobar primer aquí al barri que n'hi ha gent que et saluda, no? Tinc, com? Salva! Que es demanen fotos i després més o menys que et dones compte que a Xina ja n'hi ha més gent que et coneixen. I quan vam arribar a Xina amb Salva, i era aturar-nos tota estona, fer fotos, Salva, a tot! Li coneixen com Toto, no?
11: Toto, sí.
10: Com Mr. Bean, perquè s'assembla...
11: Ah, no, d'on ve?
10: Del Mr. Bean, perquè té un aire. I a Xina ens aturaven tota l'estona, i foto, i Salva, com tu te trobaves?
0: Jo al·lucinava de què sabies això, que és un star aquí. Però ara ja passa aquí, ahir vam estar altes de la Rambla i...
11: I també, clar.
0: I va ser, però no sé, 30 o 40 fotos i oh, que bien nos lo pasábamos, como reímos con vuestros vídeos. És lo més maco, això, l'alegria i que la gent gaudeixi d'això, dels mercats, de tot, de la cuina, de tot.
9: Com atreu vosaltres a Santa Coloma de Gramenet?
0: Pues mira, ell... Explica tu i després ja connectem.
10: No t'he sentit.
0: Com aterrizes allí?
9: Com arribeu? Com arribeu al mercat del fondo, a Santa Coloma?
10: Jo perquè la meva dona vivia al barri i abans de Covid vam tindre l'oportunitat d'agafar un pis al barri i ja vivim des del Covid, no? I la veritat, jo era guia oficial i un dia vaig pensar en fer gastronomia, menjar xinès, que és una cuina molt rica. I vaig dir, com no feia res, i em posava a investigar menjars i tal, i que provin els veïns a veure què passa. I vam fer un vídeo i va ser un èxit. I tot això que feia, cuinava al balcó, i des del primer vídeo que vam triomfar, dic, si la gent vol anar això, fes més menjars, fem-ho. Endavant, i vaig... I amb això conèixer una mica més i vam aterrissar al barri i vam conèixer a Salva, a Isma, a Manu, a Jordi, a Bane, a moltíssim.
9: Tot i això, què us agrada més, cuinar o menjar?
10: Jo cuina. però Salva és un cuiner, també.
11: Sí, clar, tu t'has dedicat a la cuina durant molts anys, no?
0: Molts anys. Sí, va ser un restaurant familiar i...
10: Va ser superdivertit, perquè jo el que feia era, imagina't que algú cuinés menjar una tortilla de patata a la Xina i diu, compartiré la tortilla de patata amb el veí i et quedes, oi, què passarà? Li agradarà o no li agradarà? Ho mateix pensen els meus paisanos a Xina. I el plat típic que jo menjo cada dia, què passa a Espanya? Llavors jo agafava el plat i compartia amb els veïns del barri de Santa Coloma. I un dia vaig trobar aquest senyor, el primer dia no li coneixia, va provar... I els meus fans diuen, aquest senyor li brillen els ulls quan parla del menjar. I el dia següent vaig tornar, i era veritat, i li vaig preguntar, per què en diuen això? Diu, és que sóc cuiner. I sóc de 35 anys de cuiner. Clar que en tenia.
11: I aleshores allà ja va començar la vostra relació.
10: La química, sí. Perquè tot el que és menjar... És l'única persona que tot el que faig de la cuina... Perquè jo cuino, però molta gent no veuen què és el que faig. Però ell, veient el resultat, diu... Això costa molt de fer.
0: L'esforç darrere, que la gent s'ho fica a la boca i diu...
9: Clar, és una cuina molt elaborada, la xinesa.
0: Sí, tenen més processos que nosaltres. Molt més... Saps? Bueno, és mil·lenària, evidentment.
9: Diferents tipus de cocció.
0: Sí, i a part fan coses que nosaltres no les fem, i és xocant, perquè clar, tu vens de que dius... Bueno, jo soy el màster de la cuina catalana, fantàstic, 35 anys, a la Perla, allà a Montjuïc, amb un pare, tota la vida, i clar, fas això i et quedes mort, saps? Et quedes, ostres... ¿Hacéis esto?
9: Jo tinc entès, no sé si és un fals mite, que la cuina xinesa que ens arriba aquí és una mica un sucedani, perquè també és un paladar...
0: Està prostituïda.
9: Que no està acostumat.
10: Sí.
9: Quina és la cuina que vosaltres feu?
10: Home, coneixem...
0: És autèntica.
9: És autèntica?
0: Ella fa... És a dir, cada regió té la seva cuina, i ell fa això. Ja porta 900 plats, per lo menos.
10: Sí.
0: És impressionant.
10: Pensa que és una cultura que és mil·lenària. Nosaltres diem que tenim 5.000 anys de tradició, no? Però la cuina que va arribar, que mon pare tenia un restaurant típic xinès que feia amb l'arròs tres delícies, el pollo al mantmeyes, a tota la típica...
11: Sí,
10: però a Xina no ho trobes, això. Cada regió tenen els seus plats diferents, i el mateix plat, al millor, als 10 quilòmetres ho fan diferent. És una cultura superrica, i després les recetes, milers.
0: Variades, només fent... picants de tota manera.
10: Correcte. Zones de picants, zones més sofisticades. I amb 4 anys i mig hi hem fet... Ja, quasi 900-800 plats diferents, sense repetir. Això és molta...
11: Expliqueu-nos, per aquells que encara no us coneguin, que deuen ser pocs, què hi feu en aquesta parada del Mercat del Fondo? Perquè és com una mena de plató
10: Sí.
11: Cuineu, es pot tastar la vostra cuina, no es pot tastar, és un restaurant, no és un restaurant, què és?
10: No és un restaurant, perquè la gent li sobta, no? Entra i diuen, oye, què vendes? No ven res. Aquí investigo menjar.
11: És el meu obrador.
10: El meu obrador.
0: Sí, es diu l'obrador.
10: Bueno, jo al final li dic que és més menjador que obrador. Jo cuino, però que després... A partir de l'excusa d'un menjar, de la gent del mercat, que ja són amics, els paradistes, com Salva, com... venen aquí a tastar el meu...
11: Home, alguns deuen portar el tàper, després de la feina, sí, no?
0: Sí, ja en té tàper.
10: Però, bueno, uns caps de setmanes que el públic del mercat passen i dic, si pregunten tant i volen provar, doncs fes alguna cosa. I hi ha un preu molt simbòlic de la cost, no? I hem fet moltes coses, sí, també, però és
0: algo molt puntual. Sí, coses perquè la gent ho conegui una mica, la cuina.
11: I no us heu plantejat mai muntar un restaurant? No. Ho diu rotund, eh?
10: Rotund. Perquè jo des dels 10 anys, vaig vindre al meu pare, que tenia restaurant, i vaig dir mai més, perquè jo la meva adolescència vaig viure el més difícil, que és la restauració, que Salva em confirma, perquè
11: és
10: restauració...
11: És una feina molt sacrificada, no?
10: Sí, perquè tothom està de vacances, ah, just està treballant de top.
0: Sí. Jo ara estic al mercat.
10: Jo restaurant
11: de vacances. Això, de fet, dius que et vas fer guia turístic.
10: Sí, sóc guia oficial de Catalunya. Sí. Abans de Covid jo era guia. Jo feia, explicava la Sagrada Família als meus paisanos.
11: Que també quan la gent està de vacances tu treballes, però vaja.
10: Bueno, però... Ai, sí,
11: però és una diferent. El ritme de la cuina és un altre ritme.
0: L'estrès que té la cuina és això, no...
10: Restauració és una professió que ames i odies a la vegada.
0: Exacte. Sí.
11: Sempre
0: dic
11: que la cuina s'assembla a la ràdio amb que estàs en constant directe.
10: Sí, no saps.
11: Perquè, clar, tu has de treure un plat amb un servei de migdia. Has de treure els plats al servei de la nit. És un directe.
10: Sí.
11: No, pots estar dient, un moment, que ara vinc. No.
9: No havia plantejat aquesta formació diària com un servei, però mira,
10: és totalment diferent. Una cosa és que t'agradi fer un plat al dia, investigues com es fa, que tot el dia repetint, perquè és un treball, és diferent. Per mi és superdiferent.
11: Quin és el secret d'un bon vídeo per xarxes socials?
10: Bueno, que seria, doncs, fer ameno.
11: Sí.
10: Sí que té unes parts, que és una part de cuina, una part d'introducció, que sí que has d'agafar l'ull superràpid, perquè ara la gent, veient el vídeo, tenen 3 segons, 5 segons en decidir si continua el vídeo o no. Passa. O sigui, has de...
11: En 5 segons has de cridar
10: l'atenció al màxim, cridar, no? Correcte. Sigui el que sigui, després fes el vídeo, desenvolupes el vídeo i després entremig has de fer alguna cosa ameno i no t'enrotlles tant.
11: I la franja horària, que és millor per penjar contingut? Ho dic
0: és
11: perquè aquests dos ho han fallat.
10: Pregunten molt, però a les plataformes en principi n'hi ha públic per totes les franges horàries, però el que faig, com és de gastronomia, seria el millor moment normalment és quan la gent tenen fam.
11: Fam.
10: Sí, correcte. Normalment a la Xina, a les 12, que és quan la gent surt de treballar per fer la migdia, nosaltres aquí a la 1, a les 2...
11: Una miqueta més tard.
0: Hi ha un vídeo d'aquells que et cau la baba i dius, maca, no?
10: Correcte.
11: D'on és el vostre públic, majoritàriament?
10: Xinès. Xinès i de parlar mandarí. Correcte.
11: Molt bé. Havia de ser el Fondo, doncs, on es trobéssim, no? Sí, perquè és el barri amb més població xinesa.
10: A la red és tot el món, tota la gent que parli xinès entenen el vídeo. I llavors, a part de China Mainland, que és on concentra el major públic, també la gent que entenen xinès, com Singapur, Taiwan, Hong Kong, Macau, Malàisia...
11: I us demanen als vostres seguidors un maridatge de cuina xinesa i catalana?
10: Sí que ho demanen.
0: Es demanen de tot. Demanen restaurant. Demanen... tot el que te puguis preguntar, ells ja ho han pensat.
11: I què els consentiu?
0: Bueno, alguna cosa.
11: Alguna cosa.
0: Jo no volia tornar a cuinar, m'havia cabarjat amb la vida i no volia tornar a cuinar. I gràcies a aquest, pues, venga, i insistir, pues, ha picat pedra. I també em marejo molt i també he aconseguit que viatgi, no sé, el pròxim que serà. No sé, perquè hi ha una bona connexió.
10: Interactuem molt, moltíssim en coneixements de cuina, no? Amb el mateix producte a la Xina, que es faria i ell pensaria en la versió catalana.
0: Clar,
10: però fer el plat en catalana o espanyola normalment no ho fem perquè el públic no ho entenen. Si no ho entenen, no poden opinar si està ben fet o no, o mal fet. Llavors, no fem gaires plats de la cuina catalana perquè el públic...
0: Ahir abans d'anar al tast, vam fer... bueno, estava la meva filla a casa sol i vaig fer res. Mentre m'estava canviant, en plan, saps, des d'aquí,
11: sí,
0: cuinant amb una... que no, ja no cuino perquè no, ja he perdut una mica la il·lusió, no? I estava allà i m'anava canviant, m'anava ficant el disfress de Toto i venga, i anava fent unes costelletes, sí, i tal. I llavors això ho he penjat, ha sortit, i llavors els comentaris d'ells, oye, es que nosotros primero escaldamos la carne. Vosotros nos cal... Ells mateixos veuen, els agrada, veuen al final, diuen, ostres, sí, estoy chupando la pantalla del mòbil. És molt maco, no? És veritat, literal, t'ho escriuen, ho tradueixen i fan, i diu, ostres, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué has puesto el ajo sin pelar? Uh-huh. Y tal, llavors els explico, no, es que si tiras el ajo se quema y tal. Ah, es que nosotros siempre lo ponemos pelado. O sea, que hi ha una interacció brutal, que també, clar, a mi també li... Tot això es repercuteix a les seves xarxes i cada cop, pues, clar, més seguidors, més ganes, més fam de... que diuen ells, actualiza, és a dir, que fiquis més contingut.
9: Hi ha aquest debat, no?, de la contradicció de la cuina, no?, dels àpats que fan els més joves, que potser diran més cap a fast food, cap a menjar ràpids, processats, no?, i la cuina de les àvies, que fa xup-xup, no?, que jo us deia, feu xup-xup a l'obrador.
0: Es té que intentar assolir, és a dir, jo crec, és a dir, aquest punt de que nosaltres, ell ja ho està aconseguint, que moltes parelles joves de xinesos venen al mercat a través dels seus vídeos.
9: Això volia preguntar, si la gent jove xinesa és més tradicional amb el menjar, passa més estona a la cuina, o no? O també passa que es perd aquesta cuina tradicional?
0: Hi ha aquesta... És a dir, venen. És a dir, hi ha un moviment que està graciós. Això és tan que traslladar-ho nosaltres aquí a Catalunya. És a dir, tenim que intentar, com fa l'Arnau, el col·lega, el pim-pam, coses així, ràpides, saps? Vull dir, és un bon amic i el xaval...
9: L'Arnau París,
0: exacte. I és molt... Era client de la casa de Perla, de la sopar de cada dia, el Miquel. Llavors, i això és molt important, que tu puguis fer coses ràpides. Per què? Perquè el jovent digui... Ostres, això es pot fer en un moment. Aquestes costelles, t'ho dic, m'estava canviant. Les vaig fer canviant, si no les fas... A veure, això plega. Apaga i vámonos, no? Saps?
10: Home, des del meu punt de vista, sí que n'hi ha gent que, després de veure com es cuina un plat, s'enganxa i diu...
0: Clar.
10: Perfecte, apreno i m'agrada, perquè primer m'agrada els vídeos de Salva ja tinc que està cuinant, després... Mm-hmm. Apreno i està molt bé. I un exemple molt clar és el meu càmera. Ha vingut sense res de coneixement de cuinar i ara m'està dient que estic fent unes dietes d'entrenament superbones i m'agrada cuinar. Ara, clar, que és mirar, perquè és contingut que estàs dient que cuinar va molt bé i agrada. I sí que n'hi ha gent jove que agrada.
11: Es pot trobar menjar xinès tradicional... a Barcelona, sí, a Badalona.
10: Sí.
11: Ara us ho direu.
10: Cada vegada més. Cada vegada més. Sí. Quan jo vaig arribar a fer ja 25, 27 anys, era molt difícil trobar un plat típic de Xina, autèntic. Mm-hmm. Però després de 2008, que es fa difícil, els restaurants tradicionals, aquests que dèiem, el restaurant tipus de mon pare, ha tancat moltíssim perquè la gent ja s'ho pensa més de gastar els calés per menjar. Perquè busca, clar, ja busquen algo més autèntic i, els, i miren si van xinesos a menjar aquí i seria un bon restaurant. I cada vegada posa més.
11: Doncs sí.
10: Sí, si van xinos és que són...
11: És bo.
10: És tradicional o és...
0: Si no, no van.
9: Hem de deixar aquí, ens recomaneu un plat de la cuina xinesa, no?
10: Que es pugui, que es pugui menjar aquí a Barcelona, per exemple.
11: Sí.
10: Jo, per introduir dues coses. Un hot pot, que ja es comença a ser moda aquí al barri.
9: I a Badalona,
10: ja
9: proposo.
10: Sí, ja n'hi ha. I després, el que es coneixen com ramen, que a xinès es diu lamien. Són tallarines a mà i és una lamien. Sopa lamien. I està superbona.
11: El ramen japonès a la xinesa.
10: Sí, lamien.
11: D'acord.
10: Moltíssimes gràcies.
9: Gràcies per haver-nos acompanyat. Ara, això sí, jo tinc una
11: gana. Ja.
0: Jo també.
9: Que vagi bé. Adéu.
10: Gràcies.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
12: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I avui tenim amb nosaltres un artista de casa, d'aquells que van picant pedra i construint el seu camí pas a pas. Ell és l'Edu Esteve, cantant badaloní, que continua fent créixer el seu projecte musical i que avui ens visita amb una novetat important, un nou tema, La meva sort, que ja ha vist la llum i que promet marcar un abans i un després en la seva trajectòria.

Avui amb ell parlem de música, de procés creatiu, de què significa fer-se un lloc al món musical, des d'aquesta petita gran població que és Badalona, no? I sobretot de tot el treball que hi ha

0: de ser el més real i el més transparent possible amb aquest nou projecte.
1: D'on neix la meva sort? Hi ha alguna història concreta al darrere que ens explica?
0: Bueno, vam estar composant-la amb l'Uri Plana, el Roger Jamí, la Mireia Escriu i el meu cosí, l'Albert Alba, a Olesa de Montserrat. Aquesta cançó es va crear allà. I quan estàvem començant la cançó, nosaltres teníem en ment la idea de crear una cançó celebrant o donant les gràcies a aquella persona que en moments on nosaltres estem com una mica més atabalats o tenim els problemes d'angoixa i tal, doncs aquella persona com que ens salva i ens porta la calma, la tranquil·litat. I va començar a crear-se a partir d'allò. Amb el pas dels dies, aquesta cançó la vam fer l'estiu passat. Uh-huh. I amb el pas del temps, la meva germana mitjana, la Judit, va agafar una gosseta que es diu Orca, que és un gran danès, és enorme, i me'n recordo d'estar-la al principi, quan l'havia agafat, d'estar-la mirant i posar-me aquesta cançó i pensar, hòstia, no només la meva sort no és només una vida humana, a vegades aquesta tranquil·litat o aquesta calma te la dona un animal o alguna altra cosa, no? Uh-huh. Com estar tranquil·lament, pues, a la muntanya, o quina sort tinc, no? I llavors és com... ha anat com evolucionant, i jo ara ja la canto des d'un punt que aquesta calma, ara, a dia d'avui, me l'està donant com l'orca, per així dir-ho, saps? I és molt xulo, perquè ha anat evolucionant, i al principi va ser una cosa, i ara és una altra, saps?
1: La sort, Edu, es busca o es troba?
0: Uf, jo crec que te la treballes, te l'has de treballar. Hi ha una frase que mon pare deia, que era, quan més m'esforço, més sort tinc. Mm-hmm. I aquesta la tinc allà, entre cella i cella. Sí, sí.
1: Molt mítica, aquesta mm-hmm. frase també. Vull dir, no te la trobaràs a mig del camí, perquè
0: no. Has de currar,
1: Hi has de ser en aquest camí. Mm. Com és el teu procés a l'hora de crear? Ets més d'esperar la inspiració, de treballar-ho com una disciplina? Mm.
0: Doncs em va bastant, per això, a projectes, realment. I a vegades quedem per fer compo amb altres artistes i no surt res, i a vegades pues, aquella setmana o estàs una mica més emocional o que et surten millor les coses o has llegit o t'has inspirat o has vist alguna cosa i et surt tot com més fàcil. Hi ha moments de tot, moments en els que dius, hòstia, porto 4 dies i no surto d'allà i no avanço. Llavors pues, pues, pren-te un calma, respira, vés a un altre lloc, te dé l'aire un poco i ja sortiran bé les coses en un altre moment. Però això... Sí, sí.
1: Tu mateix ho has dit, suposa un canvi important també amb estils musicals que havies treballat fins ara, no? 100%. Tenies ganes de, no sé, sona més introspectiu, més reflexiu, no? Aquesta calma, no?, que tu comentaves. Tenies ganes de frenar pel que fa a ritmes, també, d'alguna manera?
0: Sí, una mica sí, també. També dic, o sigui, estic en un altre punt... Jo ara mateix és com... I he viscut com molt de moviment aquests últims anys i també tenia ganes com de frenar una mica, de baixar revolucions. I és que estic en aquest punt de bastant estable emocionalment, professionalment, treballant com sempre, com mai. I llavors és com, bueno, pues, aquest projecte vull que sigui real, vull que vagi a poc a poc, no hi ha pressa per treure absolutament res. Uh-huh. I ja està, estic en aquest punt ara mateix. Sí,
1: quin retorn has tingut per ara de la meva sort?
0: Uf, molt xulo, molt guai, perquè gent que, per exemple, el Roger Pedrós, que és un bon amic meu i artista també, em diu, tio, jo no escoltaria les cançons d'abans, jo no les escoltava perquè eren molt electròniques, amb autotune, allà molt, molt, molt festives i tal. Diu, però aquesta cançó, hòstia, tio, jo me la fotria al cotxe per anar, jo què sé, a donar una volta, tal. I altra gent del meu voltant que l'agafa i diu, hòstia, no és res semblant al que has fet fins ara i ens agrada molt, perquè és molt proper, està molt cuidada també la lletra, que també és una de les coses que amb temps es pot treballar. Mm-hmm. Si et demanen les coses ràpides, a vegades treus coses que dius... Ui!
1: La immediatesa.
0: La immediatesa aquesta i la rapidesa.
1: A vegades jugar amb les passades.
0: Sí, no és bona. I llavors, com que també hem tingut molt de temps per treballar-ho bé, donar-li voltes a les lletres, a la música i tot, doncs... Bé.
1: I aquesta cançó forma part d'un projecte més gran, d'un àlbum imminent.
0: Sí, sí, sí. L'any que ve

0: l'any que ve estem preparant un àlbum que serà tot del mateix estil, tot amb instruments tocats, re digital, i la veu tal i com surt, natural, sense efectes de veu com autotune, que amb el que estava acostumat a treballar. Tot molt natural, molt orgànic, i també, a part, en els directes portem músics, que són l'hòstia, i crec que el directe serà molt, molt especial i que arribarà molt.
1: Costa desfer-se de l'autotune? Ho dic perquè no sé si penses que també el públic, no?, té ganes una mica d'això, de l'autenticitat de la veu.
0: Sí, jo crec que estem en un punt en el que ara mateix hi ha dos públics, no? Els que estan cansats de tant d'autotune i tanta música tan sobresaturada i tal, que està bé, i altres que els hi agrada. I està bé, perquè són eines que pots utilitzar en diversos estils musicals. Uh-huh. Llavors, jo, que portava bastant de temps ara treballant amb autotune, sí que és cert que per fer maquetes i tal l'utilitzo, però simplement per afinar la veu, per fer la maqueta, però després a l'hora de cantar, doncs sí que dius, bueno, pues, la canto bé i la gravem bé. Però és una eina, al final, és com la reverberació o el delay.
1: A tot això, abans de començar l'entrevista, m'explicaves que has fet un pas endavant amb la creació de la teva pròpia discogràfica. Sí, sí, com és això?
0: Sí, ja feia temps que ho pensava, i vaig veure l'oportunitat de fer-ho. Em vaig trobar en un moment vital i professional en el que vaig quedar-me lliure de discogràficament parlant dels contractes que tenia, i de management també, i en aquell moment, per sort, també em va agafar en època de Nadal, que vaig poder estar amb la família i vaig poder, pues, allà connectes amb tot, i vaig veure l'oportunitat i vaig dir, pues mira, m'hi llenço de cap. Crec que tinc com la xarxa ben construïda i tinc unes bones bases per saber el que vull aportar a nivell, ja no només d'artista, sinó també ensenyar altres artistes emergents a intentar, pues, treure la seva música d'una manera correcta, o estar a espais on la meva música pugui entrar, no sigui imposada per cap altra tercera persona o alguna cosa. Llavors, jo crec que... Bueno, no ho faig sol, també t'ho he de dir. No faig, tot això no ho faig jo sol.
1: Tens també el teu equip.
0: Tinc el meu equip, i hi ha moltes, moltíssimes persones que m'estan donant un cop de mà, perquè, òbviament, un projecte així... Hòstia, jo no em pensava que fos tan heavy, no? Però construir una cosa així des de zero és molta feina per fer-ho un sol, així que, bueno, jo estic agraït al Joan i al Rangel, que em donen també allà una mà amb tot.
1: Amb aquest projecte de la Fuga Records, que és el nom de la nova discogràfica de Dusty. Quan pensaves en dedicar-te a la música, pensaves en això, en el que ara tens entre mans, en un projecte així?
0: Doncs jo sempre he pensat i sempre he volgut treballar en aquest sector, ja sigui d'una manera o d'una altra, no? I també m'he trobat que, com a artista, a mi em costava molt alçar la veu, o sigui, qualsevol artista alçar la veu a nivell de condicions, de qualsevol cosa, és molt difícil canviar res si ets artista. I llavors també hi vaig pensar, bueno, pues, si hi ha uns vots i hi ha unes xerrades i jo puc aportar el meu granet de sorra a aquestes xerrades des del meu punt de vista com a artista, si em faig discogràfica, pues millor que millor, no? Al final és intentar construir un sector musical millor, amb millors condicions, i que no haguem de tenir al final quatre feines per estar per voler tocar o per voler construir un projecte, no? Perquè...
1: Clar, sovint la gent, en general, no, el públic, pensem que l'artista, doncs...
0: No, tothom aquí treballa...
1: És com... l'amo de la pista.
0: No, ojalà,
1: per
0: ojalà.
1: Per entendre'ns.
0: Ojalà.
1: I el que ens vens a explicar, que no sempre és així,
0: No
1: que
0: sempre és així.
1: S'ha de...
0: Exacte. Jo ara mateix...
1: Ficar molta pedra, no?
0: Jo ara mateix estic treballant a dos llocs per intentar tirar endavant, i dos llocs que un sí que té una mica a veure amb la música, però l'altre res a veure. O sigui, res a veure.
1: I de què treballes, Edu?
0: Jo estic treballant al banc. al banc, que jo, ma mare l'altre dia em feia una metàfora, bueno, metàfora, era com una comparativa, perquè li deia, hòstia, és que em costa treballar al banc, perquè la gent normalment quan va al banc no és per felicitar-te, saps? I a part estàs allà tancat i la gent, pues, hi ha una energia molt negativa. Jo em mou molt per energies i quan estàs a dalt de l'escenari, pues sí que és cert que hi ha, pues, és un espai obert on l'energia és totalment diferent, i llavors tancar-te allà 7 hores, estar currant a una oficina on tothom o la gran majoria de persones, pues, va allà amb un problema, hòstia,
1: i et reconeixen. Cuidao.
0: Algun cop sí. Vaig amb les ulleres també a Clark Kent, saps? Però no, però vaig amb les ulleres perquè no m'hi guipo. Però sí, algun cop m'han reconegut i és guai, però bueno, és això.
1: Per tant, tenim
0: mil feines per intentar tirar endavant projectes.
1: Clar. I fer, a través d'aquesta discogràfica, La Fuga Records, també una possibilitat, no?, de feina, diguéssim, doncs ben construïda, amb aquestes bases i ben reconeguda, no? Mm. Clar, ara ens deies d'aquesta multitud de feines, al final, per aconseguir tirar endavant, que t'han portat a projectes molt dispars, no? Has fet presentacions a televisió, per exemple, sí. Has posat la música aquest mateix any, també, la candidatura d'en Joan Laporta. Que també imagino que va ser una experiència...
0: Això va ser espectacular.
1: Atípica, no?, com a mínim.
0: Va ser espectacular, perquè a part era el moment en el que m'havia quedat sense res, sense contracte discogràfic, sense res, i començava amb aquest projecte. I va ser com un regal vingut del cel de... Mira, et tornem a posar aquí, en el foco, perquè agafis força per tirar endavant el projecte. Va ser un regal que va venir... gràcies a una persona que també és d'aquí, Badalona, que és treballador del Barça, i que ens vam conèixer fa 2 anys i mig al Festival Cruïlla, i em va dir, se'm va acostar i em va dir, la meva mare és molt fan teva, podem enviar-li una foto? I vaig dir, què foto? Li fem un vídeo! I llavors em va dir, bueno, treballo al Barça, tal, i amb el pas dels anys, pues, hem seguit mantenint el contacte, i em va ajudar a fer la proposta. Mm-hmm.
1: I malgrat aquestes dificultats que ens comentaves, no?, i malgrat encetar nou projecte, nous estils musicals, nova proposta, nova cançó, amb aquest La Meva Sort, tu segueixes apostant per la música en català.
0: Sí, 100%.
1: No t'ho has repensat mai?
0: No, ara ja... No, què va. Potser molta gent m'ha vingut i m'ha dit, hòstia, en castellà segur que arribaries a més gent, i dic, ja, però és que la meva gent està aquí, no, tampoc. I jo crec que aquí ho tinc tot, i tampoc vull marxar. O sigui, és que aquí ho tinc tot, no em fa falta. Penso en català, parlo en català, en casa meva sempre s'ha parlat de català. Seria hipòcrita ara fotre'm a cantar en castellà.
1: Mm-hmm. No t'identificaries, eh?
0: Gens.
1: Alguna actuació aviat on puguem veure, Esteve, on puguem gaudir d'aquest La Meva Sort?
0: No, cap ni una, perquè aquest estiu estem gravant el disc.
1: Gravant disc, que sortirà a la tardor.
0: L'any que ve.
1: L'any vinent. A la tardor, nou tema musical.
0: A la tardor, nou tema musical, sí.
1: Nou tema musical per anar fent boca d'aquest nou disc, eh? Per tant, haurem d'esperar, però avui l'Edu ha vingut acompanyat...
0: Sí, primer cop.
1: Primer cop. Ho ha fet d'una guitalele. Què és una guitalele?
0: Un guitalele. És una guitarra més petita i un ukelele una mica més gran. És com si la guitarra i l'ukelele... tenen relacions i surt el guitarlele, que és així una mica més petit.
1: El fill de la guitarra i l'ukelele, queda clar.
0: Exacte, sí. No sé per què hi ha les relacions. Va, sí. Primer cop que ho toco així en directe, així que espero que us agradi. La cançó es diu La Meva Sort. Diu així.
1: Gràcies, Edu.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I anem ara cap a un altre punt de la ciutat, perquè a Badalona hi ha paraules que són molt més doncs, que paraules. Coromines n'és una. Per qualsevol persona de fora pot semblar un cognom, però aquí significa una cosa molt concreta, que són unes patates xips. Des de fa gairebé un segle, la família Coromines elabora aquestes patates que han acabat convertint-se en tot un símbol local, i fins al punt doncs, que molts bars i restaurants no cal dir vull patates, sinó vull unes coromines. Tothom sap perfectament a què t'està referint. L'Àlex Isó s'ha desplaçat fins a la botiga de Coromines, al carrer dels Arbres, i això és el que ens explica. Bon dia, Àlex.
3: Molt bon dia, Núria. Així és, ens trobem aquí al carrer dels Arbres, a la botiga de patates Coromines. No calen les presentacions perquè és una marca ben coneguda, s'ha convertit en un producte que és tot un símbol de Badalona. I per conèixer més detalls parlem amb l'Anaïs Duran, que és propietària. Què tal, Anaïs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Parlem d'aquests orígens de la marca perquè remunten al 1928 amb la fundació de patates Sió per part d'Estanislau Sió i Antònia Ubach, que eren familiars vostres. Explica'm una mica aquests orígens.
4: Sí, eren els oncles del meu avi que van començar fent patates fregides. En no tenir fills va passar al meu avi i llavors allà es va donar a conèixer per marca Coromines el 1941. D'aquí ja van passar els meus tiets i ara nosaltres, que ja anem per la quarta generació.
3: Unidor, tota una evolució, oi? I abans la botiga estava en un altre barri. Des de quan ara esteu aquí al carrer dels Arbres? Una mica l'evolució d'aquests últims anys.
4: Sí, van començar al carrer Santa Maria, d'allà van passar al carrer Miquel Servet, on hi havia la fàbrica, i ara tenim la fàbrica a Montcada i amb la botiga aquí al carrer dels Arbres.
3: Parlem de les patates, que és el producte estrella, no? Molta gent que ve... són conegudes a Badalona, però també a fora, a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana.
4: Sí, bueno, tenim diversos clients a Santa Coloma, Mataró...
3: Clients de tot arreu, eh? Però sobretot s'ha convertit, doncs, com diem, en tot un símbol de Badalona. Com s'ha transmès l'ofici, no? Perquè tu ets molt jove, quarta generació, suposa un repte, no?, portar el nom de Coromines, que és un nom amb tant de pes aquí a Badalona, suposa un repte de futur per tu, una responsabilitat?
4: Sí, la veritat que sí, però nosaltres el que ens importava era que això quedés a la família i que es continués per generacions. No era, era un negoci que sabíem que no volíem perdre, perquè al final jo vaig veure del meu avi que ho està lluitant molt i volíem que es quedés a la família.
3: Suposo que durant tots aquests anys des dels orígens la prioritat han estat aquestes patates, no? O s'ha conservat la recepta original des dels inicis? Una mica, explica'ns una mica el procés d'elaboració.
4: Bueno, sobretot són, aviam, al final són patates artesanes que sobretot volem que els clients quan les provin vegin, o sigui, al moment de que realment no és un producte industrial. Bueno, és una empresa petita, anem fent a poc, i sí que nosaltres, per exemple, ho fem menys julioses del que es fan els últims darrers 5-10 anys, les fem una mica menys julioses. Però bueno, al final és un producte artesà, i això volem que segueixi així.
3: Anaïs, molta gent associa directament Badalona amb les vostres patates, oi? Com valoreu aquest vincle, no?
4: Sí, nosaltres, per exemple, quan vam tenir que moure'ns a Terrassa perquè per qüestions de naus industrials va ser molt difícil seguir Badalona, ho teníem molt clar que la botiga s'obriria a Badalona i ens dedicaríem a Badalona perquè és la nostra ciutat i és on va començar tot i on volem que segueixi sent. Al final tenim clients que ens coneixen a tota la família, de tota la vida, i esperem que segueixi així.
3: I què creieu que tenen les vostres patates que les fan tan especials per als badalonins, no? Perquè juguen un paper molt important en moments socials com vermuts, festes majors, celebracions familiars, no? Quan veieu una bossa de patates Coromines a la Rambla, de ben segur, no?, amb la gent fent el vermut, una mica què sentiu?
4: Bueno, estem molt contents realment de que encara dia d'avui encara la gent les compri per celebrar que són festes, reunions o que passin, sobretot ara que estem aquí, és passar gent i dir, ostres, ara aquí estan les Coromines i tal, i això, clar, és algo que ens beneficia molt i que realment estem molt...
3: Molt satisfets, oi? I a banda d'això, clar, ho portes, aquesta botiga la porteu ta mare i tu, entenc, però Coromines formeu part més treballadors actualment a la planta de producció, en total, quantes persones formeu part?
4: Nosaltres dos i dos treballadors més que tenim ara mateix. Som una empresa petiteta. Esperem créixer a poc, però sempre mantenint el producte artesà, la seva qualitat.
3: I a banda de la patata, que és el producte estrella, també veiem d'altres opcions, no? Què més trobem aquí a Coromina?
4: Sí, tenim des de connes de blat, aquestes que són molt grans, que també tenen molt de reconeixement, canxets, barreja, una mica de tot, de varietat, perquè al final trobem que ha d'haver-hi una mica de producte per tots els gustos.
3: Esteu treballant en nous sabors, nous productes?
4: Vam provar d'afegir el que seria les boles de formatge, però sí que al final no van resultar gaire i ens hem quedat més o menys amb el que tota la gent ja coneix.
3: Molt bé, i Anaïs, us plantegeu ampliar mercats o preferiu mantenir aquest model familiar i de proximitat aquí a la ciutat de Badalona?
4: Pensem ampliar una miqueta. Sempre dedicant-nos a Badalona, perquè és realment on volem estar sempre, però sí que ens agradaria ampliar una miqueta més.
3: Perquè tota la distribució entenc que es fa des d'aquesta botiga exclusivament, no teniu venda online?
4: No, clar, nosaltres tenim... venda online no tenim, no tenim pensat fer-ho tampoc, però sí que tenim distribució de cara, sortint des de la fàbrica, de cara a altres supermercats, establiments, llocs així.
3: Doncs moltes gràcies per obrir-nos les portes de la vostra botiga avui al Badalona Matí i molta sort amb aquesta marca de tant de pes a Badalona.
4: Moltes gràcies a tu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar al món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
5: Bon dia, i de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
2: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
5: Doncs...
2: Sí, està bé, no?
5: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter. És un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You. No? Aquí ha interpretat això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tornada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
2: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
5: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic del 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat, de fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecen, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim un altre. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. Slow Song, una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc jockey que, sisplau, sisplau, sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: I aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South, eh?
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, que ens l'estimem molt, perquè, com a vegades, no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. Protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms, sí, de dona, no? Mm. I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre teu nom, no?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclova aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns Dies. Uh-huh. La cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, eh, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix?
0: No, i de fet aquesta és això, eh? És una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball.
1: Ja.
0: Però, no? A vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no? Sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, eh? Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Rhythms, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical, escolteu.

0: fiesta.
1: Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue-ho.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia, i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys
2: bé,
1: en la cançó, doncs, que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disco Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores,
1: això,
0: dius,
1: això no
0: perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà en aquesta cançó.
1: Ho veig. Molt bé. Doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon, a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a love
2: song. El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a les teves botigues Abets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o Abets Badalona al carrer de la Independència.

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Drets Socials destinarà més de 7 milions d'euros per finançar productes de suport i mobilitat a persones amb discapacitat. El departament ja ha rebut 700 peticions per rebre els ajuts PUA, segons ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en una visita a la Fundació Goodman, Hospital de Neurorehabilitació. La prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat preveu arribar a unes 5.500 persones. Un programa dotat amb 5 milions d'euros que s'ampliarà a 7 milions en funció de la demanda. Així, totes les persones que entre el 2024 i el 2026 van comprar cadires de rodes, llits adaptats o audiofons, per exemple, podran presentar les factures perquè se'ls retorni part de l'import amb un màxim de 9.500 euros per sol·licitant. Es tracta d'elements essencials per millorar el dia a dia d'aquestes persones, segons ha destacat el conseller Raül Moreno.
3: Ja en aquesta primera setmana hem rebut 700 sol·licituds per demanar aquestes prestacions, que la gent té temps a fer fins al dia 2 d'octubre i, evidentment, les expectatives doncs, ja fan segur que incrementem a 7 i estudiarem quan tinguem totes les sol·licituds si podem fer algun esforç més per intentar garantir que tothom tingui accés a aquests ajuts per la compra d'aquests elements que són molt, molt, molt necessaris pel seu dia a dia.
2: Resolta la incidència de la línia R1. Durant tot el matí, els trens han circulat fora del seu horari habitual, registrant retards d'aproximadament 15 minuts a causa d'una incidència a les instal·lacions per un intent de robatori de cable entre les estacions del Clot i Badalona. A mesura que s'aprovaven a les estacions, els trens estaven aturats més temps de l'habitual. Des de DIF han treballat tot el matí per resoldre la incidència que tenia a veure amb el sistema de senyalització a Sant Adrià de Besòs. El servei habitual s'està restablint progressivament. A partir d'avui, 1 de setembre, la Seguretat Social canvia el sistema de comunicació amb els treballadors que es trobin de baixa laboral. Les persones que estiguin percebent la prestació d'incapacitat temporal ja no rebran cartes per correu postal i qualsevol mena de notificació oficial serà mitjançant el correu electrònic. A partir d'ara, si els treballadors volen consultar o impugnar qualsevol tràmit, s'haurà de fer sol·licitant cita prèvia o per via telemàtica. Amb tot, es podran seguir rebent les comunicacions per correu postal, però només si se sol·licita per escrit. I en esports, el Joventut ha confirmat la lesió de Yannick Crac. L'Ale presenta una lesió muscular als isquiotibials de la cama dreta i encara no hi ha una data determinada pel seu retorn. L'evolució de la lesió i les sensacions del jugador marcaran la tornada a les pistes. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
8: No, no.
7: Disculpe.
8: No.
7: Necesita ayuda.
8: Que no.
7: Disculpe, no le he entendido.
8: A ver, ayuda, ayuda.
7: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
8: Ay, por favor.
9: ¿Qué nivel de radio?
8: Operador.
9: ¿Qué nivel de radio?
7: Disculpe por la confusión.
8: Sí. Sí.
7: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem l'altra cara de l'actualitat amb el Carles Carvajal. Una altra cara de l'actualitat que no passa per la Isabel Pantoja i la revista
3: Hola. No. Això sí, exclusiva que ha donat Pantoja en aquesta revista que ha sortit ja avui dimecres, eh?
2: La revista Hola.
3: Sí. Escolta una cosa, avui recuperem un tema que ahir en parlàvem, si et sembla, sí. Que publicava el diari El Periódico de Catalunya. Deia el titular, caques amb alerta.
2: Sí, ho recordem, aquests voluntaris que es dediquen a posar cartellets a les sifes que veuen al carrer.
3: Ho recordarem, ahir sortia un reportatge, diu, grups de voluntaris col·loquen cartells als excrements canins, farts de trepitjar-los. Es veu que a Barcelona ciutat hi han posat més de 1.000 avisos, ahir ho comentàvem. I una de les voluntàries es diu Aurea Millán, i la tenim ara mateix en línia. Aurea, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Què tal, com anem?
2: Bon dia.
4: Bé.
3: Escolta una cosa, això de posar cartellets a les tifetes...
4: Sí.
3: Una mica escatològic, no?
4: A veure, serà una mica escatològic, però jo crec que serveix. Ho fem amb dos motius. El primer, que si els amos dels gossos que no la recullen els veuen i s'avergonyeixen, o algun s'avergonyeix i acaba recollint-les, doncs mira, tot això que tenim. I d'aquesta manera, a més, és més fàcil no trepitjar-les.
2: A quantes caquetes heu posat al cartell?
4: Doncs, normalment, en una punxada.
3: Sí, perquè en dieu punxada, oi?
4: En diem punxada, sí.
3: O sigui, vosaltres sortiu al carrer i dieu, anem a fer una punxada?
4: Sí, i propera punxada al dia...
3: Propera punxada popular, eh?
4: Sí, senyor.
3: Punxada vol dir posar... Escolta una cosa, perdona, que et digui, no, però això em recorda a mi la sèrie Harare.
2: Sí. A mi també.
3: Tu la veies aquesta sèrie?
4: Oh, tant,
3: que l'Harare tocava les tifetes
4: amb un pal? Ho fem molt higiènicament perquè és amb el pal.
2: Bueno, l'Harare també ho feia amb un pal, eh?
4: Sí. Però hi posava banderes.
3: Ja. I escolta, llavors, això feu una quedada, eh? Podríem dir d'alguna forma,
4: sí,
3: popular.
4: Fem una quedada i amb un matí n'acostumem a punxar entre 250, 300...
3: 250, 300.
4: Sí, senyor.
2: I què us diu la gent del carrer?
4: Doncs la gent normalment ens ve a preguntar, s'encuriosix...
2: Pensa que no hi sou tots, no?
4: No, al contrari. S'interessen, moltíssima gent també s'indigna amb nosaltres.
3: Per què?
4: Doncs perquè consideren que...
2: Que teniu raó,
4: que
2: no?
4: Que tenim raó i que els amos que no recullen les caques, doncs som una mica marranos.
3: Ja, i una cosa, i els cartellets que hi poseu?
4: Sí.
3: Ahir sortia el Periódico de Catalunya, ho comentàvem, el que es veia a la imatge era fer-lo cagar al teu llit.
4: Fes-lo cagar al teu llit.
3: Sí, això sempre és el mateix...
4: Ara últimament anem amb aquest logo, però...
3: És el de moda.
4: Sí, és el de moda. És el d'ara.
3: És el d'ara, però n'hi havia d'altres?
4: Sí, en teníem d'altres. Com el meu amo és un guarro.
3: Sí.
4: Com no deixis l'equipatge. Molta merda només hauria de ser una expressió.
3: Està bé.
4: Sí.
3: Està bé.
2: I de fet promocioneu el BC Merda. En
4: sí,
2: comptes del BC Neta, el BC Merda.
4: Sí, senyor.
3: Perquè això fins i tot heu fet samarretes, oi?
4: Sí. Nosaltres quan anem amb la brigada a netejar, normalment el que fem és això, portem la samarreta i petos reflectants, d'aquests així groc fosforescent, com els de BC Neta.
3: I escolta una cosa, no sé si l'Ajuntament de Barcelona s'ha posat en contacte amb vosaltres.
4: Doncs ahir vam estar parlant amb el regidor de mobilitat, amb el senyor Narváez, i clar, ell ens va comentar, no, que li semblava molt bé la iniciativa i que considerava que de vegades on l'Ajuntament potser no ha pogut acabar
2: arribant,
4: doncs estaria molt bé que hi haguessin iniciatives com aquestes ciutadanes i que llavors tindríem el seu suport.
3: Però us ha donat algun tipus de subvenció, alguna cosa?
4: De moment hi vam parlar ahir i ara ho estem mirant.
3: Ja. Escolta una cosa, això teniu previst estendre aquesta iniciativa per d'altres poblacions a l'àrea metropolitana? Com, exemple, Badalona, que és un exemple de ciutat. Aquí el primer tinent d'alcalde, el Ferran Falcó, es veu que va dir un dia per aquesta ràdio que si recollissin totes les caques a Badalona, en un any s'ompliria de caques...
2: Tot el Camp Nou.
3: Tot el Camp Nou.
4: Això són moltes caques, eh?
3: Imagina't si recollen caques a Badalona.
4: Aviam, la nostra intenció... Nosaltres vam començar pel barri de Gràcia i de vegades fem uns punts als altres i la nostra intenció és que la gent se'ns adhereixi, faci les seves brigades per barri o per
3: districte. O sigui, podria sortir una brigada a Badalona?
4: Naturalment, i tant.
3: I tant. Qui tindria feina, eh?
4: Segur. I de Barcelona, i jo crec que totes les poblacions. Perquè
3: sí, sí.
4: Crec que més que la ciutat és...
3: Som nosaltres.
4: Som nosaltres, sí.
3: Sí, sí, sí.
4: És igual si ets de Badalona, clar, de Barcelona...
3: Qui té un gos, no costa reportar una bossa de plàstic i recollir la tifeta.
4: Sí, senyor.
3: És una cosa, és una acció que és molt normal i molt fàcil de fer.
4: Sí, i evites, doncs, això. A part de estètica, higiene... I sí, jo crec que és un acte cívic, no?
2: Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, no?
4: Moltíssimes gràcies. I si us voleu afegir i fer una brigada...
3: Doncs mira, sí, ho farem aquí. Molt bé, doncs, moltes gràcies per haver estat aquest matí. Aurea Millán, una de les membres d'aquesta... Com podem anomenar això? Organització?
4: Plataforma
3: BCMR.
4: Sí, senyora.
3: Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia. Bé.
2: Jo a l'Ulisse sempre li recullo les tifetes en paper de vàter. Ai, no. Paper de vàter, paper de diari.
3: Jo amb bosses de plàstic del supermercat. Però clar, ara que ens faran pagar 5 cèntims per les bosses de súper, s'haurà de buscar una altra alternativa.
2: Sí, paper de diari.
3: Hi ha llocs que no, que hi ha una mena de dispensador de bosses de plàstic gratuïtes. Tu recordes aquell poble que vam trucar, que molts veïns la feien servir per...
2: Per les escombraries.
3: Per les escombraries o per posar aliments al congelador.
2: Sí, sí. Ho recordem.
3: Bé, escolta, anem a altres temes del dia. Avui el diari La Vanguardia, això no té pèrdua avui, eh? Apartat Vivir.
2: Sí.
3: Dediquen un reportatge a parlar de que el Patronat de Turisme de la Costa Brava es veu que està promocionant el litoral de Girona.
2: Sí.
3: Fins aquí, tot normal. Però es veu que les fotografies, en aquest cas, per promocionar la Costa Brava, no acaben de ser de la mateixa Costa Brava.
2: Ah, no?
3: En aquest cas, és de les Bahamas.
2: De les Bahamas.
3: Sí. Tu recordaràs aquell cas que fa uns mesos vam tractar en aquest espai de Mallorca, que en una imatge sortia, en aquest cas, una imatge de la catedral de Palma, Mallorca, que il·lustrava, en aquest cas, un tríptic sobre el Guadalquivir. Tu te'n recordes, oi?
2: Sí, ens en recordem. Però què passa? Que es pensen que som tontos? Que ho fa gent que no sap com fer-ho?
3: Sí.
2: Perquè la Costa Brava té, segur, milers d'imatges.
3: Es veu que la fotografia de les Bahamas, segons La Vanguardia, és utilitzada per un anunci que prové d'una agència d'imatges,
2: Una agència que no deu saber res de la Costa Brava.
3: Segons La Vanguardia, el que passa que diu que 100% no ho puc comprovar, hi ha una altra fotografia dels Pirineus que també és dubtosa de que siguin els Pirineus.
2: Que és dels Alps, per exemple, no?
3: Però és com si a Badalona ara fessin un catàleg d'aquests de turisme i jo què sé,
2: i
3: posen una imatge...
2: Sant Jeroni, sortir Sant
3: Puerto Rico.
2: Sí.
3: Puerto Rico.
2: Clar, és que a més no és ni de Catalunya.
3: Què va?
2: Les Bahamas.
3: Les Bahamas. Anem a trucar, et sembla, el patronat, aviam què ens diuen.
2: A veure quina excusa ens posen.
3: Aviam si ens volen dir alguna cosa.
2: Bé, suposo que trigaran 4 dies a retirar aquest tríptic.
3: El patronat diu... Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Mira, trucar perquè et volia fer una pregunta.
1: Digui.
3: He vist una mena de publicitat de Costa Brava, d'unes fotografies, però crec que no és la Costa Brava, no?
1: Esperi un moment.
2: Va. Li hem picat a la porta.
3: Han trucat a la porta.
2: Han trucat a la porta del patronat.
3: És algú de les Bahamas que ve a visitar la Costa Brava. Diu la notícia, diu, el patronat admite que se trató el color de la foto para que se...
1: Pot dir el nom i li passo la persona.
3: Carles.
1: Carles, d'on truca?
3: D'aquí, de casa meva.
1: Ah, vale.
3: No, sí, clar.
1: Vale.
3: Truco.
2: De casa teva, sí.
3: Clar, és que d'on vol que truqui.
2: De fet, la ràdio és casa teva, també.
3: És la meva segona casa, ja.
2: Que maca és la música aquesta, eh? És preciosa, aquesta música.
3: Sí, preciosa. És una música que et transmet anar a la Costa Brava.
2: Sí, donant ganes d'escolta, agafem el cotxe i anem...
3: I anem a Begú, a Tamariu...
2: Que és preciós, això.
3: Sí.
2: Potser millor que les Bahamas i tot.
3: A Lloret de Mar.
2: Això ja no tant, però també té la seva
3: gràcia. Lloret de Mar és Costa Brava,
2: sí.
3: Comença a Blanes.
2: Tot té el seu encant. Tot té el seu encant.
3: Sí, comença des de Blanes fins a dalt de tot, fins a Portbou.
2: Sí.
3: Aviat arribarà a Badalona, a la Costa Brava, però això cada any ho van augmentant.
2: I doncs haurem de canviar la plana.
1: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Està comunicant.
3: Està comunicant.
1: Si vol trucar més tard.
3: Vale, com es diu la persona?
1: Isabel.
3: Isabel, eh? Molt bé, gràcies.
1: Adéu.
3: Fins ara.
2: Adéu, adéu.
3: Què és això?
2: Pot d'olives que ens acaba d'arribar ara mateix.
3: És real que ens ha arribat les olives?
2: Jo no m'esperava que fos tan gran. Amb això tenim per tot l'any.
3: Aviam, anem a recordar que farà uns dies vam rebre una trucada d'una teleoperadora.
2: Sí, de fet tenim el telèfon. Jo crec que podem trucar i donar-li les gràcies.
3: Sí? Es diuen Diamsur. Aceitunes alinyades i encurtides. Encurtidos. Escolta una cosa. Recordem el tema. Fa uns dies estàvem en directe en aquest espai i va trucar una teleoperadora en directe, la vam passar per antena, i ens va vendre olives.
2: Escolta, per què no ho provem, això?
3: De què?
2: Com que de què? Obre i prova-ho, no?
3: Però anem a trucar primer. Tenim el telèfon o no d'aquesta empresa?
2: Sí, marquem el telèfon.
3: Marquem el telèfon.
2: D'aquesta empresa de Màlaga.
3: Sí. Ara no recordo com es deia la noia.
2: Jo tampoc ho recordo.
3: Era de Ronda.
2: Era de Ronda, sí? Ella.
3: Buenos días.
5: Buenos días.
3: Hola, ¿eres la de que vendes olivas?
5: Sí.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona.
5: ¿Otra vez?
3: Otra vez no, si llamases tú, hija mía.
5: Claro, dime.
3: Que he recibido ahora mismo las olivas.
5: Sí.
3: Nada, ¿era por eso?
5: Pues nada, encantada de saludarte.
3: Una cosa.
5: Dime.
3: ¿El pote este?
5: Sí.
3: ¿Lo abro ahora mismo?
5: Sí.
2: A ver si son tan buenas como decía.
3: ¿Cuántos potes me has enviado?
5: Van 4 botes de 2,5 kilos.
3: ¿Y cuánto nos ha costado esto, la broma?
5: La broma sale en 27,80.
3: Pues sí, yo te dije que eran 12 euros.
5: Pero vaya, que yo te iba a mandar una de las chiquititas y por lo visto te han mandado una de las grandes.
3: Ay, que me has engañado, hija.
5: No te he engañado.
3: Más, hombre, yo te dije que teníamos 12 euros en presupuesto.
5: Sí.
3: Y aquí tú me envías 4 potes.
5: Sí, pero que yo no he sido la que te la he enviado. Yo te paso un pedido de la cajita pequeña.
3: A ver.
2: Pero la culpa es tuya.
3: Pero si yo te pido que solo quiero potes pequeños, ¿para que me envías potes grandes?
5: Yo he pasado el pedido con los botes pequeños.
2: Pues sí, lo devolvemos.
5: Que ellos te hayan mandado uno grande, ese no es mi problema, porque yo
3: hombre,
5: no soy la que envía.
3: Cuatro
5: yo
3: grandes.
5: Paso los pedidos. Yo paso los pedidos.
2: Estamos sí, en crisis.
5: Pero resulta que si ellos te han mandado una caja grande, si quieren no te la puedes quedar, ¿eh? La puedes devolver y ya está.
3: Bueno, pero creo que ya lo hemos pagado, ¿eh?
5: Ya, pero que no hay ningún problema, ¿eh?
3: O sea, ¿la podemos
5: Además,
3: devolver?
5: Además, es muy simpático. Ella que trabaja en la radio...
3: Sí.
5: De verdad que eres muy simpático.
3: Bueno, claro que sí. ¿Sabes qué podría hacer yo?
5: Dime.
3: Podríamos sortear un pote.
5: Claro.
3: Por la radio.
2: Un pote claro. De olivas.
3: Un pote de olivas.
5: Claro.
3: Ahora con la crisis la gente llama hasta nada, por un trozo de pan.
2: Ven gran que es el pote de olivas.
5: Pero además cuando la probéis ya vais a ver qué calidad de aceituna.
3: De verdad, a ver, espera, que la pruebo. En directo, ¿eh?
5: Venga, en directo, que está en directo
3: claro,
5: la radio otra vez.
3: Claro, saluda a alguien si quieres.
5: Bueno, pues yo saludo a toda Barcelona.
2: Muy
5: bueno,
2: bien, muy lástima bien. Que es Badalona esto, ¿eh? Pero muy
3: bueno.
2: Bien.
3: Es Badalona esto.
5: Bueno, no importa, Barcelona, Badalona,
3: ¿conoces
5: Tarragona?
3: A alguien? Bueno, eso no se puede abrir, ¿eh? Hija mía, pero ¿qué pote de olivas me has mandado?
5: Yo
3: no
5: pero que normalmente, cuando yo digo que mando uno pequeño.
3: Sí.
5: Pero que si te han mandado uno grande y los quieres devolver, lo puedes hacer,
3: bueno,
5: ¿eh?
3: Vale, ya está abierto el pote.
5: Vale.
3: Ya está
5: ahora
3: abierto.
5: Te comes una aceituna.
3: ¡Qué olor que hace!
5: Claro.
3: A ver. Son buenos, ¿eh?
5: Hombre, vamos a ver. ¿Tú te piensas que aquí en Andalucía va a haber algo malo?
3: ¡Qué bueno!
2: Está bueno, ¿eh?
5: Claro que están buenas. Son de aquí, de la Serranía de Ronda.
3: Sí, sí.
2: Está bueno, ¿eh?
3: Está bueno. Pues nada, ¿cómo te llamas?
5: Yo me llamo Ana.
3: Ana.
5: Dime.
3: Espera, que me tengo aquí...
2: La
3: que casi me trago el piñal. El piñal de la oliva.
2: Le fa gràcia.
5: Si quieres, te paso a mi compañera también, que es muy simpática, ¿eh?
3: Pásamela.
5: Claro, espérate, que te la paso.
2: Que estem fent aquí una party line, ¿o qué pasa?
5: La pongo en directo también.
3: Vale, sí, la pongo en directo, venga.
2: Claro, te fa gràcia, su tía en directa.
3: Sí. Hola.
6: Hola.
3: ¿Qué tal?
6: Yo muy bien, ¿y tú?
3: Bien, ¿cómo te llamas?
6: Yo Virginia.
3: Virginia.
6: ¿Qué pasa?
3: ¿Qué canción quieres, va?
6: ¿Qué pasa?
3: ¿Qué canción quieres?
6: ¿Qué canción quieres?
3: Sí, estás aquí en Radio Teletaxi FM y Ole, va.
2: Sí,
3: sí.
2: Mira, le fa gracia.
3: Mira, sí. ¿Qué canción quieres?
2: Estás en
3: Javier?
2: Directo, ¿eh?
6: ¿Tiene la de Carlos Baute y Marta Sánchez?
2: Y dale. La mateixa canción que tu
3: Esto
2: compañera.
3: No la tengo, no me ha llegado aún.
6: Vaya, hombre.
3: Sí, somos una radio pequeñita y tal.
2: Una más antigua.
3: Sí.
6: Más antigua. Mm.
3: Qué buenas las olivas, ¿eh?
6: Ponme a Rocío Jurado.
3: Rocío Jurado.
2: Rocío Jurado sí que tenemos algo, me parece.
3: Sí. ¿Y a quién la dedicas?
6: Yo se la dedico... A mi compañera de trabajo.
2: Muy bien.
3: Muy bien. A Ana, ¿eh?
6: A Ana, mi compañera Ana.
2: ¿Y cuándo hace que os conocéis?
3: Sí.
6: Nosotras
3: sí.
6: Hace ya un año y pico.
2: Y sois muy amigas, ¿no?
6: Sí, nos llevamos muy bien.
3: Muy bien, ¿no? En el trabajo vendiendo olivas.
6: Vendiendo olivas.
3: ¿Y la gente que con la crisis compra olivas o no compra olivas?
6: Compran.
3: Compran, ¿eh?
6: Están muy buenas.
3: Sí, están buenas, de verdad.
6: ¿A que sí?
3: Sí, de verdad. Pues,
2: ¿cómo se llama?
3: El que, el que. El que, el
6: que. Que nos haga una buena anuncio.
3: Sí, sí, sí, y tan, y tan. Virginia, dime. Para ti te pongo Rocío Jurado. Mírala, mírala, la escuchas, ¿no?
2: Pero cántanos un poco.
3: ¿Te suena o no esta?
6: Sí, sí, me encanta.
3: Es buenísima esta. Bueno, gracias por todo.
2: Es mejor la versión de Rafael, ¿eh? Por eso.
6: Muchísimas gracias, ¿eh?
3: ¿El qué, el qué?
2: Está bueno, emocionada.
3: Yo creo que ya está. Gracias, va. Escolta, seguim o no? Perquè sí, jo ja m'he perdut.
2: Això era un parèntesi.
3: Per cert, hem de trucar a la policia local de Pontevedra, que ens espera aquí, era el cap de la policia,
2: sí,
3: per explicar-nos el cas d'aquest home que, atenció, va confondre el cotxe de patrulla amb un taxi.
2: Nos truquem al Manuel, que és com es deia...
3: Escolta, són boníssimes aquestes olives, eh?
2: Són boníssimes.
3: Ara això ho veu Miquel López i ja... Es buida el pot.
2: De fet, es veu que està baix a la redacció dient oloro a oliva,
3: sí,
2: perquè olora
3: sí.
2: amb pisos a distància.
3: Bé, aviam si ens pot dir alguna dada més sobre aquest cas. Recordem que va passar a Pontevedra, això.
2: Un home borratxo, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Ebri.
3: Ebri.
2: Com diríem, eufemísticament.
3: Sí, sí, sí. Jo no sé on posar el pinyol de l'oliva. Buenos días, Manuel.
7: Hola, sí, sí.
3: Hola, soy el chico de Radio Badalona.
7: Sí, dime, cuéntame.
3: ¿Tienes algún dato más sobre el caso?
7: Sí, sí, sí, es una anécdota, ¿eh? Sí.
3: Bueno, pero eso nos interesa a nosotros.
7: Vale,
3: es curioso.
7: Venga. ¿Te cuento?
3: Sí, sí.
7: Bueno, esto fue la madrugada del domingo, sobre las 7:45 aproximadamente, cuando un par de vehículos policiales estaban haciendo un control y detectaron a un vehículo con una alcoholemia positiva, de tal manera que estacionaron los coches de forma provisional en una parada de taxis. Y entonces, pues en esto llegó una persona y creyendo inicialmente, seguramente, de que se trataba de un taxi, sin más abrió la puerta del coche del policía y se metió dentro. Luego, cuando los policías quisieron sacarlo para afuera y decirle que eso era un vehículo policial, pues el hombre se resistía porque estaba convencido que estaba en un taxi y que el taxi era de él y que nadie lo iba a sacar de allí, ¿no?

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui comença el 20 minuts i avui cada dia hi ha menys pàgines, aquest diari.
3: Sí, més sí. Que no el tanquin.
2: Escolta una cosa. Tu eres gente joven?
3: I per què ho preguntes en castellà?
2: Eres gente joven?
3: Clar, jo sóc gent jove, sí.
2: Molt bé. Sin pareja?
3: Sin pareja.
2: Divertida?
3: Això ja depèn de l'opinió dels altres.
2: I atrevida?
3: No gaire.
2: Ven a la fiesta en 4. Nuevo programa de televisión en 4. Hi ha un telèfon. Perquè anem a trucar i anem a apuntar, va.
3: A
2: això
3: mi?
2: Ja d'entrada, sí.
3: No, però és que no hi vull participar.
2: Jo vull que hi participis. 91, va.
3: I què he de fer?
2: Mutis a la gàbia.
3: Mutis a la gàbia.
2: Estem trucant a aquest telèfon que surt avui en un anunci.
4: Hola.
2: Hola.
4: Programa de 4.
2: Ah.
4: Si no tienes pareja y quieres pasar un rato divertido,
2: mira,
4: deja tu nombre, edad, lugar de residencia y dos teléfonos de contacto.
2: Va.
4: Gracias.
2: Va.
3: Ah, ho he de dir jo?
2: Sí, clar. Carles Tornero, Badalona, Barcelona, Catalunya, 93-395-4004. Soy muy divertido y sin pareja. Adiós.
3: Vols dir que amb aquesta carta de presentació...
2: Jo crec que sí,
3: eh? Trucaran? No ho veig clar, eh?
2: Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí.
3: T'han demanat dos números i ja es deixa només un, eh?
2: Bueno, aquí és un número amb dos telèfons.
3: No, sí, per mi millor, així no em truquen.
2: Què et sembla? Escolta, si truquen...
3: No hi aniré.
2: Has d'anar a Madrid.
3: A Madrid, a sobre.
2: A veure, si guanyes, potser guanyes parella i a sobre dinerons. Què més vols?
3: Perquè si vaig al programa, les hores que no faig aquí, me les tornen?
2: I tant, això parles amb el director d'aquesta casa i hi ha un conveni en 4.
3: Hi ha un conveni en 4?
2: Sí, sí, sí, sí,
3: està
2: sí.
3: Bé.
2: Hi ha un conveni en 4, eh? De fet, bueno, és igual. Va, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
3: Som-hi.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: Periòdico de Catalunya.
2: Marxem fins a l'Aragó. Tu saps que fa mesos es parla d'aquesta iniciativa a l'apartat d'urbanisme de convertir la zona dels Monegres en Las Vegas.
3: Sí.
2: Jo no acabo de veure, perquè, clar, tu has passat alguna vegada pels Monegres de...
3: No.
2: Osca?
3: No.
2: No. És una zona que no hi ha res.
3: És un desert.
2: No hi ha res.
3: Com a Las Vegas, un desert.
2: Sí, sí, no hi ha res. Resulta que els promotors de Las Vegas, explica el Periòdico de Catalunya, donen ja la paga i senyal. Es veu que hi ha un consorci, ILD, és una firma, una acció de compra, que ja ha comprat 1.025 hectàrees a una població que es diu Ontinyena. La firma preveu iniciar aquest any les obres del complex, que tindrà, quants casinos irà, diries?
3: No ho sé, són molts, moltes hectàrees, no? No ho sé.
2: 32 casinos.
3: 32 casinos.
2: 32 casinos.
3: És a dir, Las Vegas espanyola, no?
2: Sí, sí, sí. De fet, jo no sé tantes campanyes que fa el govern per evitar la malaltia aquesta del joc.
3: Sí.
2: I ara donen suport a aquest tema.
3: Ara, jo crec que en època de crisi muntar un casino no és un bon negoci.
2: Recordem que aquest projecte s'ha inspirat en el model nord-americà de Las Vegas. Estarà situat als Monegres, aragonesos, a tot just 40 quilòmetres al límit amb la frontera amb Catalunya. I suposarà una inversió de 17.000 milions d'euros, segons els càlculs que ha fet els promotors.
3: Això sí ho acaben fent, que jo encara no ho veig.
2: Bé, escolta una cosa. Fem una cosa. Hem trobat en aquest poble...
3: Sí, Ontinyena.
2: Això és un treball d'investigació. Hi ha només un bar. Un bar que es diu Bar La Plaza.
3: Sí. Només un bar, eh?
2: Només un bar. De fet, crec que té pocs habitants d'aquesta població d'Osca, eh? Anem a trucar, perquè jo vull saber l'opinió dels veïns. Tu creus que des del Bar La Plaza ens diran en directe aquesta opinió?
3: Amb una mica de sort sabràs l'opinió dels veïns i dels polítics, perquè és època d'esmorzar i segur que estan allà a l'únic bar del poble esmorzant.
2: Anem a trucar-hi, va.
3: Truquem a Bar La Plaza.
2: Per cert, hi haurà 70 hotels, 200 restaurants, camp de golf, 5 parts d'atraccions... Això serà...
3: Home, si és com a Las Vegas, també hi haurà turisme sexual, eh?
2: Sí, la pregunta és, i l'aigua? D'on la trauran, l'aigua?
5: Sí.
2: Buenos días.
5: Buenos días.
2: ¿Es el bar?
5: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Barcelona.
5: Sí.
2: Mira, ¿cómo va la mañana?
5: Bien.
2: Bien, ¿no? Una pregunta, he llamado a Ontinyena, ¿no?
5: Sí.
2: Aquí en Huesca.
5: Sí.
2: ¿Aquí es donde se tiene que hacer este proyecto que será como Las Vegas?
5: Exacto.
2: Exacto, ¿no? Te puedo hacer una pregunta.
5: Sí.
2: ¿Cómo lo ves ese pueblo? ¿O cómo lo vendes el pueblo?
5: A ver, es un poco fuerte, un poco que se nos va de la cabeza.
2: Porque, una pregunta, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo?
5: 620 o así.
2: ¿Solo?
3: 620.
2: O sea, es un pueblo muy pequeño.
5: Sí.
2: Y esto de tener 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes...
5: A ver...
2: Es que es muy fuerte.
3: Mira, le fa gracia.
2: Pero ¿cómo lo veis vosotros?
5: Pues no sé, se ve de todas las maneras. Hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no, y hay quien piensa, pues a ver, cuando lo hagan ya lo veremos.
2: Ya, pero claro, la vida os va a cambiar radicalmente.
5: A ver, es un pueblo pequeño. No puede venir tantísima gente aquí tampoco, porque es que no hay... Luego, aparte, donde lo van a hacer está a 17 kilómetros del pueblo.
2: ¿A cuánto?
5: 17 o así.
2: Ah.
5: Entonces...
3: Pero no están, ¿no?
5: Quizá hay otros pueblos que quedan aún más cerca que, que Ontinyena.
2: Ah. Hay algunos pueblos que están más cerca, ¿no?, del proyecto.
5: Sí, el municipio, lo que es el terreno y todo, está en el monte de Ontinyena.
2: Sí, o sea, el término municipal es vuestro. Es vuestro. ¿Pero hay algún pueblo que queda más al lado del proyecto?
5: Sí, a lo mejor si este está a 17, los otros estará a 10, luego les pasa la autopista por allí,
2: sí,
5: y todas esas cosas.
2: Bueno, pero hay gente que opina que, bueno, esto puede servir para la comarca, ¿no?
5: Hombre, para la comarca, para Aragón, para Cataluña y todo, ¿eh?
2: Ya, porque está muy cerca, está a 40 kilómetros de la frontera con Cataluña.
5: Exacto. Y si hacen las infraestructuras que tienen que hacer de carreteras, autopistas y todo eso...
3: Pregúntale si habéis algún promotor de Las Vegas.
5: Es que va bien para Cataluña, va bien para Zaragoza y...
2: Ya, porque una pregunta. ¿Cuántos restaurantes hay ahora mismo en el pueblo?
5: Aquí uno.
2: Uno. O sea, de uno se va a pasar a 200. En el término municipal.
5: Sí, pero...
2: Claro.
3: ¿Por qué ríes?
2: O sea, la competencia será brutal.
3: Sí, es un drama.
2: ¿No?
5: No sé.
2: ¿De hoteles? ¿Cuántos hoteles hay en el pueblo?
3: Ni uno.
5: No hay nada.
2: Nada.
5: Nada.
2: Habrá 70.
5: 32. Bueno,
2: ¿cuánto?
5: 32.
2: No, 32 casinos.
5: Y 32 hoteles, me parece.
2: Y tengo aquí, según el periódico de Cataluña, 70 hoteles.
3: Es igual, 70 o 30.
2: Bueno, 70 o 30 es lo mismo.
3: Sí.
2: Es verdad. De cero.
5: Pongan, sí.
2: Ya. Y bueno, otra pregunta. No sé si desde el pueblo hay gente... ¿Qué opina que esto es negativo?
5: A ver, es muy relativo. Hay gente que no quiere vender la tierra. No quiere vender la tierra sencillamente porque... no quiere vender la tierra porque es suya, porque le han dado sus padres o porque les ha costado mucho trabajo conseguirla. Eso no quiere decir que estén en contra.
2: Pero sí. Esa tierra es un desierto, ¿no? Casi.
5: Sí. No se riega, no... No se riega, pues, exacto, si no llueve no coges, pero siempre la han trabajado.
2: Ajá.
5: Estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a grandes cosas. Nosotros la crisis la tenemos casi todos los años porque llueve muy poco en esta zona.
2: Ajá.
5: Entonces, pues, claro, te viene una cosa de esas, estás pensando solo en trabajo, ¿eh?
2: Ya.
5: Estás pensando en trabajo, en poder trabajar.
2: ¿Y el tema del agua qué? El
5: tema del agua, pues, a ver...
2: ¿De dónde se va a sacar tantos millones de litros de agua?
5: Dicen que es la misma que se recicla.
2: ¿La misma?
5: La que llegue, que será la misma, que se recicla y por ahí.
2: Bueno.
3: No se creo ni ella, eso.
2: Ya. Bueno, ¿cómo te llamas?
5: Hace falta que lo diga.
2: Bueno, no, pues no.
5: Ya está.
2: Venga.
5: ¿Sabes qué pasa? Pues, ¿qué? Pues que estoy en el bar y estoy con todos.
2: Ay, toda la gente escuchándote.
5: No, ahora no.
2: Ah.
5: Mira, precisamente ahora estoy sola.
2: No hay nadie en el bar.
5: No, porque está el bar cerrado, que es descanso semana.
2: Ah, hoy está... ¿Qué día es hoy? Jueves. ¿Los jueves? Nada, no hay nadie.
5: Nadie.
2: Y, el pueblo se queda sin bar.
5: No, oye, ahí está el restaurante y hay otro bar.
2: Ah, vale. Yo pensaba que solo había este bar en el pueblo.
5: No.
2: Vale. Pues nada, que vaya muy bien la mañana.
5: Vale, escucha, si quieres llamar al restaurante, llama y te darán más información.
2: Bueno, no, ya... Ya tengo bastante.
5: Venga.
2: Gràcies, buenos días.
5: Adiós.
2: Jo crec que ens ho explica perfectament, eh?
3: Com pot ser que una persona digui la mateixa frase «Estoy con mucha gente, ahora estoy sola».
2: Ja.
3: Al mateix raonament.
2: Sí.
3: Curiós.
2: Escolta, el que hem de dir és que el canvi serà radical en aquesta població.
3: Sí, això és evident.
2: Tu t'imagines? Bueno, aquí a Badalona, clar, no...
3: Jo penso en aquest
2: com
3: pobre...
2: No, com no construeixen a la platja,
3: no poden,
2: al mar...
3: No ja tenim aquest terreny.
2: Ja no... Bueno, la serralada encara quedaria alguna cosa.
3: Sí,
2: però
3: no.
2: Ja no,
3: jo
2: no
3: penso
2: queda res més aquí.
3: Penso en aquest pobre restaurant que ha de competir amb 200 restaurants més i que,
2: sí,
3: evidentment, no crec que pugui amb la competència, no?
2: Ja. Jo no sé quanta gent... Escolta una cosa, 32 casinos... Per omplir aquests casinos fa falta molta gent, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Molta gent, eh?
3: Molta gent que cregui en el joc.
2: Sí, aquí hi haurà més autocars que quan abans s'anava a Andorra a buscar formatge de bola.
3: Potser l'Imserso ara fa viatges als Monegres, a l'Imserso.
2: Bueno, recordem com acaba el projecte Marinador.
3: Sí.
2: Aviam com acaba aquest projecte de Las Vegas a la zona dels Monegres. Va, escolta, anem a altres temes al dia.
3: Sí.
2: I parlem d'economia. Avui publica el diari OK, diu, les rebaixes als pisos duren tot l'any. Segons el OK, ja no és difícil trobar habitatge a meitat de preu. Meitat de preu. Diu que hi ha 6 portals immobiliaris que ara mateix ja oferten pisos al 50% del que estaven només fa un any i mig. Què et sembla?
3: Doncs és un dels pocs avantatges de la crisi.
2: Diu que Barcelona, segons aquesta mateixa notícia que publica avui el diari Què, diu pisos a Barcelona amb descomptes superiors al 24%.
3: Però tot i així no se'n venen, eh?
2: Ja.
3: I conec molta gent que té pisos i no els pot vendre de cap manera, ni llogar-los.
2: Per cert, hi ha una dada. Hi ha una dada que surt avui al Què i surt a d'altres mitjans de comunicació. Ara mateix, a l'estat espanyol, és molt fort això, eh? Hi ha 1,5 milió d'habitatges buits a punt de vendre's o de llogar.
3: Un milió.
2: Sí, 1,5 milió.
3: Sí, sí.
2: Imagina't si cap gent en aquests pisos que estan buits ara mateix.
3: Clar, però això va en relació al número d'habitants, al número de persones a l'atur.
2: Sí, sí, sí.
3: Clar, una cosa té relació amb l'altra.
2: Bé, això ho publica avui el Què. I anem ara mateix fins al punt, et sembla?
3: Sí.
2: Sí, anem fins al punt. Avui volem parlar d'una iniciativa que ha sorgit a Castellà del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental. Diu el diari El Punt, una cara somrient o trista farà que els conductors controlin la velocitat al centre de Castellà del Vallès. Resulta que l'Ajuntament ha ideat o ha adquirit una mena de, podríem dir, panell lluminós, una a cada banda del carrer, que et va informant a mesura que t'acostes.
3: Sí.
2: De fet, si superes o no els quilòmetres reglamentaris, si el superes, surt una imatge d'una cara trista, i si no el superes, surt una imatge d'una cara somrient. Què dius?
3: Calia?
2: Calia gastar-se aquests dinerons en època de crisi? Però, segons explica aquesta notícia, va ser el cap de la policia local que va rebre fa uns mesos una publicitat d'una empresa i va considerar interessant adquirir aquest panell informatiu. Anem a trucar-hi, aviam què ens diuen?
3: Truquem-hi.
2: Truquem a l'Ajuntament primer, aviam si algú ens pot dir alguna cosa.
3: Això semblant a quan vas a la Nacional i hi ha un indicador que et posa a quants quilòmetres vas.
2: Sí, igual.
3: Només que aquí posen cares divertides i cares tristes.
1: Ajuntament de Castellà, bon dia.
2: Hola, bon dia. He trucat a Castellà, no?
1: Sí, digui'm.
2: En premsa.
1: Comunicació.
2: Comunicació.
1: Un momentet, ara li passo.
2: Molt bé. Hi ha molt de xivarri avui, eh?
3: Sí.
2: En aquest ajuntament. Hola, bon dia.
1: Digues?
2: Hola, és comunicació?
1: Sí, és una part, és una part.
2: Ah, volia algú de premsa, si era possible.
1: Uf, ja has fet un moment. Algú de premsa?
2: Premsa, sí. Bueno, relació amb els mitjans, tot això.
1: Vale. De part de?
2: De Ràdio Badalona.
3: La més mona.
1: Has fet un moment.
2: Sí.
1: Aviam si puc passar-te.
2: Molt bé, perfecte.
3: Saps que no tindrem gaire sort, eh?
2: Sap com ha dormit avui, eh, en aquest ajuntament?
3: I això que hi ha xivarri, eh?
2: Sí, sí. Bueno, ara ens passen. Mira, fantàstica la música, eh?
3: Dancing Days.
2: Sí, oi? Sembla,
3: eh? O Gent del Barri.
2: Gent del Barri. Capítol 4542. Gent del Barri.
3: Gent del Barri.
2: Carrer del Mar. Per cert, que la setmana que ve, gran estrena, eh?
3: Gran estrena.
2: Carrer del Mar, la sèrie, a Televisió Badalona. No us ho perdeu. Que faràs tertúlia?
3: Segurament, però clar, no
6: sé
3: només...
2: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
2: Ets a premsa?
6: Sí.
2: Hola, sóc de Ràdio Badalona.
6: Digue'm.
2: Què tal, com va el matí?
6: Bueno, anar fent.
2: Escolta una cosa, tu estàs somrient o trista?
6: Home, jo de moment somrient.
2: Saps per què et truco, no?
6: Sí, ja ho sé, ja.
2: Escolta una cosa, això tot plegat, és veritat que va ser el cap de la policia local que va rebre una publicitat d'una empresa i va considerar interessant doncs, adquirir aquest producte?
6: Ostres, doncs no
2: ho saps. Però això com funciona, més o menys?
6: El sistema?
2: Sí.
6: Bueno, és com un panell, no sé si has vist les fotos que hem penjat al web.
2: No.
6: Pues està... Bueno, és un panell que et diu la seva velocitat.
2: Sí,
6: no?
2: Sí.
6: Llavors el cotxe, al moment que passa per allà, el panell detecta la velocitat que vas i t'ho posen allà.
2: Sí, si vas a 90, surt bueno, una cara no, trista.
6: És una zona 20, eh?
2: Ah, 20. 20 km per hora.
6: Sí.
2: O sigui, llavors, si vas a 30...
6: Si vas a 30, surt una cara trista i et diu la seva velocitat, et posa 35, ja, no?, per exemple, ja, i surt una cara trista. I si vas a la velocitat correcta, pues, et surt una cara somrient.
2: També pots anar amb bicicleta i si vas més de 20, més dur o no?
6: Ostres!
2: No ho saps, això.
6: No ho sé.
2: No ho saps.
6: No ho sé.
2: Però, bueno, això suposo que la iniciativa és simpàtica, no?, que la iniciativa ha agradat a la població, no?
6: Sí, sí, sí, sí.
2: Val.
6: Sí, sí.
2: Molt bé, doncs ja està. Perfecte, gràcies.
6: Vinga,
2: gràcies, adéu.
6: Adéu.
2: Bueno, no acaba de veure-ho clar, eh?
3: Jo tampoc ho acabo de veure clar, això, eh?
2: Per què? No t'agrada la iniciativa?
3: No.
2: Ara, jo crec que la notícia és que has d'anar 20.
3: Has d'anar 20?
2: Sí.
3: Que això no és ni zona 30.
2: No, aviat jo crec que s'haurà d'anar a 5.
3: Això és la mateixa velocitat que es pot
2: adquirir... Perquè una cosa, anar a 5, tu que condueixes, és impossible.
3: Anar a 5 és impossible, sí.
2: Anar a 10 ja costa.
3: I anar 20 es pot, però molt lentament, no?
2: Els carrers aquests al centre de Badalona anar posa 20... que has d'anar 10, oi?
3: Sí.
2: Sí. A més, surt pintat aquests carrers al centre, el carrer del Carme, Mercè, sí, o el carrer Arnús, posa que has d'anar 10. Ningú va 10.
3: Ningú va 10. I després es produeixen accidents.
2: Però ningú va 10, ningú perquè va 10. És molt difícil, no?
3: Sí.
2: A 15. Jo he vist a 15. Què dius? Com controles que vas a 15?
3: És com anar a la cavalcada de Reis.
2: Sí, sí.
3: Bé,
2: bueno, aquí va de l'hora, no.
3: Que va molt
2: ràpid. Aquí va a 80 km per hora.
3: Aquí va 30.
2: Va, anem a d'altres temes del dia, et sembla?
3: Sí.
2: I anem a recuperar un tema que en parlàvem ahir. Aviam si avui tenim sort. Tu recordaràs que parlàvem d'una botiga de fàbrica per qui gasta la talla 86 a roba.
3: Sí.
2: Anem a recuperar, aviam si tenim sort avui. Us ho explicàvem ahir. Barcelona disposa des d'aquest hivern de la primera botiga de fàbrica de talles grans. La marca es diu Petróleo. Petróleo, eh? I ja estan situats al carrer Còrsega de la ciutat de Barcelona. És el primer establiment de la ciutat de la capital catalana amb aquestes característiques.
3: Doncs vinga, anem a trucar. A veure si trobem...
2: Ahir no va haver-hi sort, eh?
3: Ahir no va haver-hi sort.
2: Avui estem adormits.
3: Què és aquesta violència?
2: És que no va bé.
3: No hi ets tot, eh?
2: No va bé. No, és que no va bé.
3: Home, però si dones aquests cops anirà pitjor.
2: Hola, bon dia. He trucat a Petróleo.
7: Sí.
2: Hola, mira, truco de la Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ajá.
2: Què tal?
7: Què tal, com estàs?
2: Bien, i tu?
7: Bien.
2: Una pregunta. Ahir vam veure un article al diari El Punt.
7: ¿Cómo?
2: Ayer vimos un artículo en el periódico El Punt.
7: Sí.
2: El Punto, ¿eh?
7: Ajá.
2: Era por si podíamos hablar con alguien...
7: Espera,
2: sí, sí, que pasa aquí...
7: Espérame un momento, que pasa la ambulancia y no
2: sí,
7: funciona.
2: Sí, sí, sí. Ya lo oigo.
7: Háblame un poquito más fuerte.
2: Hola, ¿me escuchas?
7: Joder.
2: Uy, uy, uy.
3: Mala educación.
2: Bueno.
3: No se escucha nada, digo.
2: A ver, ¿ya ha pasado la ambulancia?
7: Sí.
2: Vale. No sé si puedo hablar con alguien responsable de Petróleo.
7: Ahora en este momento no se encuentra nadie.
2: No hay nadie.
7: La verdad que hace un rato que se fueron y me dijeron que venían más tarde, pero no sé.
2: Vale.
7: Bueno, mentiría, la verdad.
2: Una pregunta.
7: Sí.
2: ¿Hasta qué talla tenéis?
7: ¿Ah?
2: ¿Hasta qué talla tenéis en la tienda?
7: Hasta la 84-86. A ver, espera un momento.
2: Sí. Un senyor,
3: Acaba d'arribar.
2: Tenen Coldplay de fons, també.
3: Sí.
2: Fantàstica la cançó. Clar, i estem sentint l'ambient del carrer Còrsega.
8: Hola, sí, buenos días.
2: Hola, buen día, ¿qué tal?
8: Sí, dígame qué lo puedo
2: decir. Mira, te llamo de Radio Badalona.
8: Sí.
2: Aquí, la más mona.
8: Sí.
2: Mira, te llamo porque ayer salió un artículo en el diario El Punt.
8: Sí, correcto.
2: Correcto, ¿eh? Nada, queríamos saber un poco, pues, esto de las tallas grandes, ¿cómo va?
8: Bueno, nosotros nos especializamos en ropa de la talla CC56 para arriba.
2: Para arriba.
8: Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fabricamos directamente con modelaje especial para gente obesa, a diferencia de el resto de las, digamos, las marcas de ropa que hacen tallas normales y agregan algo de tallas grandes, que lo que hacen es, digamos, escalar el ¿cómo es? Los moldes, ¿verdad? Mm. En cambio, nosotros directamente desarrollamos el patronaje para tallas grandes.
2: Correcto. Tú eres Ángel, ¿no?
8: Sí, correcto.
2: Ángel, una pregunta. Siempre, no sé, más o menos cuando se habla de tallas grandes, muchas veces es ropa un poco así, a ver, cutre. ¿Sí?
8: Correcto.
2: O no? ¿Sí o no?
8: Bueno, porque justamente
2: De mercadillo de tordera.
8: Exacto, pero eso tiene una, eso hasta ahora tenía una razón, porque la gente obesa, digamos que trata de disimular su problema más tapándose que vistiéndose.
2: Yeah. O sea, que no iban a la moda.
8: Exacto. O sea, lo que pretendía, lo que esta gente tiene la costumbre de hacer es de ponerse algo para taparse, pero no para vestirse. Entonces,
2: correcto,
8: no le importa el que sea moderno o el que sea llamativo, o los colores, o lo que sea más.
3: No,
8: los colores, cuanto más oscuros mejor, que disimulan.
2: Porque la talla 86... ¿la puede utilizar una persona que pese hasta 280 kilos?
8: Exactamente, exactamente. Y no, y ojo, que nosotros, la ropa que hacemos en talla 86, tiene el mismo diseño, los mismos estampados, los mismos coloridos que la talla 56 o 60.
2: Y una pregunta, Ángel, ¿hay mucho público o cliente potencial en Barcelona?
8: Hay más de lo que uno cree.
2: Bueno.
8: Porque, ¿qué pasa? Esta gente justamente, en muchos casos, tiene que mantenerse, le cuesta moverse, entonces se queda en su casa. Entonces, claro, no se la ve, porque
3: es que
8: pobre gente
3: alta.
8: Se tiene que quedar en la casa porque no se puede mover. De hecho, la gente que nos viene a comprar a nosotros, no en la mayoría de los casos es el propio obeso, sino que son amigos,
2: la familia,
8: o familiares,
2: ¿no?,
8: que conviven
2: amigos,
8: con ellos,
3: más que, si piensan
8: que
3: eso,
8: le vienen
3: no
8: a hacer la compra a ellos y se lo llevan.
2: Ya.
8: Entonces, de ahí que uno un poco se engañe de que, uy, no se ve tanta gente obesa. Es verdad, no se ve, pero no quiere decir que no esté.
2: Ya, ya. Bueno, y creo que también Internet os va a ayudar, ¿no?
8: Exacto. Nosotros estamos justamente acabando de montar una página web de venta directa porque, repito, como mucha de esta gente se queda en casa, en estos momentos lo que es el ordenador e Internet para ellos es una ventana hacia la calle. Entonces, bueno, ya que les cuesta a ellos moverse hasta la tienda, la idea es que la tienda llegue a ellos.
2: Muy bien. Pues, Ángel, felicidades por esta iniciativa.
8: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamar y por divulgar esto para que, en definitiva, nosotros también lo que intentamos es dar un servicio a través de la ropa nuestra.
2: Muy bien, felicidades, buenos días.
8: Gracias por llamar, hasta luego.
3: A Badalona hi ha una empresa també que fa tallers
2: grans. Sí, és veritat. Doncs ho sabeu, eh? Aquesta botiga de fàbrica per a qui gasta fins a la talla 86. Heu
3: ara, el nom, Petróleo.
2: Petróleo. Ah, sí, no l'he preguntat.
3: Molt bé, Carles.
2: Marxo, fins demà.
3: Adéu.
9: Hello. Víctimes al telèfon.
10: Qui diga?
9: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
10: Ràdio Z.
11: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
11: No, de Badalona.
12: És la ràdio de Badalona.
9: Vint anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
14: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le va o de la boca.
14: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
15: Un momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
16: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
14: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
15: Ah.
13: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dimarts 1 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Adjudicades les obres per construir la nova escola bressol municipal Bugui Bugui a Montigalà. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat al barri i que compta amb un pressupost de 3,4 milions d'euros, tal com es va aprovar el ple municipal de l'abril de l'any passat. Segons les previsions de la licitació, la nova escola bressol podria estar acabada a l'estiu del 2027. Els centres construiran uns terrenys situats al costat de l'Escola de Ciències a tocar del camp municipal de Montigalà, de tal manera que s'amplia l'oferta pública d'educació infantil al barri. La licitació s'ha adjudicat a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, que ja s'ha encarregat de construir diversos equipaments municipals arreu del territori. Un nou equipament de planta única i més de 1.000 metres quadrats, amb un total de 107 places per a infants de 0 a 3 anys. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona reclama que l'avinguda Joan d'Àustria de la Morera tingui carril bus. El carrer està en obres des de fa uns mesos, però l'entitat assegura que el projecte només inclou un carril en cada sentit. Recorden que és una de les principals vies de connexió amb l'Hospital Germans Trias i creuen que, tal com està projectat, podrà generar col·lapse en hores punta. L'avinguda Joan d'Àustria connecta amb la carretera de Can Ruti, on l'afluència de vehicles a primera hora del matí és del tot notable. El projecte de transformació de la Riera de Pomar inclou la urbanització de la via i les obres preveuen l'ampliació de voreres, la implantació d'un carril bici i un carril per cada sentit des de la taula de la mobilitat, però reclamen modificar el projecte per poder-hi encabir un carril bus. Obert el segon període d'inscripcions per la celebració de les noces d'or. Les parelles que compleixen 50 anys de casats poden inscriure's a les oficines municipals de districte abans del 15 de setembre. Els interessats hauran de portar una fotocòpia del DNI i el llibre de família o un document que acrediti els 50 anys de convivència. Les noces d'or 2026 se celebraran el dilluns 19 d'octubre a les 5 de la tarda al Palau Municipal d'Esports. I en esports, el Joventut ha confirmat la lesió de Yannick Crac. L'Ale presenta una lesió muscular als isquiotibials de la cama dreta i encara no hi ha una data determinada pel seu retorn. L'evolució de la lesió i les sensacions del jugador marcaran la tornada a les pistes. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia molt assolellat, amb temperatures que fregaran els 30 graus. Per tant, demà torna la calor.
1: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó del campió de Cat Stevens, em sembla que és de Maybell Vindavanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Ingas, en Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant.

estar ell al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. La consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, dits enganxosos, cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballada dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let me...

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotes, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això... això ho fem junts.
3: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I know.

cantant Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà? Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y Tú va ser la seva adaptació al castellà, aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema, que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és... Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com o, si prefereixes, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: «Hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja». Suposo que són els codis postals. «Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible». I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu: «Vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna». No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa: «Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui». Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: «Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja». Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un parra de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

Y aquí está la frase que comentaba. Gràcies, Susi, per el teu correu, per el temps que ens has dedicat.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pilots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Boig per tu.
1: Boig per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per la ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real. Era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver's Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres, que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola, Albert. Bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, nano. 1974, la fantàstica Bagman Turner Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa, amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Montpou, que diu: hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita. Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Espanya impulsa un pla per combatre la soledat no desitjada, una qüestió que afecta el 20% de la població. De fet, el pla, aprovat pel Consell de Ministres, inclou un programa per crear xarxes de suport, habitatges compartits i també activitats d'oci, entre d'altres aspectes. L'objectiu és establir un marc comú per prevenir i alhora abordar la soledat no desitjada, que és una problemàtica que es caracteritza doncs, per aquesta percepció que les relacions socials són insuficients, de baixa qualitat, sense implicar necessàriament l'aïllament. A la tercera edat, la vellesa hi contribueixen diferents aspectes en l'aparició d'aquest sentiment. Avui els volem repassar amb qui és coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran, en José Donate. Què tal? Molt bon dia, benvingut. I una de les qüestions que precisament volem saber és quins són els aspectes més rellevants que contribueixen precisament a l'aparició d'aquest sentiment de soledat no desitjada entre les persones grans. Quins són els motius, José?
5: Bé, hi ha diferents motius. En les persones grans, sobretot, pot aparèixer aquest sentiment de soledat no desitjada, no? Arrel de la jubilació. Hem de pensar que estem en una societat, no?, que està acostumada a que les persones contribueixin, i la manera de contribuir és a nivell laboral, i un cop deixes de treballar, és molt fàcil que els teus vincles i el teu sentiment d'aportar a la societat es debiliti molt més. A partir d'aquest moment, al final, hem de comprendre que la soledat no desitjada és una sensació, no? És una sensació que té la pròpia persona. No vol dir estar sol, no vol dir no tenir ningú al teu entorn, sinó que va molt més enfocat cap a un sentiment de la pròpia persona de que les seves relacions no són suficients per mi. No l'omplen d'una manera suficient i, per tant, es va aïllant. I aquí entrem també en l'aïllament social, no?
4: Quan comença? Parlaves de la jubilació, no? Intervenen també factors demogràfics, culturals, fins i tot econòmics en aquest sentiment de soledat no desitjada? La falta de recursos, per exemple, limita també aquesta participació social, no? O pot arribar a reduir la mobilitat?
5: Clarament, al final, la falta de recursos és un factor que sempre agrava, no?, situacions que ja són presents en moltes persones. En el cas de la soledat no desitjada és així també, perquè no pots accedir a diferents recursos que tens en el teu entorn, en el teu voltant. Habitualment el que hem de tenir present és que moltes més dones, les dones viuen més anys que els homes, encara a dia d'avui, la nostra piràmide demogràfica a nivell social. El que també afecta és que un tema com la soledat no desitjada és un problema molt estigmatitzat. Per tant, no tothom s'atreveix a reconèixer que tinc un problema, em sento sol i necessito suport. Llavors, el que sí que succeeix és que ho manifesten molt més les dones que no els homes. I hi ha molts homes que pateixen també soledat no desitjada. El problema és el de sempre, no es manifesta i no es posa sobre la taula.
4: Estem parlant, per tant, d'un fenomen que està estigmatitzat. Encara costa verbalitzar aquest sentiment de solitud, no? Un sentiment que pot arribar a tenir efectes sobre la salut física, també més perjudicials, fins i tot, diuen els experts, que fumar un paquet de tabac al dia, si això s'acaba cronificant, no? De quins aspectes estem parlant? Com afecta la salut?
5: A la salut afecta de diferents maneres, tant a nivell mental com físic. A nivell mental augmenta ràpidament el risc de depressió, la tristesa crònica, ansietat, baixa autoestima, aquest sentiment de no pertinença cap a la societat, i també a nivell físic, no? Augmenten moltíssim el risc de malalties cardiovasculars, la hipertensió, un sistema immunitari molt més feble davant de qualsevol malaltia, la qualitat de la son es redueix moltíssim i hi ha un major risc de mortalitat prematura en totes les persones que pateixen soledat no desitjada en comparació de les que no ho pateixen.
4: El pla impulsat pel govern espanyol, que no només va adreçat al col·lectiu de gent gran, però també i sobretot aborda la problemàtica de manera transversal, no? Com el valoren des d'Amics de la Gent Gran, aquest pla que per primera vegada, segons el govern espanyol, es proposa doncs, que les polítiques públiques abordin la dimensió relacional, no? Aquesta relació entre les persones.
5: Nosaltres valorem positivament que es posi el problema sobre la taula, que és intenti trobar solucions, que es facin propostes. Hi ha alguns punts claus que són molt importants. Al final es proposa treballar en xarxa, es proposa treballar en relació a la prevenció i la detecció de la seguretat no desitjada, es proposa participació comunitària, creació d'espais relacionals formals i no formals, i per tant es valora positivament. Quin podria ser la contra, no? I és que una llei no vagi acompanyada d'una dotació econòmica i que, per tant, la nostra por podria ser que això quedés en paper mullat i que, com al igual que altres polítiques públiques, no pugui tirar endavant per falta de dotació econòmica. Però, de primeres, nosaltres estem receptius i contents que es pugui parlar del tema i es posi sobre la taula.
4: Mm-hmm. De fet, també hi han participat, explicaven des del Consell de Ministres, doncs, totes les comunitats, entitats locals i també ONGs que tenen experiència en l'àmbit de la soledat. No sé si Amics de la Gent Gran com a entitat també hi ha participat.
5: No en aquest cas. Imagino que s'ha consultat algunes entitats, no crec que s'hagi fet amb el global, però bueno, confiem en que de primeres les idees que es proposen sobre de la taula tenen sentit, són coherents i insistim en el mateix. Pot ser molt útil si es tira endavant, si es fonamenta en una dotació econòmica que permeti, no? Perquè al final aquí estem implicant no només a la societat civil, sinó també al sector social i al sector sanitari. Sabem que són dos sectors, precisament, que estem sumament sobresaturats i que per poder tirar endavant amb aquestes polítiques públiques necessitem una gran dotació de recursos que ens permeti augmentar la qualitat de la nostra feina, precisament augmentant el nostre equip.
4: Clar, és que precisament parlaves d'aquesta implicació, no? De diferents col·lectius de la societat, també de l'àmbit assistencial. Ho dic perquè la iniciativa preveu la creació de xarxes comunitàries de suport, convertint, per exemple, recursos que han estat tradicionals, no?, en aquesta assistència, com les residències o els centres de dia per gent gran, en dispositius oberts al conjunt de veïns, no?, sense necessitat de ser un usuari o resident. Aquesta considereu que és una bona iniciativa? Aquest intercanvi generacional podria funcionar?
5: Sí, realment els espais de trobada, siguin formals o no formals, siguin autogestionats o gestionats per algú altre, sempre tenen un sentit i funcionen. És veritat que perquè funcionin també es necessita un mínim de recursos perquè puguin tirar endavant, però sí que creiem que és una bona iniciativa. Al final, deia Marco Marchioni, no? L'important és generar relacions improbables. Llavors, és posar un espai on persones que de per si no es trobarien es puguin trobar, es puguin conèixer i puguem establir vincles segurs per millorar la sensació de soledat no desitjada.
4: Diuen els professionals que també els joves cada vegada pateixen més aquesta sensació de soledat no desitjada i en això doncs, pensem que la sobreexposició a les xarxes socials també pot ser un factor d'aïllament. No? No sé si es tradueix de la mateixa manera en la gent gran o en la gent gran les xarxes socials sovint es converteixen en un refugi, en una distracció. Hi ha diferències?
5: Hi ha diferències, però també hi ha moltes semblances, en el sentit que cada vegada està més demostrat que les persones que pateixen soledat no desitjada en la seva infància i durant la seva adolescència tenen un 70% més de possibilitats de patir-ho en edat adulta o quan són persones ja grans, no? A partir dels 65 anys. I, per tant, sí que hi ha una gran relació. Quina podria ser la diferència, no? Els joves tenen accés total a una societat hiperconnectada, i precisament és aquesta hiperconnectivitat de la societat la que també provoca, no?, contràriament, un aïllament de la pròpia persona. I, per un altre costat, en el cas de les persones grans, no tenen aquest accés a aquesta hiperconnectivitat, no tenen accés a les xarxes ni a moltes de les plataformes, no dic a totes, però sí que a moltes de les plataformes que fan servir les persones joves.
4: Parlem de joves i parlem d'avis, de gent gran. Passar més temps amb els avis i amb les àvies ajudaria els dos col·lectius?
5: Sí, completament. Al final, i no és només passar temps, és passar temps de qualitat amb les persones, i és igual, nosaltres insistim des de la Fundació, nosaltres treballem per posar en comú una persona voluntària amb una persona gran i volem que es faci una amistat. Per tant, pensem com cuidaríem la nostra amistat i com estem cuidant dins també del nostre entorn. En el cas de la nostra família, quan marxem, quan fem vacances, quan anem de cap de setmana, si incloem o no incloem les persones.
4: Amics de la gent gran, amb quins programes compteu d'aquestes característiques? Quins voluntariats? Potser hi ha algú que ens està escoltant i que troba que disposa de temps, no? I és una doncs, bona manera d'autoenriquir-se també, no?
5: Sí, des d'Amics de la Gent Gran treballem la soledat des de diferents maneres. Per un costat intentem que sigui l'acompanyament individual entre persona voluntària i persona gran, pot ser acompanyament a domicili, acompanyament a residències, acompanyament a hospitals. També intentem que sigui una... hi hagi trobades mensuals per combatre la soledat d'una manera grupal entre persones entre iguals. I sobretot reforcem els punts més importants on la soledat és més palesa, com és el cas del Nadal, de l'estiu, del Sant Jordi o del Sant Joan, de dates més senyalades de cadascun dels territoris.
4: Mm-hmm. Penses que la gent gran pateix també una soledat de caire institucional? Ho dic perquè aquesta mateixa setmana passada llegíem que més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya en el procés, per exemple, de fer els tràmits de la llei de la dependència, no? De fet, les famílies, la gent gran pot sentir-se sola també davant d'aquest procés, no?
5: Sí, si bé és cert que Catalunya a nivell entorn a la llei de la dependència és de les comunitats que més ràpida resposta ofereix en comparació a la resta de comunitats autònomes, sí que hi ha molt de temps entre aquesta resposta. Les situacions, quan comencen a empitjorar, poden empitjorar molt ràpid i a vegades aquí a Catalunya, per exemple, tenim 6 mesos de resposta fins a l'entrevista. I el problema és el de sempre, no? No és només aquesta resposta, és tot el sistema burocràtic que hi ha al darrere, que fins que des de que ho sol·licites, fins que pots tenir otorgat algun ajut, poden passar entre 7 i 8 mesos, o un any pràcticament. Llavors, durant aquest temps, les persones estan compreses completament desemparades, depenent dels familiars i del seu entorn.
4: Com es podria agilitzar també, diguéssim, aquesta tramitació? Ara el govern català també intenta reduir aquests temps d'espera a mig any, a 6 mesos.
5: Sí. Bé, per començar s'hauria d'intentar augmentar el número de professionals dins del sector social que poguessin fer totes les entrevistes, que poguessin dedicar el temps precís a atendre totes les persones, i després es podria proposar un pla d'urgència per a les persones que ho sol·liciten i durant el procés puguin tenir un seguiment més exhaustiu, no? I no que hagin d'estar 6 mesos a l'espera d'aquesta resposta, sinó que hi hagi un seguiment des de la Generalitat cap a totes les persones que en aquest temps estan a l'espera d'una resposta de l'administració pública.
4: José Donate, coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí. Que vagi bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Bon dia.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: aquest diumenge vam celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, però com sempre diem, el que és important d'aquest dia no és el dia en si, sinó allò, els deures que posa per la resta de l'any, a partir del 9 de març. És a dir, que també el dia 9, el dia 10, el dia 11, com avui mateix, no, són igual d'importants. El Cançons per explicar el món que avui ens porta el periodista Oriol Lladó va una mica d'això, precisament, de dones, i en concret de dones empoderades. Oriol.
1: Doncs sí, de dones que no demanen permís, dones que amb la seva música reivindiquen sense complexos, no? Dones compromeses amb una lluita, allò, en clau de present, no? I aquest tòpic que diu que aquesta lluita, no?, aquesta lluita per la igualtat és més necessària que mai, i sí, és evident, eh? A mi m'agrada dir per això també que és tan necessària com sempre. No és ben bé el mateix, però crec que també perquè això ve de lluny, eh? I en tot cas, sí, avui escoltarem allò, veus conegudes que hem anat tinguent en el programa, la Christy McCall, amb qui hem començat, la Beyoncé, l'Aretha Franklin, la Maria Arnal. I vaja, que m'ha costat una mica, perquè de fet, de veus i de veus que haguéssim pogut figurar en una llista, no?, en un programa de dones empoderades, moltíssimes, no?, i se m'han quedat, i m'ha dolgut especialment la Joni Mitchell, la Chrissy Hynde dels Pretenders, la Dolly Parton, la Clara Peya, la Patti Smith, per cert, amb un llibre fantàstic que té ara de novetat també a les llibreries, amb la Pissy Harvey, la Rosalía, la Taylor Swift. Vaja, que de veus, moltíssimes.
0: De fet, és una bona notícia, no?, que n'hi hagi tantes també per seleccionar i per recollir.
1: Doncs sí, de fet, és el millor senyal. Però vaja, hem començat amb la Christy McCall, una cantautora britànica coneguda per la seva ironia mordaç i la seva capacitat per barrejar estils, el pop, el punk, els ritmes llatins. Va tenir un final tràgic, atropellada per un vaixell d'un milionari a Mèxic. Un crim terrible, doncs, que encara hi ha gent, molta gent a Anglaterra, del qual busca justícia. Aquesta cançó que ha sonat forma part del seu disc de 2001, de fet el seu últim, Tropical Brainstorm, i és una oda a l'empoderament femení, no? Ens parla d'un serial liar, no? Mm-hmm. Un mentider en sèrie que ella coneix en un partit, en un pub, tot veient un partit de futbol, que és aquest partit de futbol que acaba Anglaterra 2, Colòmbia 0.
0: Molt bé, i que doncs amb un ritme tropical se t'endú els peus, et fa ballar, eh?
1: Sí, sí, i jo crec que ballant, ballant, anem a la següent.

0: I aquí de ritme tropical no en trobem, però de força molta, eh?
1: De força molta, i de fet la cançó va creixent, eh? I de fet acaba incorporant coses de rap, etc. En tot cas, són les Chicks, que abans eren les Dixie Chicks. De fet, es van canviar el nom. De fet, jo el disc que tinc de seu, hi ha dues edicions. Encara el tinc amb les Dixie Chicks. Després, al cap d'uns pocs mesos, ja va sortir amb les Chicks. De fet, és un grup que va començar fent bluegrass a country. De fet, van ser i reconegut i, de fet, ha participat i han col·laborat diverses vegades referents de la Taylor Swift. No? La Taylor Swift, quan començava, les tenia una mica com a referents. Les Chicks, o les Dixie Chicks, grup supervendes a Estats Units, d'omplir estadis, etc, etc. El 2003, de fet, van ser cancel·lades per criticar la guerra, una guerra que ara ens ressona, no?, amb un altre cop amb l'Iran, en aquest cas la guerra d'Iraq, doncs, que el Bush va emprendre, i elles van criticar. I això els va portar a un boicot, no?, una cancel·lació terrible, a la qual després els hi va segurament afavorir, doncs, aquest canvi ja més desacomplexat cap a una cançó que no diríem que és una cançó política o protesta, però que, vaja, que no defuig als temes candents. I en aquest cas, en aquesta cançó, ens parla concretament d'una escena, una escena en la qual, en una reunió a la Casa Blanca, formada per tots, tots homes, i potser hi ha una vintena de persones, parlaven precisament del dret a l'avortament en la mirada més restrictiva i més d'abolir drets.
0: De fet, alguns consideraven aquest, diguéssim, tarannà també com de molt provocador, i en van patir conseqüències, no?
1: En van patir conseqüències. De fet, van arribar a organitzar-se allò, cremes dels seus discos. Vull dir que les Dixie Chicks, diguéssim que estan curadíssimes d'espans.
0: El foment de l'opinió crítica, no?, es fa sovint a través de les preguntes.
1: Sí, sí, i de preguntes a la propera cançó, concretament 20.

0: I aquí tenim la Amy Rigby amb les seves 20 questions, 20 preguntes que fa al seu, no sé si enamorat, company, marit, una darrere l'altra, que vaja, el deixa ben repassat. Com tota bona cançó, i la Amy Rigby és una gran intèrpret i també una gran escriptora de cançons, ens guarda allò que diuen, no?, un twist al final que canvia una mica la cançó.
1: Molt bé. I parlàvem de música, doncs, també una mica obscura, podríem dir.
0: Menys no? coneguda, no?
1: Més
0: a la no tant en el mainstream.
1: Però segur que coneixeu la següent convidada en aquest espai.

0: efectivament, una autèntica marca global, però a banda de ser una marca global, que ho és, no? Com la Taylor Swift, tant una com l'altra, a més són dues artistasses. És a dir, que plantegin molt bé la seva carrera, que facin molts diners, que tinguin tot un entramat gairebé industrial al seu voltant, no treu que no siguin artistes valentes, no? I artistes que en una llista, no? En aquest cas no hem pogut posar la Taylor Swift, però vaja, en una llista de dones empoderades, doncs Beyoncé, Taylor Swift, des del mainstream, més mainstream, però també des de tota la qualitat, jo crec que té tot un sentit de que hi siguin. Hi ha una frase que m'agrada molt. Salut.
1: Gràcies.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt. És una cançó amb la qual fa un duo amb el Kendrick Lamar, una altra gran superestrella, però hi ha una frase que m'agrada molt, que acaba, de fet acaba així, la cançó diu I was served lemons, no? D'alguna manera és com una expressió que vindria a dir com m'han donat carbasses, no?
1: Sí.
0: Però he fet limonada, no? És a dir, vale, d'acord, me l'has fotut, però jo de l'hòstia que he rebut, diguéssim, n'he tret alguna cosa bona.
1: Si la vida te n'allimones, fes-ne limonada.
0: No? Per tant, no?
1: D'una cosa
0: i
1: dolça...
0: I està molt bé. No? Diguéssim que és una manera molt potent, molt irònica, no? de deixar amb un pam de nas a tots aquells que la volen menys tenir.
1: De fet, d'una cosa ácida, no amarga, ácida, n'aconsegueixes fer doncs, una de boníssima, no? Podríem dir. Vinga, anem per la següent artista. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city on a day. Qui és aquesta veu tan bonica?
0: Aquesta veu tan bonica és l'Ani DiFranco, una intèrpret que als anys 90, 2000, no? Realment, hòstia, era molt present i fins i tot amb moltes gires per Catalunya. Recordo una actuació amb l'Auditori, la Sala Gran, plena fins al capdamunt, i últimament està més fora de radar. En tot cas, és una referent, jo crec que és la mare del nou indie folk més feminista, és una tia superconscienciada. De fet, és una persona que ja de seguida, al segon disc, ja crea la seva discogràfica, es dedica doncs, a voler dominar, i de fet ho fa, i ho fa bé, una mica la seva tota la seva música, no? I els seus drets i la manera com planteja les coses. Aquesta cançó és una cançó molt xula, de fet ens remet a la portada del disc, en el qual es veu un castell de plàstic dins una peixera, no? I en el fons ve a ser això, no? Ella reivindica el seu dret a viure fora, precisament, de la peixera on tothom et jutja, tothom es creu que et pot dir el que considera. My babies, I'll come for you. I aquesta és la Tracy Thorn, que l'hem anat escoltant diverses vegades. En aquí l'he portat, la cançó és molt xula, eh? De fet, té una frase molt bona al final, que és Fight like a girl, no? Lluita com una noia, com una nena, no? Reivindicant, tombant, no? Girant aquesta frase, a vegades dita doncs, amb la pitjor intenció.
1: Sigues un home, no?
0: Ella aquí la reivindica al revés. En tot cas, jo aquí l'he portat com a escriptora, no només com a cantant, que és una cantant fantàstica, però com a escriptora. I, de fet, com a escriptora, que té un últim llibre que es diu My Rock and Roll Friend, que fa una reivindicació de la bateria dels Go-Betweens, un grup molt prestigiós, diguéssim, de fa uns anys, que tenia una bateria dona, absolutament esborrada en tota crònica periodística.
1: Que això està molt bé, perquè parlem d'artistes, en aquest cas de cantants, però i quantes instrumentistes, no? Quants músics hi ha dones?
0: Doncs és una reivindicació molt interessant, amb molta reflexió sobre el feminisme, amb una prosa amb molta gràcia. Jo l'he llegit en anglès perquè encara no s'havia editat en castellà, però ara tot just s'ha editat en castellà per una editorial del País Basc que es diu Liburuak. Per tant, qui li interessi sap que pot anar a una llibreria i continuar estirant el fil.
1: Doncs amb aquesta mena de manifest, no? Lluita com una noia, donem pas també al següent títol.

0: és el tema, un dels temes que surt, de fet surt tres vegades a la pel·li Barbie, tot i que és una cançó dels anys 80. És una cançó que el que ens diu és busca la teva veritat, no et fis ni de filòsofs, psicòlegs i gent que et vulgui dir el què, busca tu mateix, una mica el que feia la Barbie a la pel·li. Són les Indigo Girls.
1: I això t'anava a preguntar, què són? Indigo Girls. Doncs sona també una mica folk, no?, en aquest sentit?
0: Sí, sí, una mica folk.
1: Anem a Aretha.
0: Gairebé no necessitaria presentació. És l'Aretha Franklin. Haguéssim pogut escollir la versió original de la Nina Simone. Haguéssim pogut escollir, que vaig intentar-ho, però no està a Spotify, la versió molt xula que en fa la Michelle de Geocelo. Però en aquest cas, no, ser jove amb talent i negre, no? Les tres coses reivindicades com el que més.
1: Mm-hmm. I vinga, acabem molt lluny i molt a prop alhora.
0: Sí, de fet és la Maria Arnal des de, no el seu últim disc, que tot just acaba de sortir, és l'anterior, 2021, és el disc que clamó, en aquest cas és el cant de la Sibila, no? I que ens mostra com connectar, no?, una cançó popular amb arrels medievals, no?, a posar-hi tota la tesitura, tota la textura electrònica. I això ens lliga, que potser la podem fer sonar una mica.
2: Les pedres pel mig
1: lliga precisament amb aquest empoderament femení. Sí, sí.

0: Pròxim Orient ja fa 8 dies, si no m'erro, que va començar l'atac dels Estats Units-Israel contra l'Iran, un primer atac que va escapçar bona part de la cúpula del govern iraní i que s'ha succeït, doncs, com sabeu, amb atacs en nombrosos països de la zona, fins i tot amb alguna interceptació de missils que haurien estat dirigits cap a Turquia. Avui volem parlar una mica de quin és l'interès que podria haver al darrere d'aquest nou atac cap a l'Iran i de tot el conflicte, un conflicte bèl·lic que, si bé és cert que ja té reminiscències en el passat, veiem com pot agafar embranzida també de cara al futur. Què és el que hi ha al darrere d'aquest interès, no? Doncs en aquest cas dels Estats Units i d'Israel, a l'hora de tornar, diguéssim, a atacar un país com és l'Iran.
1: Sí, home, jo no sóc analista polític, però el que més m'ha cridat l'atenció és que els últims dies, ahir i abans d'ahir, es destacava molt el fet de que sembla que volien agafar els Estats Units o l'Iran o tots dos l'urani enriquit que té l'Iran per tal d'evitar que puguin fabricar, doncs, bombes nuclears. És a dir, el concepte és de dir, faran bombes nuclears si tenen l'urani. Si no tenen l'urani, no podran fer bombes i, per tant, el risc d'una confrontació més complicada, doncs, disminueix. De fet, un dels arguments que es va donar ja fa algun temps per tal de justificar una mica la guerra aquesta i les i tot el que estan fent és evitar que l'Iran fabriqui les bombes nuclears. Feia bombes nuclears l'Iran? Sembla que sí. No les feia, sinó que les intentava fer.
0: És l'únic?
1: L'únic país que ho fa?
0: L'únic país
1: que
0: ho fa.
1: No, naturalment, França ho fa, Anglaterra ho fa, tothom ho fa, Israel ho fa sense que ho digui, Estats Units, Rússia, Pakistan, la Índia, tots aquests.
0: No, perquè sembla que potser sigui l'únic, no?
1: No, és l'únic que podrien atribuir-li que volien atacar els altres. Els altres representen que són amics i aquest és enemic.
0: Què és l'urani enriquit?
1: Sí, l'urani és un metall. Si mirem un tros d'urani, el veuríem igual que un tros de ferro, és a dir, un metall. És el més dens de tot. No és el més dens, però és un dels més densos. Vol dir que un litro d'urani pesa 20 quilos. Un litro pesa 20 quilos. Un litro d'aigua pesa 1 quilo. Doncs 20 vegades més. Aquest urani representa que està en forma de diferents, el que se'n diu, isòtops. És a dir, l'urani és el mateix, químicament, però hi ha un urani que es diu urani 235 i un altre que es diu 238. El 235 serveix per fer bombes, l'urani 238 no. Ara bé, perquè puguin fer bombes a partir de l'urani 235 l'han d'enriquir, perquè en l'urani natural només n'hi ha un 1%. L'urani natural té un 99% d'urani 238, té més coses, però ara per simplificar. I l'urani enriquit només un 1%. Però per fer una bomba representa que has de tenir urani de 235 enriquit al 80-85%. El qual vol dir intentar separar aquest urani 235 d'aquest urani 238. I això és complicadíssim.
0: Com es fa aquesta separació?
1: Doncs mira, primer agafen l'urani, l'oxiden fins a òxid d'urani, després el fluoren fins a fer hexafluorur d'urani, química, estic parlant de química. Llavors aquest hexafluorur d'urani l'escalfen i és un gas. L'hexafluorur de 235 és menys dens que l'hexafluorur 238. I la diferència de densitat és molt petita. Llavors, el sistema que fan servir és curiosíssim, perquè el que fan servir és unes centrífugues. Una centrífuga és allò que tenim a casa per assecar l'enciam, allò que gira, i l'aigua va cap a fora i l'enciam queda dintre. Doncs és el mateix, però amb urani, amb hexafluorur d'urani. L'urani 238 va cap a les parets i l'urani 235 queda al centre. I això ho separen mitjançant una cadena llarguíssima, potser són 200-300 enriquidors d'aquests, 200 o 300 centrífugues, i llavors al final obtenen urani 235 més pur.
0: Què és l'urani enriquit?
1: Què és l'urani enriquit? Quanta més vegades fan això, més s'enriqueix. Llavors, pel que sembla, tot això jo parlo només del que diuen els diaris, perquè jo no conec més que el que llegeixo, sembla que tenien uns 400 quilos d'urani enriquit i 400 quilos d'urani enriquit al 60%. O sigui que encara els hi faltava enriquir-ho fins un 20% més. Fer això vol dir les centrifugadores aquestes, posar-les en marxa i així. Una de les coses que va fer Israel en el seu moment i que els Estats Units deia que feia era destruir les zones, les fàbriques, on hi havia aquestes centrifugadores.

0: On es podia enriquir l'urani.
1: On es podia enriquir l'urani, efectivament. On ho feien, això? Tenien centrifugadores enterrades, o sigui, subterrànies, per evitar les bombes dels enemics i tot això. 400 quilos, diu que tenien, d'urani enriquit. De quin urani és? Jo no sé si és urani enriquit referint-se a urani 235 o a l'hexafluorur d'urani o una altra vegada descompost en forma d'òxid d'urani. És igual. Són 400 quilos. Sembla poc. No sembla molt. 400 quilos d'aquest urani ocupen, doncs, jo què sé, uns 80 litros. No és molt. Llavors, enriquir-lo més, voldria dir, més centrífugues, posar-los en marxa i concentrar-los més fins a de l'ordre d'uns 300 quilos d'urani enriquit del tot ja per fer bombes nuclears. Quantes bombes es poden fer amb 300 quilos? Doncs bé, depèn de la bomba, però en principi de l'ordre de 4 a 8 bombes. Tipus Hiroshima.
0: Bombes atòmiques, estem parlant,
1: clar, sí, bombes atòmiques. Bombes atòmiques tipus Hiroshima, que són, diguem-ne així, petites. 8 bombes. Clar que 8 bombes de tipus Hiroshima fan molta destrossa. Si les són capaços de tirar-les en algun lloc habitat, com va passar a Hiroshima, no? Llavors, estem parlant d'aquestes bombes. El que estan dient ara és de dir, a veure, si poguéssim arribar a l'Iran a agafar aquest urani, emportant-se'l, deixaria de tenir la capacitat de fer això. Llavors, això representaria, doncs, uns comandos que anessin allà i fossin capaços d'agafar aquest urani enriquit.
0: Se l'haurien d'endur i portar a on? I mantenir com?
1: Doncs, bueno, mantenir-lo.
0: Es pot destruir l'urani?
1: L'urani no es pot destruir. L'urani és un dels problemes que hi ha. Bueno, en general es poden destruir poques coses. Hi ha coses que es poden cremar, i llavors quan cremes ja desapareix. Però això no, no estem parlant de química, ja estem parlant de física, i a la física no es destrueixen aquestes coses. L'urani aquest aniria a parlar...
0: Es transforma, no?
1: Aniria a parlar amb uns magatzems, en els mateixos magatzems, sigui Israel, sigui França, sigui Anglaterra, sigui on sigui, que ja estan conservant el seu urani per fer les bombes. Però allà, doncs, els Estats Units tenen moltíssims força magatzems, Rússia té forces magatzems d'aquests, seria uns quants quilos més d'urani per fer 6 o 7 bombes més. El qual és poquíssim, però per l'Iran és tot. Llavors estem en això, si poguessin emportar-se.
0: Se sap quants quilos d'urani té, per exemple, als Estats Units?
1: Doncs, no, jo no ho sé, perquè no ho diuen, però podem comptar que 200 vegades, 1.000 vegades més.
0: Que el que pot tenir l'Iran.
1: Que el que pot tenir l'Iran, i tant, moltíssim més, perquè, per exemple, hi ha caps nuclears per tot el món distribuïts.
0: I el tindria enriquit, també.
1: Esclar, no pot, és que si no ja no és urani el que en diuen nuclear. Llavors, destruir-lo no es pot. Es podria fer el procés invers, és a dir, aquest urani passar-lo a una forma que es n'és barrejant amb l'altre i així.
0: L'estat espanyol té urani?
1: Sí, té urani, el que passa és que no el té enriquit, però hi ha urani, sí. L'urani és un mineral bastant estès a la superfície terrestre. Tenien bastant cap a la zona d'Extremadura, de Salamanca i tots aquells llocs. Hi ha urani. Hi ha minerals d'urani, vaja. Més que urani, minerals d'urani. D'aquest mineral d'urani es pot enriquir i fer. Es havia suggerit en el seu temps, a 30 o 40 anys, que a Espanya estaven intentant enriquir aquest urani per veure si feia combustible nuclear per una bomba hipotètica, que potser no la farien aquí, però la farien en un altre lloc i la tindria Espanya com a propietat, vist que l'urani seria seu. Però jo no n'he sentit a parlar més d'això. No vol dir que jo no n'hagi sentit a parlar més, no vol dir que no n'estiguin parlant, evidentment. A mi no m'ho expliquen.
0: Doncs, Claudi, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions. Sentim molt a parlar també de l'urani, no?
1: Sí.
0: Com una de, diguéssim, dels motius que hi hauria darrere, doncs, d'aquesta guerra armamentística, i per això, doncs, és interessant també conèixer, doncs, quina és la seva aplicació, com es treballa, no?, i d'on s'obté.
1: Deixa'm dir una sola cosa petita. De vegades es parla d'urani empobrit, i es parla de bombes d'urani empobrit. Aquestes bombes no són radioactives, aquestes bombes són el mineral que ja no té urani nuclear, que la fan servir, que com que és tan dens, és capaç de fer molta destrucció, perquè és capaç de perforar molt fàcilment. Llavors hi ha projectils d'urani empobrit, que no són radioactius, però que poden fer mal també per la seva capacitat de perforació.
0: Doncs queda clar. Que vagi bé.
1: Adéu-siau,
0: bon dia.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
0: Els geòlegs demanen el trasllat de la línia R1 de tren cap a l'interior, ho veuen com l'única alternativa viable, i donen per perduda la batalla contra el mar. És un posicionament que xoca d'entrada amb el dels enginyers, que en la mateixa línia de treball que el Ministeri de Transports aposta per reforçar la protecció d'aquesta infraestructura de la costa i mantenir-la. De tot plegat avui en parlem amb en Ramon Pérez, geòleg i membre de l'Observatori del Georisc. Què tal? Molt bon dia. Benvingut.
3: Hola, què tal?
0: Abans de fer una valoració a futur, no?, quins diria que són els processos geològics que expliquen la regressió actual de les platges del Maresme?
3: Sí. Hola, bon dia. A veure, els processos geològics sempre són un conjunt, no? Mai una cosa passa per un únic procés i un únic motiu. Per entendre el que ens passa amb les platges hem d'entendre diferents aspectes. Per una part tenim el més conegut per tots, que és el tema de l'emergència climàtica actual i un canvi doncs que es va donant ja d'una manera progressiva, que ja dona per assentat, que és una cosa que va en ferm, doncs que hi ha una modificació de certs fenòmens, podríem dir, que abans eren molt puntuals, llevantades i temporals grans, i ara ja no són tan puntuals, ja comencen a ser molt habituals, no? Per tant, hi ha una dinàmica en aquest sentit que canvia. Però és important que entenguem com funciona la dinàmica litoral a Catalunya, amb la nostra costa mediterrània. Un litoral, una zona amb sorres, amb platges, tota una dinàmica litoral, ve molt condicionada per la quantitat de sorres que té, no?, per tota la sorra que té i que es va redistribuint al llarg de la costa, de manera que hi ha al llarg del litoral hi ha un equilibri que mai és estàtic, sempre és dinàmic, entre aquestes sorres i la dinàmica pròpia del litoral a partir de l'energia que acaba arribant al mar amb les oles i amb els temporals. Què passa? Quin problema tenim o en què ens trobem? Els aports de rius de les sorres. Comencem per aquí, de les arenes. És un aport que no el tenim naturalitzat. Els torrents, les rieres, torrents, estan totalment antropitzats, i llavors es produeix que dos fenòmens. Per una part, l'aport de sorres és menor, no? És menor. Per què és menor? Doncs perquè a capçalera hi ha zones que queden embassades, zones que estan de circulació molt ràpida, de manera que quan arriba al mar, aquell torrent no porta la quantitat de sediments que hauria de portar. Per altra banda, que ens trobem també amb moltes zones d'embossament. Hi ha molts embossaments de totes les rieres, abans no arriben a mar, no? No és una sortida lliure d'origen a final. De manera que també hi ha molta part dels sediments que es queden abans d'arribar al mar. Si recordeu la imatge del delta de la desembocadura de la Tordera ara fa crec un parell d'anys que hi va haver amb un dels temporals, doncs es va produir com un petit delta, no? Va ser com un mini delta, perquè realment és obert la Tordera i va portar molt sediment. Però després, per altra part, tenim una redistribució d'aquesta sorra. La dinàmica litoral fa que, pels corrents, tot el litoral sigui com una cinta transportadora gegant, podríem dir, que porti les sorres de dalt a baix, de nord a sud, simplificant-ho, no? De manera que va baixant des de la Tordera, per exemple, va baixant cap al sud. És una distribució natural. Aquesta distribució natural té un problema, es troba amb un problema, que és els ports marítims, que són unes estructures artificials, i quan se'l troba, aquí queda aturat, no travessa, no fa la volta i l'esquiva. Aquí es queda aturat, de manera que en unes zones hi ha una sobreacumulació, però a la zona d'ombra en falten. De manera que llavors el que s'ha de fer és gestionar aquestes sorres, i es fa, de tant en tant, es van movent d'un costat a l'altre, no? D'un costat a l'altre. I ja per acabar, tenim antropització del litoral. O un litoral tan antropitzat com el nostre, fa que genere un problema, perquè les onades, quan arriben al litoral, no tenen una pèrdua d'energia, podríem dir, tranquil·la i fàcil, sinó que es troba de cop l'ona en plena energia, es troba amb una barrera i allà impacte.
0: Podríem dir que hi ha hagut errors històrics en la gestió i construcció al nostre litoral, sense tenir en compte, diguéssim, aquesta sinergia amb un espai natural com és el mar?
3: Bueno, errors, segur. El que passa és que els errors també moltes vegades els veiem quan l'experiència ens demostra que allò va ser un error, no? Per tant, bueno, a vegades simplement és això, és la falta d'experiència, d'haver viscut situacions similars, i per tant, doncs, tampoc som els tècnics, arribem tots on arribem, i sempre hi ha coses que se'ns escapen, i de vegades hi ha fenòmens que els identifiquem i els estudiem prou i els coneixem prou quan, a partir dels efectes que han produït, no? Però que abans no n'eren prou conscients. Però sí, està clar, tant de bo fa, no sabria dir quants anys, tot s'hagués fet 100 metres més terra endins. Tant de bo, no? Però suposo que igualment haguéssim anat ocupant cap a direcció mar.
0: Fins a quin punt la pujada del nivell del mar condiciona el futur de les infraestructures costaneres?
3: Bé, de condicionals és evident que els condiciona, no? Per exemple, ara tinc aquí unes dades, no? Doncs el nivell del mar s'ha incrementat, doncs, a la zona de l'Estartit, per exemple, 3,3 centímetres cada 10 anys de mitjana, no? Per tant, això són uns 10 centímetres en 32 anys. O a Barcelona, el mareògraf de Barcelona, amb dades d'un estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona del 2024, doncs el nivell del mar ha pujat 14 centímetres en els darrers 25 anys. Per tant, és evident, un pot pensar, bueno, 14 centímetres tampoc és tant, no? 14 centímetres no és ni un pam, no? Però si tu ja mires en tema de cotes i comences a mirar, ja és molt, no? Perquè això vol dir que s'accedeix terra endins a molt, amb 14 centímetres més d'alçada. Per tant, l'energia ja es distribueix diferent. Per tant, sí, la pujada del nivell del mar, doncs, condiciona.
0: Per què considereu, des del Col·legi de Geòlegs també, Georisc, que mantenir la línia R1, el seu traçat actual, no és viable a llarg termini? Per tots aquests condicionants, l'emergència climàtica, aquesta manca d'aportació de sediments i aquesta, doncs, construcció, també urbanització al final de totes aquestes rieres, torrents, doncs, o ports, fins i tot, que haurien de possibilitar, diguéssim, aquesta dinàmica natural que s'ha vist interrompuda en les últimes dècades?
3: Si nosaltres considerem que hi ha dos escenaris actuals que s'han de gestionar els dos a l'hora, no? No podem anar només a gestionar-ne un i no gestionar l'altre, que és la gestió a curt termini, el que nosaltres en diem quan en parlem el mentrestant. S'ha de gestionar un mentrestant que poden ser desenes d'anys en algunes zones, vull dir que no és un mentrestant de 4 dies, però alhora hem d'estar ja pensant, planificant, dibuixant i dimensionant un futur, un escenari futur. Per què? Doncs perquè si no dimensionem i pensem bé aquest escenari futur, ens trobarem amb el que passa sempre, no? Que acabem dient, ja, clar, ja tens raó, però és que estem parlant d'una obra que, en el millor dels casos, podríem estar 30 anys a tenir-ho tot això fet, no? Doncs és cert, en el millor dels casos potser podríem estar 30 anys a fer-ho, però posaré una dada. El Pla Director d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, l'any 2010, incloïa aquesta infraestructura que es traslladés, estava dibuixada, un trasllat amb un traçat per interior, no? Després va caure.
0: Parlem de la R1,
3: Pla Director d'Infraestructures. Sí, parlem de la R1. Després ha caigut d'aquest Pla Director d'Infraestructures. Bueno, doncs si el 2010 doncs ens hi haguéssim posat, d'aquests 30 ja en portaríem 15. 15 de llargs, no? Ja n'hauríem fet la meitat, no? Doncs, bueno, que no ens trobem al 2050, doncs, igual com estem avui, no? No tindria sentit. Ara, sí que és cert que hem de gestionar un mentrestant. Per tant, s'han de prendre moltes mesures perquè avui la infraestructura sigui viable, funcioni i amb el mínim risc possible, però considerem que l'estratègia de defensa sobre aquesta nova situació és una estratègia que la tenim, podríem dir-ne, perduda, perquè a la llarga ningú tampoc vol assumir un cost econòmic tan gran de reparar totes les coses contínuament, ni tampoc volem tenir una costa amb un mur a davant que no veguem ni el mar. Tampoc ho volem, això.
0: Clar, ens deia, s'ha de fer el mentrestant, no?, que és aquesta reparació de l'actual línia R1, que és la línia, en definitiva, amb més passatgers també de Catalunya i, per tant, la més freqüentada, però alhora començar a planificar ja i actuar doncs en aquest trasllat. Quins riscos reals comporta continuar invertint en murs, en espigons, en altres defenses costaneres? Ho dic perquè aquí a Badalona doncs, ja s'ha començat... en la construcció d'una escullera en aquest tram, que segurament ha vist imatges, no?, de la platja de la Barca Maria, que va quedar malmès pel temporal Harry, abans no es torni a refer el passeig marítim, que funcionava també com a via protectora de la pròpia R1, no? Està a molt pocs metres, diguéssim, en l'actualitat de l'aigua. Aquesta escullera, diguéssim, pensa que és una bona idea com a protecció del passeig i de la via?
3: Segur que a curt termini doncs serà una bona solució i s'ha de fer alguna cosa, no? Ara, com a solució de llarg termini definitiva, doncs en tenim els nostres dubtes, perquè al final posar un objecte que el que fa és que l'ona trenqui una mica més mar endintre, doncs el que aconseguim és que de bones a primeres sí que t'ature l'ona, però es va produint un efecte de reflexió de la pròpia energia de l'ona i la següent ona torna a impactar encara més fort amb aquesta escullera i al final es produeix una erosió a les bases d'aquestes escolleres que fan que s'hagi de tornar a reparar. No? De manera que és una solució doncs, per parar el cop, una escullera serveix per parar el cop, però com a solució definitiva no. Val a dir que hi ha zones, perquè això no és o tot blanc o tot negre i a tot arreu s'ha de fer el mateix, no? Això no és així. Un projecte d'aquestes característiques en una zona tan complicada i tan heterogènia com és tot aquest litoral, no hi ha una solució. No, ni la solució és les escolleres, ni la solució és els murs, ni la solució és desfer-ho tot i naturalitzar-ho tot. No, a cada lloc tocarà una cosa diferent, segur, no? Hi haurà zones per tot. Hi ha zones que possiblement la millor solució és naturalitzar, desfer infraestructura i deixar que l'aigua flueixi, perquè és la millor manera de dissipar l'energia, que l'aigua, una zona que estigui naturalitzada, doncs mori allà, no? Pensem que estem parlant de que solucions n'hi ha moltes, no? Per exemple, tenim experiències amb d'altres països que posen com uns, podríem dir-ne matalassos, perquè són mòbils de com de pedra d'escullera enfonsada, amb ara endins, que no ho veus.
0: Els espigons submersibles, no?
3: Sí, però que no són fixes, tenen una mobilitat, és com uns matalassos, que amortiuen molt bé, sembla ser, doncs les onades, no? Doncs absorbeixen molta energia. Bueno, doncs en alguns casos aquesta potser serà la millor solució. Però en qualsevol cas, el que nosaltres sí que posem més èmfasi és que és el moment, perquè les evidències ja ens hi porten, a que ens assentem i que es parli realment d'un projecte, que és un projecte de país, això. És un projecte molt gran. Un projecte que ha implicats enginyers, economistes, advocats, ambientalistes, polítics, geòlegs, biòlegs, tothom.
0: En aquest cas, han rebut des del Departament de Costes, des del Ministeri o des de la pròpia Àrea Metropolitana de Barcelona algun encàrrec en aquest sentit des del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues?
3: No, nosaltres d'encàrrec no en tenim cap amb ningú. Sí que hem parlat amb tots ells, els hem explicat. Nosaltres fem una presentació habitual d'aquest tema. Ja fa temps que ho hem anat fent, ho hem presentat al Consell Comarcal del Maresme, a certs ajuntaments, no a tots, a la Generalitat de Catalunya, a Costes, vull dir que converses n'estem fent parlant d'aquest tema. Nosaltres les posem aquesta idea, el que volem és que s'hi sumi com més gent millor, però almenys parlar-ne d'una manera doncs proactiva de veure què fem, de veure què fem.
0: Quan parlen de moure la R1 cap a l'interior, no? De quin tipus de solució estaríem parlant? De soterrament, de nou traçat, de túnels, no? És una proposta tècnicament viable avui en dia i no sé si han estudiat quina seria la millor fórmula al pas per la ciutat de Badalona, no? Pel nostre entorn.
3: Sí, nosaltres de bones a primeres repesquem perquè com a punt de partida doncs no creiem pas que estigui mal dibuixat. La proposta de trasllat de la R1 a l'interior del Maresme, que sortint al Pla Director d'Infraestructures de Mobilitat del 2010. És una proposta que és tota interior i soterrada. En la gran majoria, hi ha algun tram que no és soterrat, però una gran part és soterrat. Al final vindria a ser un metro. Al final és, mm-hmm. al final és com si fos una línia de metro. Evidentment, això té una connexió a Barcelona. Jo no sóc especialista en gestió ferroviària, per tant, aquí no hi entro, hi ha gent que en sap més que nosaltres, però està clar que tampoc fora fàcil veure en quines estacions hauria d'anar, pels temes d'ample de via, això ja és una altra cosa, no? Evidentment, tot tindrà la seva solució. Però un traçat interior i amb estacions soterrades. Sembla que fora la solució més lògica, perquè així, a més, continués estant a dins a la població, que és el que és el millor, no? Perquè si la posem tan lluny de la costa que cal llançaeres i vehicles per arribar a les estacions, això no és viable, no? No és una cosa còmoda. Des del punt de vista de la viabilitat tècnica, a nivell geològic, i per tant considerem que també a nivell enginyeril, la viabilitat tècnica és total. No estem parlant d'una infraestructura complicada, que se li pugui donar el segell de complicada. Senzill no hi ha res, i menys quan treballes en entorns urbans. Però allò de dir, ui, és extraordinàriament complicat, no. Sovint, quan surt aquest tema, es compara amb la línia 9 del metro de Barcelona. I es diu, buf, el projecte de la línia 9 del metro de Barcelona ha costat un munt d'anys i unes dificultats tècniques molt grans. Ostres, sembla que ens tornaríem a posar amb un altre tema com aquest. No té absolutament res a veure. La línia 9 de Barcelona és complicada. Aquesta sí que és complicada. Per la variabilitat de terrenys, és més llarga. La variabilitat de terreny, que és molt variable, i sobretot una diferència de cotes molt gran, el que fa que, de segons els llocs on està, el que obliga a unes estacions soterrades a unes profunditats molt grans, 80 metres de profunditat, 50 metres, unes profunditats molt grans. No és el cas de què parlem. Mm-hmm. Que parlem d'un terreny en general homogeni i unes estacions que no són profundes.
0: Ja per acabar, què passaria si no es pren cap decisió estructural i es continua doncs, actuant només en aquestes solucions, diguéssim, de reparació de l'emergència? No? Quina caducitat li donen vostès a la línia R1?
3: Per caducitat en temps no li podem donar perquè això fora molt agosarat, no? Perquè a base d'anar reparant, invertint en reparacions i cada vegada fent infraestructures de protecció cada cop més agressives i més grans, doncs podem anar tirant molt, no? El que passa és que econòmicament és anar invertint molts diners en una solució que mai acabarà sent definitiva i sempre amb problemes, i el més important és que durant aquest mentrestant també ens hem de plantejar-nos quin risc estem disposats a assumir pels propis usuaris de la infraestructura, perquè al final es tracta no només d'un tema de recursos econòmics, sinó que l'exposició i la vulnerabilitat de la gent amb aquesta situació és més alta potser que la que fos desitjable. Justament hem de treballar perquè sigui mai serà zero, però que sigui el mínim.
0: Ramon
3: Pérez. I fa més por el fet d'un accident.
0: Ramon Pérez, geòleg i membre de l'Observatori del Georisc, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi bé.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

segle V abans de Crist, en ple moment d'esplendor de la Grècia clàssica, apareixen els primers textos que intenten explicar el món a partir de l'observació i l'experiència. Des de llavors, metges, filòsofs, matemàtics i naturalistes